0: Tot i així, bé, doncs, en aquests dos partits l'equip com a mínim doncs, està tenint encert, que bé, doncs, ja ve tenir-ne. És veritat que segurament doncs, durant la Lliga els partits no seran tan assequibles, però bé, també doncs, va bé començar a afinar la punteria, no?
1: Sí, la confiança i la feina feta i treballant defensa, que robem moltes pilotes i permet fer molt contraatacs fàcil. És una mica, canviar una miqueta el sistema de l'any passat, aprofitant el que ja teníem i evolucionant una mica el joc.
0: Ara doncs ja toca pensar en el primer amistós, que de fet serà l'últim, aquest diumenge a Valls, que aquí sí, evidentment, doncs ja serà un duel més exigent, perquè visiteu un equip de Copa Catalunya. A més, un clàssic, no?, aquest amistós, no?, que també va bé doncs, per arribar a l'inici de Lliga, doncs ja donant-ho tot, no?
1: Sí, és un clàssic, com bé dius, i en principi sí que ens hi anaria bé per saber com arribem. I jo crec que és un bon test, l'últim partit de la pretemporada, per tal d'afrontar el primer partit de Lliga amb sensació de si estem bé, si no estem bé, més enllà del resultat, que potser, bueno, el resultat és el de menys, que el treball a fer i a desenvolupar durant el partit.
0: Doncs perfecte, esperem que així sigui, sí que moltes gràcies i molta sort aquest partit.
1: Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
0: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AE Vendrell femení, valorant aquesta victòria per 53-92 a l'Arbós. I ara, com diem, centrats en aquest últim amistós, diumenge, 5:45 de la tarda, a la pista del Club Bàsquet Valls.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: I seguim amb més informació i també el que fem habitualment, que és conèixer les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dimecres 16 de setembre. Comencem pel diari de Tarragona. Un mort i un ferit greu en el mercat central, operaris que van inhalar monòxid de carboni en una fosa sèptica de l'aparcament. I dediquen la fotografia a portada. A banda, en infraestructures, Aena invertirà 62 milions a l'aeroport de Reus fins al 2031. Es renovaran els accessos i la torre de control. I en cultura, el Museu Diocesà restaura tapissos de la catedral que estaven guardats des de feia 20 anys. Canviem de capçalera, canviem de portada, saltem cap al diari Ara. Inquietud europea per l'amenaça russa a l'est. Cases de la OTAN abaten un altre dron a l'espai aeri de Lituània llançat des de Bielorússia. Les incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida posen en guàrdia la Unió Europea. I en esports, l'entrevista a Karim Adeyemi, jugador del Barça. Som imparables, som molt perillosos, però per a mi el Barça és el millor equip del món. Paraules textuals. El govern espanyol que aprova una inversió de 191 milions per l'ampliació del Prat. La inflació es dispara fins al 4% a Catalunya i es situa en el màxim des del gener, des del 2023. I també a l'apartat cultural, Sebastià Alzamora rep el Premi Nacional de Poesia. El jurat destaca el seu testimoni de condició humana. I acabarem, com ja és habitual, parlant de La Vanguardia. Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. L'Eurocambra i el comissari de Migracions advoquen per redoblar la seguretat i el Marroc prova d'exculpar-se davant de diversos eurodiputats. Una oligarca afí a Putin va finançar una festa del casament del fill de Trump. El president dels Estats Units ataca el Suprem per dictar sentència contra ell. El tribunal que va bloquejar dilluns els intents de Donald Trump de restringir i controlar el vot per correu a escala federal. I els tirotejos que creixen un 45%. Els descens dels delictes patrimonials a Catalunya i en particular a la ciutat de Barcelona no amaga l'evolució a l'alça d'altres delictes. El primer semestre d'aquest any es van comptabilitzar 68 tirotejos amb foc real, 21 més que durant el mateix període del 2025, un augment del 45%. En fotografia de portada, la imatge de la nova promoció de la Guàrdia Urbana a Barcelona ahir a la Rambla del Raval. En encara més notícies en portada. El Prat inicia preparatius per l'ampliació amb 1.700

0: El jutge Llarena rebutja l'amnistia a Puigdemont, tot i el Tribunal Superior de Justícia Europea. Widow's Bay, aquesta sèrie de televisió que arrasa els Premis Emmy. I en esports, a la Champions, la final del 2029 a l'Spotify Camp Nou. I també sobre cultura, la Casa Ametller acull l'univers visionari de l'artista Dalí. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Avui és d'aquelles entrevistes barra converses, sí que cerca majoritàriament, i ho fem gairebé sempre, aquest to de conversa i del qual sempre podem parlar i podem extreure moltíssimes coses. Però en aquesta vessant volem parlar del Vendrell, de la seva societat i diferents capítols que potser encara no estan prou reconeguts i qui ens pot ajudar almenys a perfilar una mica més és la Neus Oliveres, que de fet es torna a acompanyar una vegada més, cosa que ens fa molta il·lusió. Neus, com estàs?
4: Gràcies per convidar-me i una vegada més per posar en valor la investigació.
3: I tant que sí. Aquest munt de coses, és que, de fet, ara en parlàvem, abans de començar a gravar tot això, de la gran quantitat de publicacions i d'aquest esperit que tens, jo crec que ja et ve com a mestre, jo crec que ja ho portes a dins, no? Aquestes ganes de divulgar, d'explicar, però també aquesta sensibilitat col·lectiva, social, ventrellenca, de que hi ha moltes coses que encara no coneixem del Vendrell
4: de
3: fa uns anys.
4: Sí, no, és sensibilitat per la societat, pel Vendrell, i per aquesta curiositat de quan tu treballes una població, doncs són uns sediments.
3: Clar.
4: I a vegades, doncs, aquests sediments hi falten algunes coses, i aquestes coses són les que intentem anar fent aquest puzzle.
3: Sí, sí, sí. Que, de fet, no és el tema, que anirem molt ràpidament. És una mica per emmarcar aquesta conversa que volem tenir ara mateix, que ara comentàvem més o menys que això, aquest seguit d'aquest volum de publicacions i d'estudis locals que tenim ara últimament al Vendrell, és això, que estem parlant de 15, 20 anys com a molt.
4: Aproximadament. Jo crec que sí, tampoc no ho sé.
3: No, més o menys. No, és una manera de parlar.
4: Sí, és una manera de parlar.
3: Exacte. En referència de que aquestes ganes de fer, de publicar i d'explicar és realment recent.
4: Sí. Sí, o sigui, abans ja hi ha hagut gent, però potser aquest volum de publicacions ha estat més últimament.
3: Clar.
4: I que és una cosa, doncs, indispensable per saber d'on venim i on anem,
3: sí,
4: no?
3: Sí,
4: sempre
3: sí,
4: és el mateix, la
3: clar.
4: Mateixa història.
3: I d'aquests capítols socials hem de parlar d'educació, perquè hi ha com un forat negre quan parlem de l'educació de fa un segle, segle i mig, dos segles del Vendrell.
4: Bé, i això és un treball de llarg recorregut, aproximadament hi ha 6 anys aquí, que passa que no treballa 6 anys contínuament, que són episodis que et van sortint i que llavors el que he fet jo ha estat sistematitzar-los i cohesionar-los. Llavors jo començo el 1802 perquè és un moment que l'Ajuntament d'aleshores es posa, diguéssim, les piles, es posa en acció de fomentar tot el que sigui educació, no? O grans trets. T'ho explico jo, grans trets ara. I a partir d'aquí arribo al 59, i ja poso al començament que hi ha moltes llacunes, però arribo al 1859. Per què el 59? Perquè el 59 es consoliden dues escoles de nois, que són per un costat l'escola del carrer Nou, i per l'altre una altra escola al carrer Montserrat, aproximadament. I després ja hi ha les escolàpies. És a dir, queda d'alguna manera una primera etapa de 50 anys, que sí que em deixo coses, segur, perquè en sortiran, però bàsicament hi ha els grans trets definits.
3: Val. D'això són articles, eh? D'això ho expliques i ho recullen en aquestes diferents publicacions de l'Institut d'Estudis Hispanadesencs, on justament és la feina que es fa des d'aquesta institució, de qual tu formes part, és trobar aquestes informacions, aquests capítols importants, en aquest cas en matèria social i educativa, que és el que estem parlant.
4: Sí, sí.
3: Per què aquest buit, doncs? Per què no tenim constància d'aquells anys?
4: És que és molt difícil. És així de fàcil, no?, d'explicar. És molt difícil perquè has de buscar molta hemeroteca, has de saber si hi ha nomenaments, si no n'hi ha, has de llegir totes les actes, perquè les actes no et venen sistematitzades de dir avui mestres, no, o sigui, i a vegades ho trobes perquè, per exemple, s'ha de pujar el lloguer d'una casa. Perquè una altra de les coses que pot sobtar la gent, no hi ha cap edifici escolar, evidentment que no, perquè es llogaven cases. Llavors, clar, era el propietari que diu, el propietari vol apujar-se el sou. Ara aquí em dona una informació de que hi ha un mestre, el mestre o la mestra es queixa perquè no hi ha aigua a l'edifici. I jo sé que hi ha una mestra, o sigui, és una feina de formiga, digue-n'hi com vulguis.
3: No, clar, d'anar trobant, investigant.
4: I has de saber molta informació perquè hi ha uns plans importants d'ensenyament, que ara l'ensenyament doncs és un... està en efervescència,
3: correcte,
4: no?
3: En tota la reivindicació del qual donem suport.
4: En tota la reivindicació del món. I en aquests moments hi ha uns plans molt importants d'educació, que és el Pla Pidal, que és cap als anys 45, i el més important seria la llei Moyano, que surt el 57. Tot això m'he d'informar, esclar, jo de pedagogia sempre he estat una branca que m'ha agradat molt, però has d'acabar d'aprofundir. Llavors, com que l'ensenyament és obligatori, per això hi ha més demanda, i l'educació fins a aquest moment, l'equivalent a la primària obligatòria seria fins als 9 anys.
3: D'acord.
4: Els 9 és el que... I em quedo, doncs, a partir dels 50, doncs un altre dia...
3: Ja en parlarem.
4: Ja en parlarem, que la meva proposta és fins als 5 anys.
3: Clar. Ostres, que interessant. Clar, d'aquests aspectes, entre molts altres, és la separació de gènere, que era un fet ja habitual de l'època, no?
4: Sí.
3: Escola de nois, escola de noies.
4: No.
3: No? Explica'ns-ho, sisplau.
4: No, perquè quan parlem d'escola de nois i noies, tu pots pensar que les noies van aprendre a llegir i escriure. No.
3: Diferenciar
4: no,
3: la tipologia...
4: No, van aprendre a cosir i a fer puntes al coixí.
3: Ara sé per on vas, clar.
4: I no és fins al 1850 que arriben les escolàpies, amb la primera mestra, que és l'Anna Font Comas, que es plantegen de llegir i escriure.
3: Ostres!
4: I encara, esclar, amb queixes, perquè hi ha un article que em va fer molta gràcia, que diu, això no els ensenyen a ser una bona... una mestressa, clar, amb la mentalitat de l'època, l'entens perfectament, no? Que diu, el que necessita una dona és saber fer uns pantalons o fer unes costures o fer tot això.
3: Eren escoles de gènere, tal qual.
4: Sí.
3: Les noies aprenien un seguit de coses i les noies aprenien uns altres.
4: Sí, i amb un control.
3: Val.
4: Control de l'Església i l'Ajuntament.
3: Uau.
4: Control.
3: Sí.
4: Estaven controladíssimes. Hi ha uns apartats que surten a les actes que si algú es baralla, doncs l'Ajuntament, seran castigades, agenollades per humiliar-se davant de les altres.
3: Oida. I dins d'aquesta recerca d'informació sobre aquests anys d'educació al Vendrell, un fet destacat que toca directament la figura d'Àngel Guimerà.
4: Sí.
3: Que és un tema que també tu domines molt, Neus?
4: Sí. Des del primer biògraf posa que el mestre d'Àngel Guimerà va ser Jaume Crosat.
3: Sí.
4: I llavors es va repetint. Es va repetint el miracle, que seria el biògraf posterior més important, torna a posar això i a més, amb la seva imaginació ja el veus, el mestre. Ja veus la classe, ho veus tot. I bé, així, fins que, clar, i posteriorment, no?, les posicions del Guimerà, que va repetint, l'error.
3: Sí.
4: Fins que arribo i trobo que ell estudia al carrer Nou, perquè això ja hi ha una documentació, la segona documentació, a través del Joan Ramon i Soler, ja posa que el seu mestre era el Josep Nogués, i busco les actes de l'Ajuntament, i efectivament. És a dir, el Jaume Crosat no és nomenat fins al 74, de manera que l'Àngel Guimerà ja estava a Barcelona a punt de guanyar els Jocs Florals.
3: Val.
4: Era impossible.
3: Impossible que coincidís.
4: Era impossible. Que, i ara ja és Nogués, fins que trobo fins i tot l'esquela del diari, perquè va ser un mestre importantíssim, que el trobo referenciat al Diari de Barcelona.
3: Val.
4: I molt important.
3: D'acord.
4: I és el mestre de l'Àngel Guimerà i del Jaume Ramon.
3: D'acord. És un tema important, la, no?, la biografia d'Àngel Guimerà.
4: Però ja no solament això, sinó que el que planteges és que, a veure, l'educació, l'ensenyament, digui-ne com vulguis, és el fonament de la societat.
3: Clar.
4: O sigui, això ho tinc claríssim. I diuen, no, és que un nen a qualsevol lloc tira. Home, no.
3: No, està clar.
4: A qualsevol lloc, no. Si tens un bon mestre, perquè a més aquest mestre és lluat al Diari de Barcelona, fixa't tu, doncs, i després se'n va a l'escola normal a Tarragona.
3: Sí, sí, sí.
4: És a dir, que està a pocs anys, però és un mestre molt prestigiós que hi ha aquí al Vendrell.
3: Molt bé. Doncs bé, un altre personatge, de poder bibliografiar i conèixer en profunditat.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: I aquest pes que va tenir en matèria educativa. Hauràs de tornar un altre dia, està clar, Neus? Perquè hem de parlar encara més d'aquests temes d'educació de fa molts anys, que, com dèiem, hi ha un forat, no vull dir negre, perquè és lleig, però...
4: És un buit.
3: És un buit, exacte, aquesta és la paraula. Hi ha un buit en aquest aspecte històric.
4: Que no hi havia cap sistematització, i és clar, l'educació t'explica molt la història, perquè quan hi ha un ajuntament molt progressista, és quan les coses es posen...
3: Sí, que era casualitat.
4: No? Diu, no, aquí hi ha d'haver... L'ensenyament ha estat molt arraconat durant tots aquests anys,
3: Hi
4: ha d'haver un nou funcionament.
3: Clar. I això ens lliga la figura d'Àngel Guimerà cap a una altra qüestió que també ens volies parlar, que és el que s'anomenava el Casino de San Isidro, que va ser una de les referències socials de l'època, del 1855, és a dir, meitats del segle XIX, i que també se n'ha perdut una mica el reconeixement de què va significar aquella entitat.
4: Sí, jo vaig començar llegint algun article del Josep Aixalà, doncs, que parlava del Casino de San Isidro, i jo pensava, bueno, potser, jo què sé, igual és inventat, no ho sé. I vaig començar a demanar a persones que més o menys han estudiat, o gent més gran, a veure si tenien coneixement, i ningú.
3: No.
4: Ningú.
3: Ostres.
4: Ningú, o sigui, part de les referències que et dic de l'Aixalà o algun altre, ningú tenia referències. I aleshores vaig començar, doncs, a investigar aquest tema a través del llibre del Joan Ramon i Soler, ja en parlo una mica, i després ja començo a investigar a través de què? Del Diari de Barcelona, que ja surt referenciat. Quan hi ha, per exemple, als anys 50 està parlant de que la vila és una vila populosa i que hi ha tres casinos, es parla d'un altre casino que, per exemple, jo no he trobat a Ontera, que es deia la Tertúlia, petita societat.
3: Val, sí.
4: És un casino, el de San Isidro, que és de societat benestant. Com diu els diaris, diu High Life. Highlight, que t'ho diuen d'aquest Great Attraction.
3: Sí, ho diuen, sí, tal qual.
4: Tal qual, Highlight i Great Attraction.
3: Que curiós. No en va, San Isidro és el patró dels pagesos, no?
4: No.
3: No?
4: No, els de catalans no, que passa que aquí canvien el nom perquè ja ha passat el 1714.
3: D'acord, i diuen, val.
4: Era Garric.
3: D'acord. D'acord,
4: d'acord. Del Ric, que era el dels pagesos, abans del 1714.
3: D'acord, d'acord, d'acord.
4: I aquí, esclar, hi ha un pacte...
3: Bueno,
4: un pacte...
3: Exacte, que sigui
4: de
3: així.
4: De Sant Isidro.
3: I que sigui Sant Isidro.
4: Tota la gent benestant. I què fan? O sigui, l'interessant és, tu trobes aquí hi ha un Carles Casals, per exemple, l'Àngel Guimarà qui va ballar, amb referències a través d'una altra via, que és les vies de les cartes.
3: Per això lligàvem, el personatge.
4: Sí, per això, clar, és interessant.
3: Sí, sí.
4: Puc ressenyar els balls que hi havia, perquè això ja amb el primer Vendrellenci ja surt, que hi ha el primer organista, o un dels primers organistes abans de Carles Casals, és el Ferran, Ferran Rubió Pujol. Aquest Ferran Rubió és director d'orquestra i podem saber els balls que hi havia.
3: Val.
4: Que hi havia les mazurques o els escotis, que eren molt famosos a l'època. I després, un altre tema d'interès, clar, quan ressenyes les festes majors ja posteriorment al 87, trobes que hi ha el Casino de Sant Isidro, llavors ja és la Vencedora, que és a través del Tívoli, i l'altre que serà el que popularment, actualment, que la gent ho coneixerà pel Centro, que és el Casino Circo.
3: Val, el Circo.
4: Sí. Serien aquests tres quan als anys 80 es consoliden.
3: Val.
4: I després ja posteriorment hi haurà el que sabem ara, que és la Lira,
3: clar,
4: que sortirà posteriorment.
3: El que s'ha mantingut fins avui en dia. I per què oblidem, doncs? Per què s'oblida aquest casino?
4: Perquè no hi ha hagut investigacions i no hi ha hagut estudis i no hi ha hagut referències.
3: El que dèiem abans al començament de la conversa.
4: Si no tens referències d'una cosa...
3: Clar, s'acaba oblidant.
4: Jo aquí dic, a veure, vaig a buscar bibliografia, zero.
3: Clar.
4: Vaig a buscar bibliografia d'educació, zero. Mínims, no?
3: Clar.
4: Sí que puc trobar a nivell general i clar, és molt interessant perquè és la primera part és una lluita per l'analfabetisme, especialment. I el Casino de Sant Isidro és tot l'esplendor de la societat aquesta benestant que va aquí. També és interessant perquè seria un precedent, comencen a fer... festes literario-musicals.
3: Vaja.
4: Que ara dius, bueno, ara quan algú fa una festa literario-musical es pensa, bueno, no s'ha inventat la sopa.
3: No, perquè ja fa
4: temps
3: molts segles que es feia.
4: Que la feien.
3: Ostres, quin interessant.
4: I és un precedent del que serà després el 87, el famós certamen científic literari.
3: Clar.
4: Amb la presidència de l'Àngel Guimarà. I que jo sempre dic que entra doncs, en aquesta... mapa literari.
3: Sí, sí, sí.
4: Ve gent de fora aquí.
3: Clar, imagina't, que és aquell Vendrell, aquell retrat d'aquell Vendrell de la Renaixença, de tot l'esplendor econòmic, empresarial...
4: Més majestuós...
3: Exacte, que va tenir.
4: Sí.
3: Anem de parlar un altre dia, Neus, et sembla o no?
4: Perfecte.
3: Tanquem aquest capítol 1
4: sí.
3: I farem més capítols i podem anar fent a mesura que vagin arribant, si et sembla, d'acord?
4: Perfecte.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A vosaltres.
3: De veritat, gràcies.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: 3 minuts i escaig i arribarem ja a les 10. Finiquitarem, en principi, aquesta primera part de programa, aquesta primera part de Calaixera, que bàsicament sempre es centra en la informació i altres aspectes interessants, i recordant aquestes converses i aquests temes que sempre anem tractant i anem buscant en aquest espai matinal, com ha estat el cas. Però tot just a les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, són butlletins previstos, programats a cada hora en punt, com ja coneixeu. I el butlletí, que en aquest cas també ens portarà cap a la segona part de Calaixera, serà després d'això, a les 10 i pocs minuts, on parlarem de diferents propostes i qüestions culturals musicals importants. Per una banda, parlarem de l'Associació Musical Pau Casals, que continua tota la seva temporada, continua un curs més amb més propostes i en plena commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals. Per això han organitzat un concert per aquest proper dilluns, dia 21, amb el Quartet Vivancos, que a més el dilluns 21 de setembre es celebra i es commemora el Dia Mundial de la Pau, que és el gran missatge pacifista i humanista que tenia el mestre. Doncs bé, parlarem i coneixerem no només aquest concert, sinó com segueix aquesta celebració, o també com ha començat aquest nou curs, a través del president d'aquesta entitat, que és qui sempre ens acompanya i ens explica tot aquest contingut, l'Anton Català. I a banda, també a la segona part de Calaixera, i també en matèria cultural i musical, parlem de l'orgue, l'orgue del Vendrell, que també comença a partir d'aquí ja una nova temporada, la temporada d'aquest darrer semestre i la darrera d'aquest any, s'ha de dir, on, per exemple, ha preparat una conferència interessantíssima per aquest mateix vespre sobre la importància dels orgues barrocs i també de la importància del nostre orgue, creat per el luthier i l'organista Ludwig Scherrer. Doncs és una conferència que anirà a càrrec de Miquel González, qui a més també es posarà a les mans de l'orgue el divendres 26... Bé, que és dissabte, eh? Veig que hi ha un cert error aquí, sinó el dissabte 26, doncs un concert que també comptarà amb la participació d'aquest gran entès de l'orgue històricament i també musicalment parlant. Això, aquest concert i com es presenta aquest nou curs i aquesta temporada a l'orgue, serà qui sempre s'encarrega d'explicar-ho també, que és en Lluís Cintas, qui ens acompanyarà. Tot plegat en directe, com ens agrada, com ha de ser, a través del 107.1 de l'FM. També ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també, si ho preferiu, a través de televisió. Però sempre que ho recordem, això, acabem de la mateixa manera. Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Actualitzem les notícies i tornem de seguida. Fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Viu el matí de forma...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un treballador mort i un altre ferit crític mentre intentaven reparar aquest dimarts el sistema de desguàs del Mercat Central de Tarragona. Per saber la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb la nostra companya, la Teresa Ortega. Teresa, quina és la darrera hora? Bon dia.
4: Bon dia, des de les portes del Mercat Central. Fa més d'una hora, a les 8:30, puntual al mercat obert al públic, amb relativa normalitat, tot i que des de les 6 del matí treballadors i també distribuïdors han accedit a les instal·lacions de la plaça Corsini per preparar la jornada. Els paradistes que hi ha a les 8 del vespre treballaven, expliquen que van ser evacuats amb urgència i que fins a la mitjanit no van poder entrar de nou a l'edifici per recollir les seves pertinences i fins i tot per baixar les parcials de les paradetes. De fet, fins a la mitjanit no es va reobrir el precinte de seguretat a tot el perímetre del mercat, fins que els bombers no van descartar cap resta dels gasos tòxics inhalats pels dos operaris que van caure a la fossa sèptica. Un va morir, com dèieu, després d'inhalar monòxid de carboni, l'altre va quedar en estat crític. La investigació dels Mossos fa que s'hagi tancat l'accés al pàrquing. Va ser a la planta menys 3, on va succeir la tragèdia. L'Ajuntament de Tarragona, d'altra banda, ha suspès el repartiment del pastís del braç de Santa Tecla, que s'havia de fer aquesta tarda, precisament a la plaça Corsini, davant del Mercat Central i precisament organitzat per Mercats de Tarragona. La consternació a les instal·lacions al mercat és palpable aquest dimecres, segon dia de la festa major a la ciutat de Tarragona.
3: Gràcies, Teresa. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant aquesta nit els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat un total de 90 hectàrees. I a aquesta hora comença el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten ara a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i calamarsa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: El butlletí de les 10, notícies actualitzades, i arribem ja a la segona part de Calaixera a partir d'aquí, quan passem ja 4 minuts de les 10 del matí. Això en directe, com sempre i com cada dia, des de les 9 del matí fins a les 12, amb ganes d'explicar-vos sempre moltes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui és dimecres 16 de setembre, programa número 4025, encara en tota aquesta primera setmana de temporada, i han agafat el ritme, eh? Però bé, a hores d'ara jo crec que ja tot en fire, no? Tot al màxim per explicar-vos moltes coses, i que és el que ens agrada, explicar-vos, per exemple, allò que arriba des de l'Associació Musical Pau Casals. Continuen tota la seva temporada, la seva programació de concerts, de propostes i d'activitats, tot plegat, i aquest 2026 han marcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. I, de fet, parlarem d'un concert que s'ha programat per aquest proper dilluns 21 de setembre, que a més és el Dia Internacional de la Pau. En parlarem de seguida, d'això. També ens acompanyaran des de l'Orga del Vendrell per conèixer la conferència que han preparat per aquest mateix vespre, però és que a més un concert que enceta, en certa manera, també la programació d'aquest darrer semestre de l'any. A les 11 actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part amb més qüestions, més coses, amb coma-ruga literària, amb participació, trucades i encara en tota aquesta estona que ens queda per davant de programa. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tot.

0: Ara ho hem dit, aquest proper dilluns 21 de setembre es commemora el Dia Internacional de la Pau. És un dia fantàstic per seguir enaltint, explicant i destacant la figura d'en Pau Casals, que justament tant va treballar per la pau. De fet, ja és un esdeveniment habitual dins la programació de l'univers d'en Pau Casals. Però clar, en aquesta ocasió i aquest 2026, tot plegat enmarcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. I això vol dir que des de l'associació musical Pau Casals segueixen fent molta feina sobre això. Anton Català, molt bon dia. Espera que no et sentim, Anton. Hi ha algun problema amb el micròfon, veig? A veure si te'l pots canviar, sisplau. Anton, un d'ells, sí.
1: Ara, aquest.
0: Ah, aquest,
1: ara,
0: és, sí, que et
1: ara
0: sentim.
1: Sí. Doncs, bueno, doncs bon dia.
0: Aquest primer l'hem d'eliminar, doncs. Com estàs, Anton?
1: Doncs perfectament, bé.
0: Sí?
1: Començant el curs, com tu deies, comença el curs per les entitats també, que organitzem activitats durant la temporada. Nosaltres, com sempre, comencem amb el mes Pau Casals,
0: clar,
1: mes d'octubre,
0: sí.
1: I com tu comentaves, doncs el Dia Internacional de la Pau és el tret de sortida. I el dia dilluns que ve, doncs fem aquest concert coincidint en el Dia Internacional de la Pau, i a més del concert, doncs tindrem la col·laboració d'Òmnium Cultural, com és habitual, amb la lectura d'algun poema i alguna fent al·lusió a la jornada.
0: Va, fantàstic. Sempre ha estat un dia prou celebrat aquí al Vendrell, que el 21 de setembre.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres mirem de fer coincidir el concert inaugural del mes Pau Casals amb aquesta data.
0: Molt
1: sí,
0: bé, sí. Ara en parlarem de tot això. Sí. Ens centrem, si et sembla, en aquest concert de dilluns que ara dèiem, que anirà a càrrec del Quartet Vivancos.
1: El Quartet Vivancos, sí. El Quartet Vivancos, aquest concert, com és habitual, nosaltres tenim la col·laboració de l'entitat Joan Manent, que en els seus concerts, que ells en diuen els teus clàssics, doncs col·laborem les dues entitats, i aquesta vegada ve el Quartet Vivancos amb un concert que em sembla que ha d'agradar molt. Ells el titulen Alambrisme i Antillanisme. I es tracta d'autors catalans del segle XIX, el segle XX, Albéniz, Morera, Caçador, Vivancos, Montsalvatge, aquests autors que en algun moment van estar interessats en les músiques antillanes, indianes, i també la música al voltant andalusa, àrab, al voltant de l'Alhambra.
0: Val, no? Ostres, sí, sí.
1: Són unes composicions que són peculiars, en tant en quant músics catalans han estat també influenciats pels indians, també, no?
0: Val.
1: També els catalans que anaven i venien en aquelles èpoques, doncs no, també van influenciar els autors catalans en les seves composicions.
0: Clar,
1: no?
0: Interessant.
1: I pot ser una... Serà un concert que creiem nosaltres que serà interessant en aquest sentit.
0: Molt bé. I això, el repertori girarà al voltant d'aquesta temàtica musical, que potser no és massa escoltada, que no en tenim massa coneixement. Sí que hi ha composicions potser més conegudes que d'altres, això sempre passa, però són gèneres que a vegades desconeixem, jo crec, no sé.
1: Nosaltres pensem que val la pena també explorar aquestes vessants dels autors catalans, perquè l'associació Joan Manent sempre cuida de portar autors catalans i tal, i nosaltres creiem que això és un encert, i per això vam triar aquest concert entre els que ells tenen, ofereixen, no?
0: Molt bé.
1: I jo crec que serà interessant sentir aquestes composicions.
0: Clar, ja dic, perquè a vegades és això, que tots tenim molt present i sempre hem conegut i coneixem potser les cançons més escoltades, del Béniz o d'Enric Morera, fins i tot, o del Barrat Vivancos, que potser és un dels més contemporanis,
1: sí.
0: Però no és de les programacions més habituals, s'ha de dir, a vegades no. Aquesta reivindicació, també.
1: Sí. Bueno, a veure, nosaltres tenim tendència a fer música clàssica.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, queda clar.
1: Corda, piano, tal.
0: Queda clar.
1: Bé, i que agrada, i que nosaltres creiem que és una cosa que s'ha de mantenir, no? Però, doncs, aquest tipus de música, doncs, també té la seva, anem a dir, la seva oportunitat, el seu interès.
0: I tant,
1: no?
0: Que sí, i tant que sí. Sí, és un concert interessantíssim, que recordem-ho serà aquest mateix dilluns, dia 21, a l'Auditori del Tívoli, com ja és habitual, a partir de les 8 del vespre.
1: A les 8 del vespre, sí.
0: Que els socis i sòcies de l'Associació Musical tenen entrada gratuïta, això sempre s'ha de recordar, eh?
1: Aquesta vegada els socis tenen 5 euros d'entrada.
0: Val.
1: Fem entrada...
0: Corregim, m'hi he animat massa jo.
1: És l'única dels actes, els únics dels actes que en el més Pau Casal dels socis tenen...
0: Han de
1: col·laborar.
0: L'he quadrat, ho volia anunciar, però l'he quadrat, doncs.
1: Sí, no, ja està bé parlar-ne. Però, doncs...
0: La resta de concerts, sí, que són gratuïts per a socis i sòcies.
1: Els socis normalment tenen l'entrada gratuïta
0: en els nostres actes.
1: Tots els concerts, però aquesta vegada pensem que pel cost propi del concert, doncs jo crec que podran pagar 5 euros sense
0: cap problema. Jo crec que sí, el concert s'ho mereix.
1: Última hora és una quantitat gairebé simbòlica,
0: Jo penso que sí.
1: Com a preu d'entrada,
0: Jo crec que sí, que és allò gairebé gratuïta. Què podem parlar del quartet d'Ivancos? És un quartet molt jove, s'ha de dir, però que té moltíssima qualitat,
1: És un quartet que ha sorgit a partir de l'ESMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya, i doncs bé, ja té el seu recorregut, va ser fundat el 2019, però doncs ja ha participat, de fet, neix a partir del quartet Casals.
0: Val, sí.
1: I de fet, algun dels seus músics, doncs també forma part en algunes actuacions del quartet Casals, però han actuat ja al Palau de la Música, han actuat al Liceu, han fet actuacions per l'estranger, amb força èxit, també han tingut algun guardó en algun festival, de forma que, de fet, és un quartet relativament nou, però, doncs bé, ja tenen el seu recorregut i la seva història.
0: Sí, són dos violins, una viola i un violoncel.
1: Ah, això mateix, és un quartet de corda, sí.
0: Que bé. Doncs ben pendents, d'aquest concert important en commemoració, com dèiem, d'aquest Dia Internacional de la Pau, aquest proper dilluns, dia 21 de setembre, a més tot això marcat en el 150 aniversari del naixement de Pau Casals, que és una mica el leitmotiv, i el que ha marcat tot el curs per vosaltres, Anton?
1: Sí, aquest aniversari. Sí, home, el dia 29 de desembre d'aquest any serà el 150è aniversari.
0: Correcte. Tot just el dia, celebració?
1: El dia 29 de desembre d'aquest any serà. Sí, tot i que, doncs, l'aniversari del naixement Pau Casals ja ho fem durant tota aquesta època,
0: clar,
1: no? Des de mitjans d'aquest any 2026 i ben entrat el 2027 també.
0: Molt bé.
1: Nosaltres ja tenim pensat tota la programació d'aquest mes Pau Casals.
0: Vinga,
1: òbviament,
0: expliquem-la.
1: L'acte central serà el dia 23 d'octubre, que ve l'Escolania de Montserrat.
0: Molt bé, és veritat.
1: Aquesta és una organització conjunta amb la Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell. I caldrà parlar-ne més...
0: Quan arribi ens centrarem en aquest concert.
1: I tant, serà molt interessant. Nosaltres, mentrestant, ja tenim programat pel dia 7 d'octubre un duet de viola i piano de dos músics sorgits de l'Escola Municipal de Música del Vendrell.
0: Vaja, que bé, molt bé.
1: El Simón Alonso, El Simón Alonso és un pianista sorgit de l'escola, que és una fiera, És molt bo, és molt bo. I aquesta vegada vindrà amb un company fent un duet de piano i viola.
0: Molt bé. No?
1: I després, el dia 18 d'octubre, fem un concert, que el dia 18 d'octubre és diumenge. Farem un concert a la tarda, Commemorant la capitalitat de la sardana del Vendrell. Nosaltres ens hem volgut sumar a aquesta commemoració, la capitalitat de la sardana, i farem un concert que hem titulat Concert de Cor i Cobla, i amb la participació del Cor Orfeo Parroquial, de la colla sardanista dels Dansaires del Penedès, la colla sardanista de la Lira, i la cobla Ressò dels Dansaires del Penedès, de forma que farem una jornada, un diumenge a la tarda, de cançons de Pau Casals, i sardana.
0: Molt,
1: i sardana, en sardana en plan concert.
0: Sí.
1: Allà també a l'auditori, val? I també amb la participació de les colles sardanistes, que faran doncs una ballada també conjuntament. No?
0: Molt bé, tot això marcat en aquesta capitalitat del Vendrell, com a capital sardanista d'aquest 2026.
1: Home, sí, a veure, ja durant l'estiu ja s'han anat
0: fent
1: actes.
0: Sí, s'han fet moltes coses, i tant.
1: Però doncs nosaltres creiem que també ens hi hem de sumar en aquesta commemoració.
0: Molt bé, que bé.
1: De forma que, en fi, tot vendrellenc.
0: Com ha de ser, com ha de ser. Molt bé. És una programació molt àmplia que arriba justament a això, en aquest mes Pau Casals, que sempre arriba al mes d'octubre, i del qual ara ja gairebé tot l'any és mes Pau Casals, ja, per vosaltres, perquè ja més o menys, o poc o molt, organitzeu sempre actes durant tot l'any, s'ha de dir, Antoni?
1: Sí, bueno, nosaltres tenim dos... anem a dir èpoques de concerts o d'activitat. Una és ara el mes Pau Casals, que diem el mes d'octubre, i després el que és doncs els concerts que fem a la primavera, que en diem els dimecres musicals.
0: És veritat, sí.
1: I que doncs des del gener i fins al juny doncs mirem de fer un concert cada mes.
0: Molt bé. Per això que hi ha molta activitat repartida durant tot l'any, com aquell qui diu,
1: Sí,
0: o bona part de l'any, vaja.
1: Sí, i tant.
0: Val la pena tenir-ho en compte i seguir-ho, això. Ens deixem encara alguna cosa del mes Pau Casals?
1: Clourem el mes Pau Casals nosaltres el dia 28, amb una conferència que ens la fa la Gemma Cavaller. La Gemma Cavaller és una persona, una investigadora de la Universitat de Barcelona, que va fer un llibre titulat Spanish Refugee Aid. Això és el Pau Casals, quan va ser a l'exili, que es va dedicar molt a ajudar les persones exiliades, i es va integrar en una entitat formada per diferents persones que es van dedicar a ajudar els refugiats. Pensem que la Guerra Civil va enllaçar amb la Guerra Mundial, i allò va suposar una quantitat important de persones refugiades, i persones que calia ajudar, no? Pau Casals en va formar part de manera molt activa, i tota aquesta vessant humanitària de Pau Casals integrat dins d'aquesta organització que ha titulat així, Spanish Refugee Aid.
0: Molt bé.
1: Doncs bé, tota aquesta activitat ha estat molt profundament estudiada per aquesta noia, per aquesta dona, la Gemma Cavaller, i ens vindrà a explicar tot aquest estudi. Jo crec que serà molt interessant de saber detalls i anècdotes també de tota aquesta labor que Pau Casals va fer. Perquè Pau Casals no va actuar tot sol. I ell va fer el que va poder.
0: És evident, sí.
1: Però hi va haver tota una colla de persones que es van posar a treballar en aquest sentit.
0: Ostres, doncs un mes Pau Casals ben complert, que no només això musicalment s'intenta o es segueix destacant la figura d'en Pau Casals, no només musicalment parlant, sinó també aquesta figura de pau i d'universalitat, que també sempre ha sigut prou coneguda.
1: Sí.
0: Un mes molt complert, amb moltes activitats, a mesura que vagin arribant, les anirem explicant, Anton, si et sembla, aquí a la ràdio, com sempre fem, ja com a secció fixa i habitual. Tot i així, a la web ho teniu publicat, això em sembla, que la gent pot tornar a mirar-ho o consultar-ho quan vulgui.
1: Sí, tenim una web nova, I la compra d'entrades la podeu fer a través del web, també.
0: Fantàstic, que bé.
1: De forma que doncs, allí podeu veure el detall de tota la programació.
0: Molt bé, Associació Musical Pau Casals, només buscant això, del Vendrell, Associació Musical Pau Casals,
1: del Vendrell, .cat.
0: Trobaran justament això, tota aquesta activitat i això que hem explicat i que anirem explicant aquestes properes setmanes.
1: I tant.
0: Fantàstic,
1: sí, sí.
0: Anton.
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Vinga, fins
0: una
1: altra.
0: Fins aviat.
1: A veure.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 10 i 22 minuts, més coses en directe. En res anirem a conèixer altres programacions importants i que comencen, de fet, avui dimecres, que és la programació d'aquest darrer semestre des de l'Orga del Vendrell. Sempre en parlem, també ja és una secció habitual. De seguida anirem cap aquí amb qui sempre s'ha encarregat d'explicar-ho, en Lluís Cintes. A banda, però, i mentre no arriba aquest moment, anem a destacar altres punts d'agenda i punts destacats que van més enllà, potser, de la part més cultural, sinó també social, que és important destacar-ho. I és que fins al 22 de setembre va començar... No, comença avui, de fet, perdoneu, des d'avui fins al 22 de setembre es celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, amb el lema Combina i Mou-te. Per exemple, avui la campanya PassBus és gratuït, aquest bus flexible en les diferents freqüències, la 3, la 4, la 10, la 11 i la 12. I a banda, també avui dia 16 fins a les 11 del matí i hi ha la 13a cursa Transports del Camp de Tarragona. Bé, de fet, és una activitat prou interessant que es desenvolupa justament a tot el territori de la demarcació de Tarragona amb la utilització del transport públic i si esteu interessats a participar-hi, tot i que potser ja es vindria una mica just per l'hora que som i és aquest matí d'avui dimecres, bé, si més no podeu entrar a aquest punt de mobilitat i de la Setmana de la Mobilitat que podeu trobar en diferents aspectes oficials i institucionals i trobar aquesta informació. Va, a banda d'això, ara sí, escombrant cap a casa. Aquest proper divendres 18 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, s'ha preparat una caminada cultural, una passejada cultural amb en Jan Urpí, Espais Viscuts. És una caminada cultural pels carrers i les places del nucli antic del Vendrell, espais que van pintar l'artista Joan Urpí i que es poden veure interpretats en l'exposició temporal del Museu 10, entre d'altres. És una activitat que té el punt de sortida des del propi Museu 10, al qual això us convidem a que participeu en aquesta Setmana de la Mobilitat Europea. I a nivell cultural, una proposta interessantíssima i que arriba un any més. De fet, arriba ja a la seva 10a edició. El Seminari Àngel Guimerà, el seminari d'aquest 2026. És la novena edició, perdoneu, és la novena edició d'aquest seminari. Tindrà lloc aquest proper dissabte 19 de setembre a l'Auditori del Tívoli. Centrarà en les veus femenines que van donar vida als personatges del dramaturg. El Vendrell serà això, aquesta novena edició del seminari Àngel Guimerà, una jornada on es continua aprofundint en la vida i l'obra d'aquest dramaturg, reconegut com una de les figures més destacades del teatre català. Què hem de dir que no que hem explicat ja? Doncs bé, sota aquest títol, les actrius d'Àngel Guimerà, l'edició d'enguany es centrarà en els intèrprets femenins que van encarnar els personatges guimerians i la seva relació amb l'escriptor. Com ja és habitual, el seminari aposta per convidar no només a investigadors consolidats, sinó també a joves que s'inicien en el món de la recerca, donant un espai per compartir els resultats dels seus estudis. A més, un cop finalitzades les ponències, el seminari continuarà amb una taula rodona i un espectacle de cloenda que està inspirat en aquestes heroïnes tràgiques de l'autor. És un programa ben complert, amb molta participació i amb diferents noms destacats de la dramatúrgia catalana, que ja acabem d'explicar perquè és un programa prou extens. Ja ho hem destacat en alguna ocasió i ho acabarem de recordar aquests propers dies. Simplement això, que va d'aprofundir, que serà aquest proper dissabte 19 de setembre en aquest nou seminari Guimerà, el que correspon a aquest 2026.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Doncs va, seguim en directe, continuem en directe a la segona part de Calaixera. Avui dimecres, 11:15, i seguim, com ja hem explicat, amb més propostes, eh? I, de fet, altres temporades que comencen amb aquest nou curs, com és, diguem, la darrera temporada de concerts que s'organitza des de l'Orgue del Vendrell en aquest propi semestre. Lluís Sintes, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Com deia Fray Luis de León, decíamos ayer. Després d'haver estat a la presó,
0: sí, és...
1: nosaltres no hem estat a la presó, però
0: hem estat
1: ben cardats amb aquesta calor també, eh?
0: Bé, esperem que s'acabi aviat, perquè encara una mica encara cueja.
1: Sí, Déu-n'hi-do, però ho aclarirem, això.
0: Sí, home, sí, jo crec que ja ho tenim fora, això.
1: Doncs continuem amb la celebració aquesta del 250 aniversari.
0: Molt bé.
1: Obrim ja l'últim trimestre de l'any, no? Després de l'aturada estiuenca, no? Tot i que ja van participar amb la diada aquest any,
0: sí,
1: no? Que van ser l'orgue el que van fer...
0: Correcte, és veritat.
1: Sí, sí. I, bueno, començarem amb una conferència perquè, bueno, d'alguna manera volem posar en valor pues, tota aquesta joia que tenim aquí, que és aquest orgue barroc, no? que celebra el 250 aniversari, no?
0: Molt bé.
1: Per tant, bueno, li han donat un caire pedagògic, perquè també vam aprendre amb una conferència com es va gestar, com es van poder reunir els diners per poder fer aquest orgue, com va ser i tal, amb aquella conferència que es va donar el Xavier Mercader i el Salvador Guasch. I ara comencem aquest trimestre amb moltes ganes, amb un convidat molt especial, perquè, bueno, deixa'm dir que ell és doctor en musicologia per la Universitat de Barcelona, amb una tesi, espera, per aquí ho tinc apuntat, és doctor i... un treball monumental basat en la recerca directa de documents contractuals històrics que va rebre la qualificació d'excel·lent cum laude i el Premi Extraordinari de Doctorat.
0: Oida.
1: És a dir que, bueno, a part de ser acadèmic de la Reial Acadèmia de les Belles Arts, no és un min d'un dia, és una persona que en sap molt i que precisament pues, l'han convidat perquè ens parli pues, d'això, de l'organeria catalana de la segona meitat del segle XVIII i el progrés de Ludwig Scherrer, que va ser el constructor, l'organer del nostre orgue, que es veu que era un senyor que en sabia molt.
0: Molt bé.
1: Va ser un crac de la seva època, que va fer uns orgues històrics molt importants, i perquè ens ho expliqui d'una manera una mica millor i més acadèmica i més il·lustrada que jo, diguéssim, no? El tenim a l'altra banda
0: sí,
1: del
0: sí,
1: fil,
0: sí, el tenim.
1: Miquel González.
0: Miquel, molt bon dia.

0: Sí, sí que és veritat. Sí, hi ha un acudit sobre això que no ho faré, que és molt dolent, sobre el doctor, no? Hi ha un doctor en la sala, dice, sí, però de matemàtiques. No? Doncs una mica això, eh? Bé, tot i que el doctor és en musicologia, tampoc no és, no és una sortida massa habitual, eh, acadèmicament parlant, eh, Miquel? Ets molt atrevit, eh?
1: Bé, no creguis, eh, perquè, a veure, en aquests darrers anys, abans... Bueno, abans, parlant potser de fa 25 anys, sí, eh, o 30, era una altra cosa el tema de la musicologia. Ara està com molt normalitzat, sí, com passa a la resta d'Europa, no? Aleshores, doncs sí, el títol és aquest, no? És doctor en musicologia i història de l'art.
0: Ah, eh? No, no ens ho deixem.
1: Té com una mena de coletilla, eh, d'història de l'art.
0: D'acord, eh? Molt bé.
1: Que, bueno, mira, és... ho vaig voler fer perquè, de fet, jo sóc organista professional, estic al Conservatori de Lleida fent classes durant fa molts, molts anys, i sempre m'ha agradat molt la recerca, la documentació i, evidentment, l'òrgan, no? Perquè l'òrgan és el meu instrument.
0: Clar.
1: Aleshores, doncs, vaig fer una tesi que... Bueno, jo n'estic molt satisfet perquè és una tesi bastant completa i van ser molts anys de tesi, i crec que... Bueno, que ofereix, doncs, els que no saben d'acabar i també les grans llacunes que hi havia al voltant d'aquest instrument, doncs, doncs moltes solucions, sí, i molta, sí, informació. Sí,
0: sí. Fantàstic. De fet, tindràs un pes important per donar a conèixer aquest coneixement que tens, per una banda l'acadèmic, que serà aquest vespre, que ara en parlarem, i també després acabarem de pinzellar, tot i que ja en parlarem a mesura que vagi arribant, que és aquest coneixement musical, eh, com organista, que tindràs el divendres dia 25, del qual tu et posaràs les mans de l'orga.
2: Sí, perquè el divendres torna el Miquel altra vegada, però amb un quartet de cordes. Serà un concert molt especial,
0: ja,
2: molt bonic.
0: Ara en parlarem.
1: Sí, us el recomano, sí.
0: Fantàstic.
2: Sí, sí. Bueno, aquesta tarda, a les 6:30, allà a la sala Portal del Pardo, el tindrem parlant, donant una conferència. No cal que ens expliquis ara la conferència, si no, no vindran.
1: Però, no, no, no.
2: Precisament ahir una senyora em deia, és que jo d'això no hi entenc gaire, perquè no ho sé, perquè... Jo dic, precisament, és que anem a aprendre.
0: Clar.
2: Quan sents una conferència, doncs vas a aprendre moltes coses noves, no?, que el Miquel ens pot aportar, no?
0: Sí, sí, sí. Què explicaràs, Miquel, què explicaràs?
1: Jo explicaré, a veure, jo el que acostumo a fer és que l'orgue és un instrument que és molt complex, molt. Aleshores, no és com potser un altres instruments, un piano, una flauta, que el toques, el veus a prop, no? Però els orgues, com que estan allà dalt, estan a les alçades, només veus els tubs, llavors moltes vegades fins i tot la gent es sorprèn, no?, quan diuen, no, és que aquest orgue té... M'ho invento, eh? 1.200 tubs, no? I llavors et diuen, oh, però si només en veiem 20 a la façana, no? Aleshores, és tan desconegut que és clar, també fer una conferència a base de dades tècniques necessita també un auditori especialitzat.
0: Ja.
1: No? Aleshores, jo aquesta conferència la faig més o menys dirigida a gent que no té gaire... que no coneix gaire l'instrument.
0: Val,
1: o sigui, hi haurà fotografies... De fet, és una mica com una conferència al voltant de Scherrer, que és el constructor, i dels instruments, doncs, que va fer durant la seva vida per aquí a Catalunya. Llavors l'acompanyo també amb fotografies, també. I bé, una conferència una mica distesa.
0: D'acord.
1: Perquè és que si no és un...
0: No, s'agraeix.
1: La gent no ho aguanta.
0: S'agraeix de conèixer, doncs, la tipologia d'aquests instruments, i també suposo conèixer una mica més l'instrument d'aquí, el Vendrell. Nosaltres diem que és la joia del Vendrell i crec que tu certifiques, no, Miquel?
1: Sí. Home, a veure, l'instrument del Vendrell és una peça històrica catalana molt important, perquè primer que l'organer era un senyor que malauradament per la guerra, això també ho direm, doncs pràcticament el 98% de les coses que havia fet doncs van desaparèixer, no?
0: Sí.
1: Aleshores, poder tenir a la ciutat doncs un instrument i a més en bones condicions perquè està restaurat, etc. Això penso que és una gran sort, és una joia per la ciutat, i s'ha de tenir present, i s'ha de protegir, i s'ha de fer moltes coses que, evidentment, hi ha l'associació que ja ho fa, no? Uh-huh.

0: però és per felicitar doncs, el capdavant de, els, les persones que hi ha al capdavant d'aquesta institució, doncs, que facin propaganda de l'instrument i que també els de, les persones del Vendrell ho valorin. Saps? Que això és molt important.
1: No,
0: també,
1: i tant,
0: perquè
1: i tant.
0: Tots passem, i els que vinguin al darrere, doncs, el que han de fer és mantenir aquesta sensibilitat davant del patrimoni. Saps? Que recullin la torxa, no?
1: Sí, sí,
0: ara
1: sí,
0: vindran
1: sí.
0: Uns altres al darrere. I, bueno, és això.
1: Molt bé.
0: Cap de la fi és això.
2: Clar,
0: sí.
2: A més, donar-li vida a l'orgue, també, perquè d'alguna manera, quan fèiem alguna cosa, que som el col·lectiu amics de l'orgue, o amants de l'orgue, o protectors de l'orgue, doncs sempre li deim l'orgue del Vendrell. Qui ho fa, això, l'orgue del Vendrell? És com si l'orgue...
1: Tingués pròpia institució, no? És veritat.
2: Tingués la seva pròpia veu, no?
1: És veritat, és veritat.
0: Bueno, és una institució ja molt assentada, ja.
1: Sí, sí, sí.
0: I està molt consolidada, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors ja ho identifiquen.
1: És aquesta pedagogia cap a aquest instrument que podem trobar, o podem tenir l'orgull de tenir-lo aquí al Vendrell, però també, com tu deies, Miquel, que és aquesta pedagogia d'una mica conèixer el que és un òrgan en general, de que és una obra d'enginyeria fantàstica, mecànica en el seu moment, i que a vegades també ho desconeixem, com tu deies, dels tubs, dels registres, de les afinacions, i ja en darrera instància, bé, o no en tanta darrera instància, sinó també com toqueu, els organistes, que és una manera molt especial de tocar un instrument, també.
2: Es conserven encara molts orgues de Scherrer, o és estrany?
0: No, es conserven... a veure, jo parlo de l'àmbit català,
2: sí,
0: o podríem dir també nacional, no? A Catalunya només queda aquest. I llavors, a les Balears, a Mallorca, en queden dos. Un és a Sóller, bueno, tots dos són a Sóller, el de la parròquia, i hi ha un convent també, té un altre. El del convent és atribuït, no és del tot segur, però el de la parròquia sí. El que passa és que els orgues, com que el cas del Vendrell, doncs, per exemple, ara es celebren 250 anys.
1: Sí.
0: Clar, 250 anys amb un instrument ha patit moltes canvis, vicissituds, moltes intervencions, no? I moltes vegades el que passa és que et queda la façana de l'orgue, et queda tota la caixa, però l'interior ha sofert tantes modificacions que ja ha perdut la identitat de l'organer. No sé si m'explico.
1: Sí.
0: Que és el cas de Sóller. Sóller es queda amb la caixa, que és una caixa espectacular, que la veurem aquest vespre, bueno, aquesta tarda, amb una de les fotografies, però l'interior ja s'ha estat putinejat, ja podríem dir, que ja no té el caràcter de Scherrer, ja l'ha perdut.
2: Que moltes vegades els tubs que veiem, són de decoració, no? Els que es veuen des de baix, els canonges que diuen...
0: No. Sí, en aquests barrocs així no... El del Vendrell, crec jo, em sembla que són tots... funcionen,
1: sí.
0: Però sí, justament el que diu el Lluís és cert, perquè hi ha alguna fotografia que també aportaré, que es veuen uns tubs de façana que estan col·locats d'una manera molt especial, a les alçades, i això eren coses decoratives, sí. Sí.
1: Clar, la característica principal és que és un instrument barroc, no? És a dir, amb la seva afinació determinada i el seu so determinat, que una mica la que dius tu, no? Quan té aquest so del Scherrer, és això, aquest so barroc, no? Que s'ha anat perdent.
0: Sí, sí. A veure, és que és clar, és el que dèiem abans. O sigui, l'orgue ha sofert tantes modificacions que és possible que dins de l'instrument quedi algun tub que pel motiu que sigui no s'ha ofert aquella modificació. Pot haver-hi algun dubte. Llavors l'organer el que fa és, a l'hora de restaurar-lo, mira que el que ell creu que és més aproximat per l'època, i llavors a partir d'aquell tub és quan forma doncs, tota l'afinació, el temperament de l'instrument.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè esclar, és que és molt difícil. És que aquesta conferència, la conferència d'avui, estarem parlant de coses que ja no existeixen. I llavors és molt difícil. I a més, en aquest país, que, a més, ens hem dedicat a destruir un patrimoni nostre, que és molt curiós, i no quedar res. O sigui, es destrueix la documentació, que és quan anaven, doncs, jo que sé, al notari, o anaven als ajuntaments, o a les parròquies, a la guerra, i a més anaven a l'església i després les cremaven, no? I llavors, clar, parlar de coses que no les tens, no les pots tocar, és com una mica difícil.
1: Ja.
0: Tot és com una mena d'hipòtesi.
1: Sí.
2: I en el cas de l'Orgue del Vendrell, perquè sé que hi va haver una restauració, no sé si era l'any 29, que la va pagar el Pau Casals, que sembla ser que li van proposar fer-lo tot nou, i ell no ho va voler.
0: No.
2: Ell es va negar absolutament, no?
0: Sí, volien electrificar.
2: Per tant, hi deu haver molts elements que són originals,
0: sí,
2: encara, no?
0: Sí. Jo penso que, jo crec que són preguntes... No puc parlar jo, perquè potser els que són més avasats això són precisament les persones de l'associació.
2: Clar, la documentació la tenen ells.
1: Sí.
0: Jo puc parlar fins a un cert punt, perquè no, al 100%, el Salvador Guà segurament que ho comentaria.
1: Sí. I n'hem parlat moltes vegades.
2: Jo te vull fer una pregunta, Miquel, que no té res que veure amb l'Orgue del Vendrell, ni d'això, i clar, aquesta tarda no te la podré fer. Però ara, ja que te tinc aquí, és una cosa... Bé, és d'algú que no té ni idea d'orgues, val? És a dir, que amb un senyor doctor... cum laude, com tu, no? Per què se li diuen orgues barrocs, a part de l'afinació i tot això, quan aquest orgue ja el 1777 ja estaven dins l'estil clàssic? I després hi ha altres orgues que se'ls diuen romàntics, que és que la tècnica o la tecnologia no avançava prou i durant l'època clàssica se seguien fent servir aquests orgues? O com va això?
0: És que això és una pregunta molt... Té molt de suc, aquesta pregunta. És que, dins del món de l'art, o sigui, no podem establir dates concretes en el fet de dir, jo estic ara al 1799 i a l'any 1800, el 1800, doncs, inaugurem el classicisme, no? És tot clar, com una mena de bassa d'oli...
2: No era com a fi d'any, No era com el fi d'any que avui és 2000...
0: Ah, exactament. Exacte. Aleshores, tot és com una mena de taca d'oli que va avançant, no? Aleshores, aquí el barroc, doncs, es va perllongar molt, sobretot en els orgues. Els orgues, sobretot instruments del segle XIX, de la primera meitat del XIX, tenien una disposició que era molt semblant als barrocs del segle XVIII, perquè no havien evolucionat molt. Aleshores, quan parlem d'orgues romàntics, clar, romàntics, barrocs, renaixentistes, el que sigui, no? O sigui, cadascun evoluciona cap a unes característiques determinades. Ja sigui, els teclats, doncs, cada cop són més amplis. No és el mateix un teclat d'un orgue renaixentista que un orgue romàntic. L'amplitud de les tecles, n'hi ha moltes més tecles en un orgue romàntic que en un renaixentista. I llavors, doncs, en conjunt també tot l'orgue ha sofert un avançament tècnic, perquè tot va progressant.
1: Clar.
0: No? En el barroc, doncs, els orgues els clavaven amb claus, les fustes. En canvi, quan va venir el xerrer i van venir altres posteriors que venien d'Europa, feien servir cargols.
1: Uh-huh.
0: Clar, quan tu tens una fusta i la claves, sovint, per treure aquell clau, crees una erosió en l'instrument.
1: Clar.
0: Perquè hauràs d'agafar una falca, fer una palanca allà i aixecar la fusta. En canvi, ells van venir amb cargols. Llavors el cargol és tan simple com posar un tornavís, el descargoles i no erosiones la fusta. M'entens?
1: Sí.
0: Llavors,
1: sí.
0: Són un cúmul de coses que podríem parlar no 10 minuts ni un quart d'hora, sinó que podríem parlar moltíssim d'això.
1: I ara, no? I tant. Molt
2: sí,
1: bé.
2: Però,
0: i llavors, doncs, jo l'únic que agraeixo és que, gràcies a Déu, no es fes la intervenció que volia fer l'organea, sembla que era per allà, sí, el que diu el Lluís, no? 1929.
2: El 29, l'any 29.
0: Sí, no, alguna cosa així era.
2: Sí.
0: Perquè hauria perdut ja tota la...
2: El que es fa estrany és que en lo prolífic que va ser l'època neoclàssica no hi hagi orgues clàssics. És a dir, que Mozart o Martini Soler se feien 4-15, no? O sigui, devien fer l'estil barroc.
1: Mm-hmm.
2: Quan es feia, no sé, és una suposició...
0: Bueno, és clar, nosaltres has de pensar que no és el mateix l'època de Mozart a Mozart a Àustria que posem al Vendrell, o qui diu Vendrell, al Barcelona, o qui diu a València. O sigui, en aquella època Mozart i Àustria doncs, eren els capdavanters de moltes coses.
2: Clar.
0: I com tot, és com un terratrèmol, hi ha unes ones que es van expandint i aquestes ones arriben al país on estàs tu després d'uns anys.
1: Clar. Sí.
0: Llavors, clar, 415 és una afinació molt antiga ja, eh? O sigui, ja la cosa cap aquí, ja venia cap aquí i ja es anava col·locant. Però tot i així, l'organeria a Catalunya, sobretot en la primera meitat del segle XIX, estava una mica endarrerida respecte a d'altres països d'Europa.
1: Ostres,
0: parlaríem molt.
1: Què anava a dir, eh? És de les moltes coses que hem tocat ara en aquest moment, en aquesta estoneta de ràdio, que és molt complicat, d'aquí, sí. Doncs, tesis doctorals com la teva i els estudis com ara el teu, que expliquen la importància d'aquest òrgan. Nosaltres, sí. Perdona'ns, això, sempre escombrem una mica cap a casa i cap al Vendrell, perquè és el nostre i que es fa com molta il·lusió parlar-ne i preguntar al respecte, però som conscients que els seus coneixements van més enllà que no passa aquest àmbit més local de l'òrgan. Per això que la recomanació màxima és, en primera instància, avui dimecres, aquesta tarda, a 8:15, a la sala polivalent del Portal del Pardo, poder escoltar in situ i presencialment en Miquel González, qui parlarà de moltes d'aquestes coses i que serà interessantíssim com ho ha estat ara mateix en aquesta estoneta de ràdio.
2: Jo, Pere, si m'ho permets, jo dia 25, que és el dia que farà el concert, no?, que es diu Arrels, amb aquest quartet Granados, quartet de corda, intentaré venir al matí també a parlar-ne, no? Molt bé. Millor amb un dels integrants i tal. El Miquel ja m'ha dit que no podrà, eh? Que no podràs dia 25?
0: Sí, no
2: podrà.
0: Crec.
2: El Miquel ja m'ha dit que no podrà, però ara ens podries fer 5 cèntims que passarà aquest dia, que serà Arrels?
0: Mira, jo penso que és un... A veure, primer volia fer un incís amb una cosa. És només dir que el fet de tenir un doctorat no vol dir que sapiguem de tot. Això és. O sigui, si ja fet del tot el doctorat fos ja... Mira, ja és que no cal ni aprendre. No, jo penso que és el contrari. No? O sigui, tu tens un doctorat perquè has fet una feina, però la feina continua.
1: Ja,
0: llavors,
1: ja,
0: s'ha de continuar de fer coses.
2: I tant.
0: Com el que deia Lluís, respecte al concert, a veure, el concert jo el trobo molt interessant. Evidentment, sóc el que el toco. No puc dir que és que no val res, no. El concert és molt interessant perquè són dos quintets del Pare Soler, que és un quartet de corda amb orga, i llavors el quartet sol toca una peça de Josep de Teixidor, que era un...
2: Ah, sí.
0: Un lleidatà, em sembla.
2: Sí,
0: no
2: sí,
0: vull
2: sí.
0: equivocar, malgrat que teòricament ha anat ja a saber molt, però no n'han fet
2: sí,
0: tant.
2: Sí, recordo que hi havia el quartet Teixidor.
0: Sí, el quartet Teixidor, que era un senyor que havia estat per Madrid. Havia estat a la Capella Real, etcètera, etcètera. I és una música... Aquesta sí que és una música clàssica. Ja no és... Ja, quan el vingueu a escoltar, ja escoltareu que no és el tipus de música barroca. I és molt adequat per aquest orgue. Perquè són més o menys de la mateixa època, és del Pare Soler, el que tocaven a l'Escorial i tot això. I passa molt bé el concert, perquè és molt bonic.
1: Que, sí.
2: Que ningú s'ho perdi.
1: No, i tant.
2: Sí, a més, és conjuntar la corda amb l'orquestra, amb l'orgue, serà molt bonic.
1: Això mateix.
2: Traurà una sonoritat molt especial, no?
1: Sí. I tant.
0: És una varietat. I dones una varietat, també. La gent ho agraeix, les varietats, amb els orgues.
1: Molt bé.
2: Sí, sí.
1: Doncs això, doble proposta, que acabem de fer la conferència d'aquesta tarda i el concert, també, amb el Miquel, el dia 25, el divendres 25, on podrem, això, conèixer com es belluga el Miquel davant de l'orga que tant aprecia i que tant s'ha estudiat. Miquel.
0: Els dits,
1: els peus, i els peus també.
2: Jo te puc dir que és un gran organista.
1: I tant, doncs
2: ja
1: estarem pendents.
2: Ja te puc dir perquè he col·laborat diverses vegades.
1: Sí. Miquel, et deixem estar. Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies per acompanyar-nos aquesta estona. Molt amable.
2: Fins aquesta tarda, Miquel.
0: Que vagi molt bé. Gràcies per trucar.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Doncs bé, sempre és important, conèixer justament aquest coneixement que diu ell. Els doctors no ho sabem tot, però en saben molt,
2: Bueno,
1: en saben molt.
2: De matemàtiques no ho sap tot.
1: Exacte. Això, i justament amb aquesta conferència d'avui, el concert del dia 25, comenceu, com tu deies, una mica tota aquesta temporada, aquest darrer trimestre de l'any, amb programacions,
2: sí,
1: i que seran
2: sí.
1: ben àmplies, que n'hi ha unes quantes, com ja és habitual.
2: Sí, després d'aquest concert del 25, amb el Miquel i el quartet Granados, quartet de corda, vindrà el mes d'octubre el concert dels organistes del Vendrell.
1: Val, que és un clàssic, també,
2: que és un clàssic, que a més es agrada molt, i ve moltíssima gent, són gent coneguda, o sigui, els organistes de casa, diguéssim, no? I el concert, que serà molt especial, serà el 20 de novembre.
1: Val.
2: El 20 de novembre, ara te faré un spoiler, puc?
1: Ah, i tant, no, encantat.
2: Ostres,
1: no?
2: El periodista amb l'espoiler sempre esteu a punt.
1: Home, trobo que siguin exclusives i avançaments...
2: Ve un altre crac, que és el Juan de la Rubia.
1: Molt
2: val?
1: Bé, sí.
2: I en aquesta ocasió girarem tots els bancs de l'església.
1: Què dius?
2: Mirant cap a l'orgue, perquè tant com l'orgue soni, hi haurà un mapping.
1: Oh!
2: Sí, es farà tot un... Tot un mapping. Serà
1: Ostres,
2: un gran espectacle.
1: Que interessant.
2: Sí, sí. Visions d'orgue, homenatge al centenari de Montserrat Torrent. Serà, no? I l'encarregada de fer el mapping aquest serà Alba Corral, que és un expert en això,
1: aquest
2: no?
1: Aquest tipus de visions. Sí, sí, sí. Interessant.
2: Jo, sí, no és la primera vegada que ho veig en això, i te puc dir que generalment aquests que fan els mappings i tal... inclouen, diguéssim, l'orgue, la imatge de l'orgue en tota la projecció aquesta. Jo crec que serà una cosa molt, molt estrident i molt bonica.
1: Ostres. Que a més, el que és molt interessant també és aquesta combinació, no?, de la tradició o d'aquests 250 anys de història.
2: Amb la tecnologia
1: exacte,
2: actual.
1: Exacte, que pot tenir l'orgue del Vendrell amb aquesta tecnologia actual dels mappings i les projeccions.
2: Sempre i quart sigui respectuós.
1: No, evidentment, no, clar. Sempre hi ha d'haver un sentit comú.
2: Una vegada vaig sentir un DJ aquí amb l'orgue i no, això no,
1: i no et va agradar, no?
2: Però bueno, s'ha d'intentar tot, s'ha de provar, d'obrir camins.
1: I han d'haver-hi propostes per tot, Lluís.
2: I després acabarem el 4 de desembre amb un concert on actuarà Mimèn de l'Herenda.
1: Molt bé.
2: Jo amb una soprano, la soprano Anna Penalba, i l'organista Jordi Pasqual, el nostre Jordi Pasqual.
1: Home, el Jordi Pasqual, sí.
2: I farem tot un concert, va ser obres de Pau Casals i del seu gran amic Benvingut Socies.
1: Molt bé.
2: Dels dos, sí.
1: Doncs grans propostes.
2: El Jordi, l'Anna i jo, que ja hem actuat diverses vegades junts, és a dir, ja ens coneixem molt, farem això ja per tancar, diguéssim, no?
1: Molt bé.
2: El nostre petit cicle de l'orgue.
1: Fantàstic, doncs un darrer trimestre dedicat a aquests 250 anys de l'orgue, com dèiem. Clar, la celebració continuarà o ja s'acabarà quan acabi l'any? Lluís, ho sabem, això?
2: Se suposa que és aquest any natural, no?
1: És any natural, per això ho dic, a vegades, segons com, i depèn de quines celebracions...
2: Van començar a principis d'any, ara això tocaria, però bueno, potser queden els cartells posats aquests, no? Perquè fa bonic també veure, quan visites l'orgue, veure que té 250 anys.
1: A mi hi ha una cosa que en el seu dia ja ho vaig dir-ho quan vam parlar sobre aquests 250 anys amb el Javier i amb el Salvador, que jo els deia, una cosa que a mi em fa explotar el cap i que ens fa consciència de l'antiguitat que té l'orgue i la importància en conseqüència, i és que és més antic l'orgue que el campanar.
2: Sí, es veu que sí.
1: I és una cosa que a mi m'explota el cap, que sempre tenim molt present el campanar, el campanar, el campanar, doncs l'orgue encara és més antic que el campanar.
2: És més antic, sí. Jo no hi era, en aquella època.
1: No, jo tampoc. Pel que diuen i han explicat.
2: Sí.
1: I a mi aquesta dada, ostres, em crida molt l'atenció i que dona importància o dona ressò del que significa...
2: A mi el que m'emociona més és que aquell so que se sent, que és el so pur d'aquell orgue, és el que van sentir els avantpassats, els nostres avis, besavis, rebesavis.
1: Correcte.
2: És a dir que, bueno, d'alguna manera pots sentir l'emoció que ells vivien, també.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, és veritat.
2: És com una comunicació molt, molt espiritual.
1: Sí. I a més amb la màgia o...
2: Sí.
1: El so de l'orgue és molt especial.
2: El so de l'orgue sempre...
1: El so mecànic, de l'orgue, no de...
2: El so sempre acompanya, clar, embolcalla, diguéssim.
1: Sí.
2: I aquesta embolcalla és el que tenien els nostres avantpassats.
1: Sempre s'ha dit que és el rei dels instruments, també, a l'orgue, no?
2: També, Sí. Toquen moltes tecles els organistes, no?
1: Sí, amb les mans, amb les peus i amb tot.
2: Jo estic molt sorprès d'aquest orgue perquè, a més, que s'ha conservat moltíssim bé. Es nota que és molt antic. Se li nota, no és allò que dius, mira, això, he posat el teclat nou, no? Saps? Se li nota i, bueno, és un element històric, però...
1: important.
2: De primer ordre. No. I a més la meravella que se salvés també de la Guerra Civil.
1: I això també, és a dir, la història en si, i ja ho he dit en diverses vegades també amb el Xavier i amb el Salvador, dic que realment la història que darrere l'orgue i el per què es va fer d'una manera o d'altra la intervenció de Pau Casals o el que sigui, que és novel·lística, també, se'n podria fer un llibre i una novel·la, de tot allò, perquè és molt, molt interessant, amb personatges molt, molt, no sé com nomenar-los, molt pintorescos,
2: Jo la primera vegada, quan vaig visitar, la primera vegada, just arribar aquí al Vendrell, vaig fer el tour Pau Casals, que començava a la Casa Nadiua, i allà hi ha una foto, i l'orgue està a un costat.
1: Sí, correcte.
2: I això ja va començar a encuriosir, dic, hòstia, com pot ser això?
1: Sí, sí, sí.
2: No? I bueno, després he sabut tota la història.
1: Correcte, i la participació de certs personatges, clar, de certs constructors...
2: Quan més coneixes, més t'ho estimes.
1: Correcte, i realment és una història per explicar i per ennovelar, sense dubte. Molt bé, Xavier. Ai, Xavier, perdona. Lluís, ens retrobem just el mateix divendres 25 per explicar el concert que arribarà a la tarda,
2: I jo convido avui molta gent que vinguin a les 6:30 perquè ens ho passarà molt bé.
1: Fantàstic.
2: Perquè es coneix, anar a aprendre.
1: Clar.
2: Anar a aprendre i anar a escoltar, i realment quan més, ja el que he dit abans, quan més ho coneixes, més t'estimes. I avui coneixerem més coses.
1: Fantàstic, doncs queda dit. Gràcies, Lluís. Fins la setmana que ve.
2: Vinga.
1: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, el Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I en clau política, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha assegurat que la planta de Seat a Martorell té el futur assegurat i no s'acomiadarà ningú.
6: Que les ventes de cotxes a Espanya ha crescut un 12,8 en una Europa que creix un 1%, Espanya creix més. I Martorell té molt de futur, perquè primer s'hi ha invertit 3.300 milions amb quasi 200 milions del PERTE del vehicle elèctric. Per tant, surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i Seat tenen futur garantit.
5: Ho ha dit a la sessió de control al govern espanyol que té lloc al Congrés de Diputats, i on amb el president Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de cronificar la crisi de Ceuta. I també en política, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental, i també atenció precoç. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, on ha avançat que la Comissió presentarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, l'EUKIDS Act. I l'activista Roger Espanyol ha reclamat una resolució de culpabilitat en el judici contra 4 policies nacionals acusats per la pèrdua d'un ull durant l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Abans d'entrar a l'audiència, l'Espanyol ha dit que espera que el cas serveixi també per a totes les persones que, segons ell, no van tenir reconeixement, justícia ni reparació pels fets de l'1 d'octubre. Les acusacions demanen 13 anys de presó per als 4 agents, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució. I 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí. L'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen encara per localitzar els agressors.
3: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tercera i última part, arribem ja després d'aquest darrer butlletí dins la Calaixera, de la xarxa de comunicació local, i que ens porta, com dèiem, aquesta tercera i última hora. Avui, dimecres 16 de setembre, programa número 4025. Gràcies per fer-ho possible, de tot cor. I més qüestions i més coses ja habituals i que ja coneixeu i que ens continuaran aportant més llibres, més autors, més autores, una temporada més des de l'associació Com Arruga Literària. I justament anirem cap aquí, en directe, via telefònica, per conèixer tot allò que ens vulguin explicar. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades, que de fet també és un punt important i que no pot faltar. A través d'això de peticions, de dedicatòries, o simplement saludar i dir alguna cosa, que amb així ja en tenim prou. Doncs va, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Estem en aquesta primera setmana de temporada, doncs just vam començar fa dos dies, aquest dilluns, aquesta nova temporada 2026-2027. I anem recuperant seccions, hi ha novetats que ja hem anat explicant, noves seccions i nous continguts i nous col·laboradors i col·laboradores, però també recuperem seccions ja habituals i clàssiques dins del contingut d'aquest programa, com és un cop a la setmana, en principi els dimecres, des de Com Arruga Literària, i sempre ho expliquem per conèixer una mica més aquesta pròpia entitat, tot allò que organitzen, que és molta, molta, molta cosa, activitats, iniciatives, trobades, fires, i també la intenció de conèixer els autors i les autores que formen part d'aquesta entitat i que també són els principals protagonistes d'allò que engloba Com Arruga Literària. I, de fet, també avui ens acompanya una de les membres organitzatives d'aquesta entitat, com és la Sol Cano, que ja la tenim telefònicament parlant. Sol, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Com estàs? Com va això?
3: Molt bé, molt bé. Ja començar la rutina i a treballar i bueno, ja estem aquí.
2: Correcte.
3: Després de l'estiu.
2: Molt bé, sí que és un nou començar, és un començar un nou curs, i això sempre es nota. Tot i que l'estiu heu fet coses. Vosaltres heu seguit anar fent coses, no, a l'estiu?
3: Sí, sí, sí. Desconnectar amb el tema de la literatura mai desconnectem. Sempre hem de connectar amb coses, amb idees, amb la musa.
2: Clar.
3: I a l'estiu dona, això, per
2: sí?
3: Connectar.
2: Ja ho crec.
3: Per activar la ment.
2: Ja ho crec. Però sí que serà això, com dèiem, que quan comença un nou curs, doncs tot, no?, comença una mica a plantejar-se altra vegada i es torna a posar així de forma oficial i oficiosa altra vegada, com ara dèiem. De què parlem avui, Sol? Què ens expliqueu avui?
3: Doncs, bueno, mira, ahir vam tenir una reunió del comitè, de l'associació. Ens van reunir totes les que estem allà amb el tema de la literatura, de l'associació, i van parlar de moltes coses.
2: Molt bé.
3: Doncs, bueno, tenim novetats i tenim, doncs, la rutina de sempre, de fer el que fem cada any. I, bueno, primer de tot dir que jo no fa temps que estic, fa poc temps, farà un any o així més o menys, però la veritat és que estic molt contenta i és que animo la gent que s'apunti a aquesta associació, perquè és una associació viva. Sempre té idees, hi ha moltíssimes activitats i és una associació de cor. saps, de sentiments i de, i de projectes.
2: Clar.
3: I bueno, vam parlar de les fires rutinàries que es fa sempre, que tenim doncs la fira de Santa Teresa, el 10 d'octubre, al Vendrell, al carrer Robert.
2: Val.
3: Aquesta ja està programada per aquest dia, que la, jo animo la gent perquè vingui i es coneix a tota la, la gent que participem en el tema, sòcies i socis, i conèixer la nostra escritura. Després tenim una altra, que és l'Arcoiris, el dia 7 de novembre, al Vendrell també, però aquesta és a la Rambla. Aquesta fira és molt xula, perquè està estructurada amb colors. Posem les taules i amb diferents colors. Cada color és d'una temàtica, d'un gènere de literatura. I d'aquesta manera doncs, està més classificat i la gent quan va buscar el que li agrada doncs ja va al joc el color que li agrada per anar a comprar més directament.
2: Va, que bé, que bé.
3: Com més organitzada.
2: Sí.
3: Diferent, però li dona aquest toc distint, no?
2: Clar.
3: El tema de l'arcoiris, no? Els colors, com decanten per un tema diferent, no?
2: I a més, una fira que ja està molt consolidada, no? Aquesta serà la tercera edició, oi?
3: La tercera edició, sí, ja tenim. Així que bueno, és una de les fires que participen quasi totes sòcies i socis, que qui no ve és perquè no pot, però quasi estem tothom allà.
2: Fantàstic.
3: És una fira molt xula, amb molts ànims i amb molta il·lusió que ho fem.
2: Que bé.
3: I, bueno, sí. Així que us convido també que vingueu al Vendrell de la Rambla, el 7 de novembre.
2: Molt bé, a conèixer després, aquest munt d'escriptors i escriptores. Digues.
3: Sí. Després tenim més fires, però encara falten posar les dates, que és la Fira de Navidad, la Fira de Reis, i més que van sortint així de forma doncs, sense estructurar, no?
2: Val.
3: Això en quant a fires, així que, bueno.
2: Bé.
3: Sí. I, bueno, després tenim cursos d'escriptura, això és com novetat, que impartit per Graciela, i, bueno, que és una professora super... dona molta canya, dona molt estímul a nivell de l'escriptura, fa marató. A la marató pot accedir qualsevol persona que vulgui i es fa els dimecres al Centre Cívic de Coma-ruga.
2: Val.
3: I, a més, els cursos d'escriptura, que és la novetat, que és escriure contes i relatos. És una novetat que té Graciela per l'associació i que, bueno, ja es posarà també a l'Instagram i s'anunciarà els dies que estan preparats, que hi ha diversos dies que se faran els cursos, i també animo la gent perquè pugui participar.
2: Molt bé, que bé.
3: A més a més, sí, ja saps que, bueno, que tenim el que són lletres vives un cop al mes. Aquesta ho porta la nostra presidenta, en Glòria.
2: Val.
3: I sí, i també és una de les coses que bueno, és molt xulo perquè ho fem a l'Instagram d'ella, al Universo de Lletres, i bueno, ella és com un tipus microrelato, o no, micropresentació. Vull dir, presentes el teu llibre, cada soci o soci un cop al mes, doncs, la Glòria es fa una miqueta d'entrevista i cadascú pot parlar de la seva escriptura, del seu llibre, de les seves novetats, i encara que sigui una estoneta petita, però pot donar-se a conèixer. I és una iniciativa molt bona que té l'associació per poder parlar de cadascú del seu llibre.
2: Molt bé.
3: I després tenim doncs, el duo literari. El duo literari és aquest que cada sòcia i soci ens posem d'acord i ens trobem doncs, de tant en tant, el dia que ho posem és d'una forma improvisada, i parlem com si estiguem parlem tu i jo ara aquí. Doncs, sí. Ho fem també a l'Instagram de la que vulgui, no? De la parella d'un o d'una altra, i fem així. Cadascú va parlant del seu, com, bueno, falta el cafè o el té, i parlem de les nostres històries també que escrivim. Bueno, és una sensació que volem parlar de literatura, de que la gent s'anime a llegir en paper o digital o que vulgui, però que és una de les coses que hem de mantenir viva, no?
2: Sí.
3: La literatura, que penso que mai s'acabarà, perquè sempre hi ha coses que dir, no?
2: Clar.
3: Cadascú tenim coses que dir.
2: Sí.
3: Cada vegada hi ha més gent que escriu, que li agrada escriure, que li agrada comunicar, i penso que és una teràpia molt bona per tothom, i a més, si està amb una família com som nosaltres, que és la família literària, de Coma-ruga literària, i bueno, jo animo la gent que pugui entrar i que pugui participar.
2: Fantàstic.
3: Com a escritora.
2: I tant.
3: O escritor.
2: Sí. Tu deies, la lectura que no ha d'acabar mai, que no s'acabarà mai, no només la importància i fomentar la lectura, sinó en aquest cas, i el vostre cas, que sou un gran exemple, també és el foment de l'escriptura. La gent que realment s'anima a escriure, i que és un pas, És un pas.
3: Sí, sí.
2: Ens consta sempre en aquestes converses que mantenim amb vosaltres i que formeu part de la pròpia associació, que també teniu aquest espai setmanal aquí per poder conèixer-vos una mica millor. I és justament això, que és un pas, És una decisió el començar a escriure.
3: Sí, però l'important és tenir coses que dir, tothom té coses
2: per això,
3: que dir.
2: Oh, sí, sí, sí.
3: I plasmar-la en lletres i que després la gent pugui llegir, no?
2: Clar.
3: És una ajuda per la lectora i lector, perquè a vegades hi ha gent que no pot escriure, no pot treure les seves... el que té dintre, no? I llegint és com si tregués tot això que té, no? O una forma també de viatjar d'imaginar amb les lletres del llibre, no? I, bueno, és que dona molt de sí. Vull dir, la literatura és una cosa que dona molt de
2: sí. Sí, sí, sense dubte.
3: Tant per la persona que escriu, tant per la persona que està llegint.
2: Sí.
3: Bueno, i les persones que escrivim també estem llegint, perquè també som lectores i lectors.
2: Sí. Està clar.
3: Sí,
2: i a més,
3: sí.
2: quan més llegeixes, més sorgeixen les històries, també s'ha de dir, Com més llegeixes, més et corre l'imaginació després, o més arriben les muses, que dèiem al principi d'aquesta conversa.
3: Jo sí. I entre nosaltres, jo estic llegint llibres de les meves companyes i companys, i la veritat és que estic aprenent molt d'elles i d'ells, i d'un altre és que no des de l'associació també estic llegint, i la veritat és que t'enriqueix moltíssim com a escriptora.
2: Clar.
3: I la veritat és que sí.
2: I tant.
3: Jo, bueno, estic molt contenta i molt bé.
2: I
3: també molt contentes estem a l'associació de tu, de que puguis donar-nos aquest espai per poder parlar i per poder conèixer, i molt agraïda estem amb tu, amb
2: Gràcies.
3: La ràdio.
2: Cap problema.
3: Sí. La veritat és que ho fas molt fàcil. Una de les coses que sempre et diu a la gent quan li fas l'entrevista,
2: sí.
3: Sempre em diu a mi, doncs, Sol, el Pere m'ha fet sentir molt bé, i molt arropat o molt arropada.
2: Gràcies.
3: I ha estat molt bé. Molta gent, abans d'anar a la teva entrevista, sempre diu, i què diran? I què he de dir? I què? No sé què? I nervioses, no? Després diu, que bé, no? Que fàcil, que ho fa.
2: Ho agraeixo. Però és la nostra feina, donar-vos peu o facilitar-vos que podeu explicar allò que vulgueu explicar, Vull dir que ni més ni menys.
3: Sí,
2: així,
3: sí,
2: que,
3: sí.
2: Així que gràcies pel comentari. Escolta'm, sí. Sol, per participar dels cursos, de les trobades, de les fires, tot plegat, cal ser soci, sòcia, oi? Millor, de l'associació, per poder participar en tot això?
3: Si és sòcia o soci, sí que tens més, bueno, tens més activitat i més coses per participar.
2: Clar.
3: Però tenim el tema de la mitja marató, de la marató, d'escriptura, que pot entrar qualsevol persona.
2: Val.
3: I si entra a secretaria com @literaria@gmail.com, doncs es pot apuntar, es pot comunicar per que sigui. O per fer la marató d'escriptura, que la marató d'escriptura és superxula,
2: Sí, okay.
3: És superdivertida,
2: Sí.
3: Jo dic a tothom, perquè és una cosa que, saps, la pressió, no? De Graciela te dona uns papers, prepara papelets, doncs, amb tema, que són els disparadors, no? Què diem? I aquí doncs, has de començar a fer una història. I no saps la imaginació que surt de les nostres ments, eh?
2: Ja ho
3: crec. Super. Bueno, jo t'animo a tu també.
2: Ho intentarem. Sí, l'escriptura no és el meu... És a dir, l'escriptura periodística, és evident que fa molts anys que la faig, però l'escriptura... com dir-ho, així, artística, imaginativa, no l'he treballat massa, eh? Sí, ja ho crec.
3: Te sorprenderies.
2: Sí, m'imagino. Això, recordem ara que estàvem per aquí, és important, tot i així, que la gent es faci soci-sòcia, aquests escriptors, escriptores que estiguin interessats, o si algú vol donar suport a la pròpia entitat, que es puguin fer socis, que us segueixin per xarxes socials i que puguin trobar tota aquesta informació en referència a vosaltres, perquè sou molt actives, a xarxes socials.
3: Molt, molt, molt activa. Sempre tenim alguna cosa. Estem a Instagram, a Facebook. Tenim també un... Bueno, també com a novedat tenim un blog literari que ho porta a luz. I ahí també és molt nou. Hi ha molta, poca cosa perquè ha començat ara. Però ja pengem coses i la gent també pot veure tot el que fem nosaltres. I també ho pot veure. I sobretot a l'Instagram, ens han de seguir. Han de seguir, perquè encara que no siguin sòcies, veure el que fem per poder seguir les fires, anar allà a comprar llibres, a conèixer, a parlar amb les escritores i escriptors, conèixer en viu. No és el mateix de, doncs, tu fas el llibre i que puguis comentar els teus personatges directament al lector, a la lectora. A vegades, no sé si t'ha passat a tu, no, però quan llegeix un llibre, dius, oi, per què no fa l'altre? Per què no l'ho fet d'aquesta manera? O, doncs aquestes coses ho poden dir directament a la persona que ha creat aquest llibre. És una oportunitat com lector o com lectora poder parlar amb nosaltres a les fires.
2: Doncs que això, que segueixin xarxes, segueixin Instagram i que ho segueixin de ben a prop, per conèixer tota aquesta activitat i allò que teniu ganes d'explicar i d'escriure, ni més ni menys.
3: Sí.
2: Molt bé, Sol. Exacte. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més i, en conseqüència, una temporada més. Seguim en contacte.
3: Doncs moltes gràcies, Pere, i així seguim en contacte.
2: Correcte, una abraçada. Bé. Fins aviat.
3: Igualment. Adéu. Adéu.
0: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Mi mana

0: Diego.
1: Al tanto amb aquesta primera cançó que hem posat, per anar ja directament cap a aquesta part de participació i trucades, que és aquesta combinació de Kiko Veneno amb Estopa. Una cançó d'aquest setembre. Es diu Jo i mi manager. I bàsicament amb això ja trenquem una mica el gel, posem una mica més de ritme i anem ja això, cap a la participació i cap a les trucades. Mi

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: ...977-1570-69, aquest és el telèfon de directe, ja ho sabeu. 977-1570-69, o també, si voleu, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101, també molt fàcil, 686-101-101. I va, quedarem ja les primeres trucades. Bon dia.
2: Bon dia, estimat.
1: Maria Dolors, ets tu, Maria Dolors, ets tu.
2: Hola.
1: La primera. Què tal?
2: Molt bé, gràcies. Sí. Molt bé. Ahir, molt bé, el meu sant.
1: Sí, va anar bé. Ho va celebrar bé, sí.
2: Amb la germana que m'havies posat la cançó i tot.
1: Ah, clar. Molt bé.
2: Escolta, bonic, que va i combinació, aquesta que has posat ara.
1: Sí, oi? Kiko Veneno i Estopa, quin parell.
2: Kiko Veneno, mare meva.
1: Però quin trio, quin parell, no, quin trio.
2: Quina cançó, eh? Quin ritme, molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí, sí.
2: Mira, posa'm Funambulista, a mi me gusta la...
1: A mi me gusta, perdona?
2: Funambulista, a mi me gusta la vida.
1: La vida, això que em sortia, a mi me gusta sí. La vida. Perfecte, doncs l'apunto, l'apunto.
2: Ja té una mica de temps aquesta,
1: sí,
2: però bueno.
1: Sí, és molt xula.
2: Ja m'agrada.
1: Sí.
2: Bueno, estimat, doncs...
1: Molt bé.
2: Que vagi bé el dia i fins demà.
1: Igualment, fins demà, que ja serem dijous.
2: Això mateix.
1: Molt bé.
2: Molts petonets i abraçades.
1: Gràcies,
2: eh?
1: Maria Dolors, igualment.
2: Vale, adéu.
1: Adéu, adéu. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, carinyo.
1: Montserrat, què dius?
3: Hola. Mira, aquí...
1: Com prova, això?
3: Està malament perquè està tancada.
1: Veus, ara, ja comença a passar factura, això, ja, oi?
3: Ja, sí.
1: Ja ara comença ja a passar factura.
3: Ja són masses dies.
1: Ja. Però no sabeu... No sabeu, no? No sabeu més o menys quan ho poden arreglar, ni...
3: No ho sé. Mira, que passo la nena.
1: Vinga.
4: Mira, es va esgavallar una peça i aquesta peça no la troben perquè l'ascensor és antic i passa el que passa.
1: Lo típic, una peça
4: però
1: que...
4: Però bueno, ja farà, demà farà 8 dies ja, eh?
1: 8 dies, oida, oida.
4: Sí. Es va trencar el divendres el dia de la diada.
1: Ja, ostres, mira.
4: Però hi ha un servei d'urgències, van vindre i van veure que estava una peça trencada, bueno, cremada. Ja.
1: Sí.
4: I ara això, les coses del palacio van despacio.
1: Van despacio, correcte. Les peces sempre venen d'Alemanya. Oh, sí, però, la peça ha d'arribar d'Alemanya.
4: Sí. Sí, jo no sé, perquè,
1: escolta,
4: quan hi ha una cosa, hi ha una altra.
1: Ja, quan no és una ceba.
4: És el que passa a viure en un bloc.
1: Ja, a veure si s'arregla aviat i es pot solucionar.
4: Sí. Bueno.
1: Molt bé. Gràcies, Maria Miquel.
4: Vagi bé.
1: Que vagi bé, igualment. Adéu. Ai, els ascensors, clar, és que tenen aquesta part pràctica i que a vegades toquen una mica la moral i fan una mica la quinza. Va, posarem alguna cançó ben xula per la Montserrat, a veure si la podem animar una mica, mentre esperem més trucades i més participació al 977-1570-69. De seguida anem a la cançó que ens ha demanat la Maria Dolors, la Funambulista, perquè està tenint per aquí carregada. I va, l'escoltem també. És una cançó molt xula, perquè és una versió de fa temps ja, de Sopa de Cabra, que està de celebració, també en els seus 40 anys. I estan versionant les seves cançons clàssiques com aquesta, que és el Far del Sud, amb l'ajuda d'altres artistes. En aquest cas, amb l'ajuda d'en Jordi Stone.

0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
1: I per la Montserrat, que segur que li agrada aquesta, i per molta gent que ens escolteu habitualment, en Ramon Calduc, Te quiero, dijiste, el muñequita linda.

0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Hi ha cops on les coses
2: van com van. 5 minuts per 11:45. Estem, això, de ple a la tercera i última part de programa. Avui dimecres, 16 de setembre. Esperant més trucades i més participació en tots aquests instants, com sabeu, a través del 977-15-70-69 o missatge de WhatsApp al 686-101-101. I aprofitem aquesta cançó de Roger Pedrós, L'art de coincidir, per destacar, explicar i recordar els diferents apunts d'agenda d'aquests dies. Ja n'hem parlat avui dimecres, aquesta tarda, a 6:45, a la sala del Portal del Pardo, la conferència L'Organeria Catalana a la segona meitat del segle XVIII, El progrés, de Ludwig Scherer. I també de cara a aquest cap de setmana, de cara al dissabte, per exemple, arriba el 9è seminari Àngel Guimerà. L'obertura de l'acte per part de les autoritats serà a partir de les 10 del matí a l'Auditori del Tívoli. Després d'això, a 10:45, hi haurà la presentació del llibre dels monòlegs d'Àngel Guimerà a la Stand-Up Comedy. I del seminari, les actrius d'Àngel Guimerà, que és el tema del seminari d'enguany, i aquest llibre que es presenta va ser el tema de l'any passat. Aquest llibre que ha anat a càrrec d'en Ramon Bacardit. A 10:45, conferència La construcció de la figura femenina a Terra Baixa, la reina vella, la filla del mar i la boja d'Àngel Guimerà. Anirà a càrrec de la Laia Bertran. També en aquest seminari, a les 11 del matí, la conferència Maria Guerrero i Àngel Guimerà, complicitats i malentesos. Serà a càrrec de Joan Martori. I també a 11:45, la conferència Àngel Guimerà i Margarida Xirgo, una conjunció astral, a càrrec d'en Francesc Foguet. I també s'ha preparat la taula rodona, el repte de dirigir els personatges femenins d'Àngel Guimerà, a 12:45 del migdia, amb la Sílvia Sanfeliu, que és dramaturga, en Valeri Laguna, que és director teatral, i en Maner Güell, que és formador. I tot això acabarà a 12:45 del migdia amb l'espectacle Encara no ens toca, a càrrec de Neus Soler i de la Núria Mercader. Són els actes principals d'aquest 9è seminari Àngel Guimerà i que es portarà a terme aquest mateix dissabte, com hem explicat, dia 19. El diumenge, dia 20, s'ha preparat una visita guiada al Museu Pau Casals a les 12 del migdia. O també s'ha preparat un concert a càrrec de l'Orquestra Camerata 21 amb la Marta Mateu com a soprano i en Salvador Brutons a la direcció. La veu retrobada en el centenari Josep Sarcó serà a les 7 a l'Auditori Pau Casals. I finalment, ja el dilluns 21, també parlant de música, i també ja ho hem explicat, el concert a l'embrisme i antillanisme amb el quartet Vivancos, organitzat per l'Associació Musical Pau Casals. Aquest dilluns, a les 8 del vespre, a l'Auditori del Tívoli. Cara i complicada, ja t'improvisava el garrot. Uri Santa Fe i la Milky.

seguim posant ritme, que encara és dimecres, però el ritme sempre s'agraeix, no? I sobretot com mica en mica anem arribant al migdia. Va, esperem més trucades, més participació. I amb altres cançons que ens posen ritme, com ara dèiem, aquest dimecres, qualsevol de setembre, primera setmana de temporada, recordem-ho. Nova versió d'aquesta cançó del Siderland, aquest tututurú, amb Sergi Sánchez i Flavo. Jo volia ser-ho tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot

0: tu.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: I aquesta cançó ens ha acompanyat bona part d'aquest estiu que, bé, mica en mica ja es va acabant, eh? Encara fa calor, eh, per això, però encara s'acaba més aquests propers dies. Però bé, aquesta cançó és molt xula. És d'Auxili, dels valencians Auxili, amb Trapella, i una cançó que ha estat molt de l'estiu, Terrinetes al sol.

I mica a mica ja anem enfilant la recta final de programa, aquests darrers minuts que ens portaran fins al migdia amb aquesta bona selecció musical, buscant aquests minuts finals de ritme després de portar contingut i moltes coses des de les 9 del matí, perquè justament això, cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 i fins les 12, moltes coses, des de informació, entrevistes, seccions, col·laboradors, propostes, agenda, i també en aquesta part final sempre música i també participació i trucades, perquè si són peticions musicals i la llista musical és una mica feta per vosaltres, doncs això, millor que millor. Encara aquests últims minuts per recollir alguna trucada més, si voleu, al 977 15 70 69, o WhatsApp al 686 100 100. Un món millor d'Albert Esteve.

0: Nino.
1: I amb ritmazo, eh? Papi, posa'l al disc, també una de les cançons d'aquest estiu que ja va acabant. Joan Dausà i Mamaduixa, Papi, posa'l al disc. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera i amb més ganes que mai d'acompanyar-vos i d'explicar-vos encara moltes més coses. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.

0: Martina, porta l'UQL.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el pla inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'ara al migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I també el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les pròximes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona el 6 de maig, identificant-se com a docents. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals com la llibertat sindical, el dret de vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre al centre de Barcelona el 2017. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. 2 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervinguts quirúrgicament. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Molt bon dia, què tal, com esteu? Salutacions cordials, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Avui és ja dimecres, sí, si vas una mica despistat. Sí, avui és dimecres i el calendari ja data dia 16. Encara li queda el mes, eh? Podríem dir que estem, doncs sí, en la meitat d'aquest mes de setembre. El mes dels canvis, el mes de... Bueno, de que hi ha gent que també inicia les seves vacances. El mes de setembre sempre ha sigut un mes on hi ha menys aglomeració, tot també és més econòmic a viatjar. Però, bueno, i també bon, la temperatura que es nota que ha donat un gir. Avui haurem d'estar ben atents a la previsió meteorològica perquè arriben canvis aquesta tarda, o almenys és el que... a vista a la, per el que fa a la previsió meteorològica. Però això el coneixerem doncs, aquí un momentet. Gràcies per acompanyar-nos en aquestes hores del matí. Són ja les 12 i 6 minuts i aquesta és la quarta hora. L'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Aquí estarem intensament fins a arribar al punt de la una del migdia. Salutacions de Marga Márquez. Avui és 16 de setembre i avui es celebra oficialment el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó. Una efemèride proclamada, com ja sabeu, per l'Assemblea General de les Nacions Unides per commemorar la data en el que es va signar el protocol de Montreal l'any 1987. Aquest acord internacional té com a objectiu protegir la capa d'ozó mitjançant el control d'eliminació gradual de les substàncies químiques que la deterioren com el CFC. A més, aquest dia també d'abast global, data coincideix amb altres celebracions importants. Per exemple, avui és el Dia de la Independència de Mèxic, una de les festes pàtries més importants del país que es commemoren amb desfilades civils i militars. O el Dia dels Drets dels Estudiants Secundaris, recordat especialment en l'Argentina en homenatge als estudiants desapareguts durant la dictadura militar. Avui, 16 de setembre, hi ha sants que destaquen. Els sants principals d'aquesta santoral d'avui és el santoral de l'Abadia de Montserrat, Sant Corneli, Sant Cebrià, Santa Edita, Sant Joan Macias, Sant Abundi i Sant Víctor. Així que si coneixeu algun Corneli, Cebrià o Edita, avui és el seu dia per rebre una felicitació. I avui, 16 de setembre, hi ha diferents fets que van passar de gran rellevància a Catalunya. Pel que fa a la història i a la política, el 1714 hi va ser l'abolició de la Generalitat de Catalunya de les institucions d'autogovern. Cinc dies després de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre al Consell del Cent de la Diputació de la Generalitat, són oficialment abolides pel decret de les autoritats borbòniques per Felip V, avançat al que es consolidaria més tard com el decret de la nova planta. I tal dia com avui, el 1976, va ser el naixement de la Bressola. Es funda a Perpinyà, a la Catalunya Nord, la primera escola en català després de la dictadura. Va obrir amb només 7 alumnes, inspirant-se en el model de les ikastoles basques, esdevenint un pilar fonamental en la recuperació de les llengües catalanes en territori sota administració francesa. I pel que fa a la cultura i a la popularitat, hi ha diferents curiositats. Per exemple, tal dia com avui, hi va arribar aquell èxit brutal dels Manel. En l'àmbit contemporani, el 16 de setembre, el grup català va rebre oficialment el seu primer disc d'or per al seu aclamat àlbum de debut, Els millors professors europeus. Bueno, i què farà avui el temps? Perquè hem vist les previsions en tots els mitjans que, bueno, pues, la cosa pinta amb precaució. Avui el temps s'espera que sigui una jornada canviant a temperatures d'uns 28 graus o 29 de màxima. Al matí estarà pràcticament aclarit i assolellat i serà ideal doncs, per fer qualsevol cosa, perquè a la tarda augmentarà la nuvolositat de manera progressiva. Segons l'EMET, manté avisos a la província de risc per ruixats forts i tempestes a partir del migdia amb una probabilitat de precipitació bastant elevada, gairebé el 80%. A la nit s'alteraran els núvols i clarianes a mesura que la tempesta baixi a la baixa.
i les properes jornades doncs arribarà la calma. En tot cas, hem d'estar ben atents a la previsió meteorològica. Doncs avui ja emmarquem amb el que marca la jornada, ja sabem en el que estem. Si estàs una mica despistat, avui és 16 del mes de setembre. D'aquí una estoneta ens anirem a veure amb el que avui ens despertem, el que has de saber. El nostre punt d'informació, com sempre, amb les notícies locals de comarca i aquesta mirada a les notícies nacionals, internacionals i també d'última hora. La música, que ja sabeu que la tenim amunt i avall per aquí, en la quarta hora. I recordeu que farem una ullada al nostre tema retro, així com l'agenda. Gràcies per acompanyar-nos, salutacions i benvinguts a aquesta quarta hora que complementa el matí de Ràdio El Vendrell. Salutacions de Marga Márquez.

0: Muchas gracias.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Doncs ara és moment, com ja sabeu, de fer una primera ullada a les notícies que ens ocupen del nostre municipi. L'Ajuntament de Villagarcía de la Torre, poble agermanat amb el Vendrell, ha otorgat el Premi Bruja de Oro aquest any al regidor de l'Ajuntament del Vendrell, Alfons Herrera. Aquest és un guardó que el consistori extremeny entrega actualment a persones i entitats que treballen en favor de la població i els seus ciutadans. El guardó s'ha otorgat a Herrera en reconeixement a la tasca desenvolupada des dels mitjans dels anys 80, en favor de la concòrdia, l'argemanament i la col·laboració dels dos pobles. Fill de Villagarcía, Herrera va ser l'autor de la moció d'agermanament el 2001 i ha impulsat diferents visites entre entitats als dos municipis. Més coses. Del 18 de setembre al 18 d'octubre, un total de 25 restaurants de Calafell, segur que Unit i el Vendrell i la Bisbal del Penedès oferiran diferents propostes gastronòmiques protagonitzades per l'arròs i els productes sabors propis del Baix Penedès. Les quartes jornades de l'arròs i els tastets es van presentar ahir dimarts al restaurant La Rosseria de Cunit. Les jornades són una iniciativa del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès que compta amb el suport dels ajuntaments de Cunit i Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Fòrum Calafell, amb el patrocini d'Arròs Ballo i denominació d'origen penedès. En aquesta quarta edició hi ha un total de 25 restaurants del Baix Penedès que prenen part amb unes propostes que estaran marinades amb vins de denominació d'origen penedesenca. Una de les principals novetats d'aquesta edició és la posada en marxa d'una plataforma web pensada per incentivar els comensals a descobrir diferents establiments i municipis de la comarca. Igualment, els comensals també podran votar els establiments que més els hi hagin agradat i un cop finalitzades les jornades, el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès farà un reconeixement a l'establiment més ben valorat. I l'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa una enquesta ciutadana per conèixer les necessitats i prioritats en matèria d'habitatge i incorporar-les a la redacció del futur Pla Local d'Habitatge del municipi. D'aquesta forma, el Pla del Procés de Participació Ciutadana del Pla permetrà complementar la diagnosi tècnica amb l'experiència i la percepció de les persones que viuen al Vendrell. El qüestionari aborda aspectes com la situació residencial de les llars, l'accés del lloguer i la compra, les necessitats d'emancipació dels joves, l'habitatge assequible i social, rehabilitació i l'eficiència energètica i l'accessibilitat. També permet indicar quines actuacions i polítiques d'habitatge es consideren prioritàries i formular propostes concretes. L'enquesta es pot respondre fins al 16 d'octubre. I l'Orquestra Camerata 21 actuarà aquest proper diumenge a l'Auditori Pau Casals. Obrim una temporada en la que commemoren els seus 35 anys de vida. Un concert que porta per títol La veu retrobada arrencarà a les 7 de la tarda i servirà per retre homenatge a Josep Cercós, una personalitat singular i clau de la música catalana del segle XX, del qual enguany es commemora el seu centenari. Sota la direcció de Salvador Brutons i la destacada interpretació vocal de la soprano Marta Mateu, la ballada establirà un diàleg enriquidor entre diferents èpoques i estils, connectant l'obra de Cercós amb composicions de Fernando Sor i Sergei Porquekiev. I una família de la Bisbal del Penedès demana la col·laboració ciutadana per intentar localitzar un jove, en Pol Jiménez. El jove falta a casa seva des de la matinada de dimarts. Segons ha explicat, va anar al llit a la seva habitació dilluns cap a 11:45 de la nit i cap a les 2 de la matinada la família va trobar la porta de la casa oberta i l'absència del jove. Des de llavors no han tingut notícia i per això demanen la col·laboració per si algú pot haver vist el jove. La família ja ha posat una denúncia als Mossos d'Esquadra. El jove té el cabell castany, fa un 70 d'alçada i de complexió forta, però prim, algunes informacions que ha rebut la família no contrastades és que algú el podria haver vist i que portava roba fosca. També hi falta el patinet elèctric que algú li va regalar fa uns dies i que va i documentat i sense telèfon mòbil. Per tant, es prega la col·laboració de la ciutadania i que qualsevol pista pugui fer-se arribar als Mossos d'Esquadra.
I el partit Unitat Vendrellenca ha elaborat un pla d'aparcament per tot el municipi que té la intenció d'anar desgranant progressivament. La primera peça d'aquest pla és una proposta per fer 300 noves places d'aparcament al barri del Puig, mitjançant un sistema prefabricat en alçada. Des de Unitat Vendrellenca asseguren que l'aparcament és una de les preocupacions més evidents dels ciutadans del Vendrell, tal com s'ha pogut constatar amb una enquesta que han fet. És per això que treballen amb diferents propostes per augmentar les places en diferents barris. Des del partit es mostren poc partidaris dels emplaçaments soterrats, tant pel cost que suposen com pel temps que es necessitaria per fer-los, i es decanten clarament pels aparcaments en superfície. Robert afirma que la proposta del partit es basa en models que s'han impulsat en ciutats com a França o Alemanya amb unes dimensions similars al Vendrell. I més coses. Dins dels actes de la commemoració dels seus 250 anys de vida de l'Orga del Vendrell, s'organitza avui dimecres a 6:45 del vespre la conferència L'Orgueneria a la segona meitat del segle XVIII. Del segle XVII, el procés de Ludwig Scherrer. És una xerrada que anirà a càrrec de l'especialista en matèria Miquel González a la sala polivalent del portal del Pardo. L'entrada és gratuïta i en acabar s'oferirà una degustació de cava a tots els assistents. I per últim, fem una mirada en la comarca perquè ens anem cap a Calafell. Calafell inicia a París una nova temporada de promoció turística. Turisme de Calafell participarà entre el 15 i el 17 de setembre a la fira IFTM Top Race de París, una nova acció de promoció destinada a fidelitzar el mercat francès, que continua sent un dels principals mercats turístics internacionals que venen al municipi. La participació en aquest certamen marca l'inici de la temporada de promoció turística de tardor, un cop finalitzada la campanya d'estiu, amb l'objectiu de donar a conèixer els atractius i l'oferta de Calafell als principals mercats i emissors per reforçar el posicionament de la destinació. La fidelització dels mercats tradicionals continua sent una de les prioritats de Turisme Calafell, que considera una essència mantenir la presència de visitants internacionals i avançar en la competitivitat turística del municipi. I com sempre, anem a fer una ullada a altres notícies d'una mirada més àmplia, que com sempre comença a fer una mirada a les notícies d'Espanya. Detingudes dues persones com a presumptes autors materials del tiroteig mortal d'Illa Cristina. També ens diu que el fiscal avala investigar si va haver decisions o omissions del delegat de Ceuta que van poder incidir en la completar l'àlbum del Mundial de Futbol del 2026. L'incendi de Tuéjar arrasa 880 hectàrees, deixa dos bombers ferits i mobilitza la UME al Alt de Túria. Una mirada cap a les notícies del món ens diu que von der Leyen proposa flexibilitzar els retorns de migrants en emergències. Ceuta és Europa i estan per vigilar-los. Moren almenys 11 persones a Gaza en enfonsar-se a un edifici danyat per la guerra que albergava refugiats. I altres notícies d'economia ens diu que els agricultors denuncien

que omplir el dipòsit del tractor costa 130 euros més que fa 6 mesos. També ens diu que la robòtica humanista és l'aposta del grup d'experts Zerrakiak. I altres notícies ens fa mirar cap a casa nostra. Esther Capella critica a Llarena per rebutjar aplicar l'amnistia a Puigdemont. Estan jugant amb el temps que han acabat fent política. La portaveu d'Esquerra del Congrés també reclama més ambició al govern de Salvador Illa i a reivindicar els acords impulsats per Esquerra en matèria de finançament i rodalies. També ens diu que estiu negre amb 43 persones ofegades durant la temporada del bany. I també ens diu que el judici pels acomiadaments de més de 2.000 moderadors de Meta arriba al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Més notícies. Detingut un professor a Badalona acusat d'assetjar sexualment dues adolescents per xarxes socials. I també ens diu que l'IPC s'enfila a Catalunya fins al 4% a l'agost en el nivell més alt dels dos darrers anys. El Consell de Ministres dona llum verda al pla d'inversions previ a l'ampliació del Prat. I també ens diu que musicalment Oasis actuarà a Barcelona el juliol del 27. Comencen els 10 dies de les festes també de Santa Tecla i ens diu que el temps farà un dimecres de canvis de temps per aigua i també buscar la Rebeca. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Anem en busca de la música de Marc Anthony i Nati Peluso, que fa doncs un temps publicava en Salsa de la Bona. Avui aprofitem per sentir-los i, a més, avui en Marc Anthony celebra el seu 58 aniversari. El cantant i compositor nord-americà, que com ja sabeu és d'origen porto-riqueny i és un dels màxims referents de la salsa i el pop, celebra el seu aniversari. Felicitats.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Bueno, quina energia aquesta cançó a aquestes hores del matí, o segon com t'agafi el dia, deixem el pas canviat. Un dels grans, Marc Anthony, Nati Peluso. Anem en busca del que avui hem triat com el nostre tema retro. Anem a fer aquest viatge de la mà d'un artista que ha aconseguit nombrosos èxits mundials al llarg de la seva carrera, especialment a finals dels 80 i principis dels 90. En parlem d'en Richard Marx, que és especialment conegut per les seves balades molt romàntiques, cosa que abans també s'emportava molt. Els seus números us més importants és aquell famós Right Here Waiting, que va ser el 1989. Sens dubte és la seva cançó més famosa i una de les balades més icòniques de la història de la música pop. El 1988 va publicar Hall on the Nights, una balada potent que es va convertir en el seu primer número 1 en la llista Billboard. O el tema del 89, Satisfied, una cançó de ritme molt rockera i amb molta energia que també va liderar les llistes d'èxits. El tema que avui hem triat és una balada romàntica i reeixida per a la història de la música. Es va llançar el 89 com a part del seu segon àlbum, Repeat Offender. La cançó va arribar a ser número 1 en la llista Billboard Hot 100 i es va convertir en el seu èxit més important de la història. El cert és que l'artista no tenia previst incloure aquesta cançó en el seu disc per considerar-la massa personal. La va escriure en format carta d'amor i d'enyorança per la seva llavors xicota i després dona, l'actriu Cynthia Rothers, mentre que ella es trobava al Sud-amèrica rodant una pel·lícula i ell estava de gira. A causa d'aquesta distància dels problemes per viatjar en aquella època, l'artista va plasmar tota la seva frustració i compromís en aquesta lletra. I curiosament, abans de gravar-la, ell mateix li va oferir el tema a Barbra Streisand, qui va rebutjar-lo perquè considerava que la lletra s'havia de modificar per adaptar-la al seu estil. Finalment, l'artista va decidir enregistrar-la i es va convertir en el seu segell d'identitat musical, una de les cançons més famoses, sens dubte, de l'artista. Doncs avui l'hem triat, així que anem a fer com un parèntesi per sentir aquest tros de tema.

Bueno, doncs continuem avançant, esputjant la jornada. Avui és doncs, dimecres, som aquí, encara que sigui, bueno, allò que dius, bueno, estem en el mig de la setmana, però al cap de setmana el tenim una miqueta llum. No ens han d'emocionar encara. Però anem en busca de cosetes que us recomanem des de la quarta hora i que també fem una pinzellada de coses destacades que us poden venir de gust per al cap de setmana. Bueno, abans que res, recordar-vos, com sempre, que avui és dimecres i que avui hi ha mercat setmanal a la Bisbal del Penedès. El proper divendres és mercat a Segur de Calafell i també al Vendrell. El que dona de si un mercat, sobretot els que teniu temps o esteu de vacances o us voleu escapar un momentet en el vostre temps lliure per anar a donar un tomb i trobar doncs, el que necessiteu. Bé, doncs avui és en dimecres i anem a obrir una miqueta l'agenda, en aquest cas cap a avui i fins divendres, i amb algú que també us destaquem important. Bueno, avui dimecres, a partir de les 5 de la tarda, i en aquest cas a Santa Oliva, al Cau de l'Oliva, i ja juguem al bingo i fem un mural per la igualtat. A partir de les 5 de la tarda a Santa Oliva, com us deia. A les 6 de la tarda a Llorenç del Penedès hi ha avui una xerrada Més salut és saber viure, a càrrec de Saber Vivir a les escoles velles. I avui a 6:45 de la tarda a l'espai polivalent de la sala del Portal del Perdú hi ha la conferència de l'orgeneria catalana de la segona meitat del segle XVIII, el progrés de Lluís Serrer, a càrrec de Miquel González, que és estudiós d'orgeneria. Anem en busca de dijous a Santa Oliva, a la nostra llar, a les 7 de la tarda, hi ha la projecció de la pel·lícula Tres Adioses en el marc del cicle Gaudí. I divendres, a Llorenç del Penedès, hi ha la inauguració del pati de l'escola, a les escoles Les Cometes, a 4:45 de la tarda. Cunita celebra el seu taller de defensa personal per a joves a l'Espai Jove a 6:45 de la tarda, una activitat gratuïta que té, això sí, places limitades. I Santa Oliva organitza el seu sopar de la gent gran a partir de 9:15 de la nit. Llorenç del Penedès ens ofereix divendres la inauguració del pati de l'escola, com us dèiem, a 5:15 de la tarda, una cita que no us podeu perdre. Però destaquem puntualment el que hi arriba aquest diumenge. Aquest diumenge hi ha el 95è aniversari de l'Orquestra Melodia. Celebra el seu 95è aniversari en la celebració d'aquest aniversari al Vendrell. Per això es farà una cita a partir de 6:45 de la tarda a la Rambla. Un concert, un viatge musical d'aquests 95 anys de l'orquestra amb jazz, obres clàssiques, secció catalana i també els millors musicals que no us podeu perdre. Així que tots aquest diumenge a la Rambla a disfrutar d'aquest aniversari i recolzament d'una orquestra que qui no ha ballat al son de la seva música. Com sempre, acabem recordant-vos la programació de Ràdio El Vendrell, que a partir ja de la setmana que ve doncs arriba amb la seva programació al complet, ja amb la tornada dels programes habituals a la graella. Avui, a partir de 2:15 del migdia, com sempre, arribarà l'informatiu amb l'edició migdia. I a partir de les 2 fins al punt de les 3, la connexió amb xarxa. A partir de 3 fins a les 5 arriba la tarda en estèreo amb tota l'actualitat. I com és habitual, a les 8 del vespre arribaran les notícies amb la seva edició de vespre. Demà ja sabeu que no us podeu perdre el matí, arrenca a les 9 del matí amb la Calaixera amb Pere Sallent. I puntualment a les 2 del migdia a la televisió del Vendrell ja sabeu que arriben les notícies. Amb això donem ja un punt més, un avançament més cap al punt de la 1 del migdia. De la mà de Morat i Camilo, dos grans llatins, el grup i l'artista, amb aquest tema que segurament recordes. Me toca a mi.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ens estem acostant al punt de la una del migdia i estem escoltant a Damiano David amb la col·laboració de Nile Rodgers i Tela amb aquesta col·laboració a tres del tema Talk to Me. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. I és hora de marxar, d'acomiadar aquesta quarta hora que, com ja sabeu, doncs, arriba així fins al punt de la una, recordant l'exitós tema de Melendi amb la col·laboració d'Alejandro Sanz i Arcano. Déjala que baile, un dels temes més destacats del seu moment i que va tenir, doncs, la repercussió per al potent missatge de la seva lletra. Nosaltres marxem, demà estarem aquí i que heu de passar una molt bona jornada. Ciao!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya Central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i també al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra a Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals, com ara la llibertat sindical, el dret a vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar una bola de goma que li van rebentar un ull l'1 d'octubre del 2017 al centre de Barcelona. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I l'Acadèmia de Cine Espanyol ha escollit La Bola Negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo per competir com a millor pel·lícula internacional en la 99a edició dels Premis Òscar. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell, a la sintonia del 107 amb 1 de la freqüència modulada, una freqüència que emet des de la carretera de Santa Oliva. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio amb la Marga Márquez de les Vies de So, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, l'actualitat esportiva d'en Jordi Graell, d'altra banda, i és davant dels micròfons que parlarà en nom de tots ells, que ha dit i presentarà aquest informatiu i que ho fa amb molt de gust Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com és habitual s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats. El menú que hem preparat per avui, condensat en un minut.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la policia local del Vendrell i del regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, que ha anunciat que les pròximes setmanes es posarà en marxa un procés de selecció per reduir el nombre d'interins al cos de la policia local. En concret, seran 8 les places que es reconvertiran en professionals. Aquest serà el fet de sortida d'aquest informatiu, que a més ens ha de servir també per parlar del pla d'habitatge i l'enquesta que elabora l'Ajuntament del Vendrell, de les festes de la gent gran que han començat aquest dimarts amb el pregó. També de Fem Vendrell, que reclama més inversió en polítiques d'acompanyament i serveis per a la gent gran. Temps en aquest informatiu també per parlar d'Unitat Vendrellenca, que ha elaborat un pla d'aparcaments per tot el municipi. També que ens haurem de fer ressò de les jornades d'arròs i tastets, de la convocatòria d'accés als bombers voluntaris o, en aquest cas, de les jornades occitanes al Vendrell. Tot plegat combinat amb la crònica de l'esport i del temps. Comencem informatiu i ho fem parlant del regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell, Cristian Soriano, ha anunciat avui davant dels mitjans de comunicació que les pròximes setmanes es posarà en marxa un procés de selecció per reduir el nombre d'interins al cos de la policia local. En concret, seran 8 les places que es reconvertiran en professionals, fruit d'un acord amb el sindicat UGT.
3: Segons Soriano, el procés de selecció permetrà que 8 agents que actualment són interins passin a ser agents de carrera, el que suposarà una reducció de la interinitat del 66% al cos policial. Amb això, la plantilla de la policia local només tindrà un 5% d'agents interins.
4: Estem parlant de places doncs, que estan ocupades per interins, que a partir d'ara doncs, estaran ocupades per professionals, per agents de carrera, que aniran a l'escola de policia i que seran al final el pal de paller del model de seguretat que tenim al municipi del Vendrell. Aquest acord al que arribem avui és fruit de l'acord de l'Ajuntament del Vendrell amb UGT, amb el sindicat de la UGT de la policia local, amb els quals compartim la necessitat de professionalitzar la plantilla de la policia local del Vendrell.
3: El procés se suma al que ja es va fer l'any passat amb els caporals i els sergents i servirà per estabilitzar una plantilla que actualment compta amb 102 efectius. El regidor remarca que la incorporació d'agents de carrera té un impacte directe en el cos policial.
4: Ja parlem de policies que poden fer atestats, que poden dur l'arma reglamentària, que poden, o sigui, no es limitaran només a la tasca de patrullar pels carrers i barris del municipi, sinó que els podem posar també en altres unitats més especialitzades, com la policia administrativa, com la unitat de seguretat ciutadana, com la unitat de suport policial o de més.
3: La previsió del consistori és que les noves places professionals formin part de la plantilla l'any vinent.
1: L'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa una enquesta ciutadana per conèixer les necessitats i també les prioritats en matèria d'habitatge i incorporar-les a la redacció del futur Pla Local d'Habitatge del municipi. La iniciativa forma part del procés de participació ciutadana del Pla i permetrà completar la diagnosi tècnica amb l'experiència i la percepció de les persones que viuen al Vendrell. El qüestionari aborda aspectes com la situació residencial de les llars, l'accés al lloguer i a la compra, les necessitats d'emancipació dels joves, l'habitatge assequible i social, la rehabilitació, l'eficiència energètica i l'accessibilitat. També permet indicar quines actuacions i polítiques d'habitatge es consideren prioritàries i formular propostes concretes. L'enquesta es pot respondre a la web de l'Ajuntament del Vendrell fins al 16 d'octubre. Les festes de la gent gran del Vendrell han començat aquest dimarts amb el pregó d'inauguració que ha fet Àngel a Unión.

0: seguir el vostre programa. 3 setmanes de festa. On ho traieu, això? On traieu aquesta energia? Això és increïble. 3 setmanes fent activitats. Voleu que us digui on estan els adolescents? Darrere d'un mòbil. Asseguts darrere d'un mòbil. Seguríssim. I vosaltres aquí ara amb ganes de demostrar que això no s'acaba, que no hi ha una tercera edat, que hi ha moltes ganes de viure i de passar-s'ho bé i riure i gaudir de grans moments, que és el que ens atreu ara vosaltres.
1: A més de la Flash Mob i el pregó, l'acte inaugural ha inclòs una actuació d'alguns dels membres de la coral polifònica Joan Toldrà. A partir d'ara i durant 3 setmanes, les festes deixaran un reguitzell d'activitats ben variades, com ara concerts, caminades, paelles populars o una desfilada de roba vintage.
2: I Fem Vendrell reclama més inversió en polítiques d'acompanyament i serveis per a la gent gran. Des de la formació municipalista s'assegura que durant els darrers mesos s'han aprovat diverses propostes de resolució al ple que afirmen no s'han acabat executant. Per tot plegat, el partit defensa l'aplicació de mesures que abracin el conjunt de les 8.000 persones més grans de 65 anys empadronades al Vendrell.
3: Coincidint amb l'inici de la Setmana de la Gent Gran, Fem Vendrell ha volgut ressenyar que de les 3 propostes de resolució debatudes i aprovades als gairebé darrers 2 anys, a dia d'avui, asseveren, encara no se n'ha executat cap, i tot plegat asseguren en un context de creixent envelliment de la població.
4: Estem superfeliços de que es facin iniciatives per acompanyar, per donar bona qualitat de vida a la gent gran del nostre poble, però hem de recordar que tenim més de 8.000 persones majors de 65 anys i que només tenim 150 places per residència d'avis, 90 només públiques. Vam presentar una proposta de resolució on demanàvem que s'invertís, que es fessin més places, centre de dia, pisos tutelats, encara no tenim resposta.
3: Això fou el mes de febrer, mentre que al setembre de l'any passat també es va presentar un recurs qüestionant la idoneïtat de les vacances de la gent gran, atès que només abasta, afirmen, 75 persones de les vora 8.100 majors de 65 anys registrades a la vila. Al novembre de 2024 i el de 2025 s'aprovaren 2 propostes, en aquest cas per millorar l'acompanyament d'usuaris amb sistemes personalitzats de dosificació farmacoterapèutica i una altra sobre dispositius electrònics de l'estil dels Alexa, enfocada sobretot als avis i àvies que viuen sols.
4: D'aquestes 8.098 persones majors de 65 anys, moltes viuen soles i cada dia és una cosa que va en augment. Per tant, aquestes 3 propostes de resolució van ser aprovades per unanimitat. Per tant, el que demanem de l'Ajuntament que és inversió i que es dediquin i es preocupin amb les realitats que tenim al nostre poble. Ser gran, viure amb felicitat, ha d'anar de la mà.
3: Unes resolucions que Fem Vendrell exigeix que es faci en realitat de manera immediata.
2: I la crònica política ens parla d'Unitat Vendrellenca, que ha elaborat un pla d'aparcaments per tot el municipi i que té la intenció d'anar espigolant de forma progressiva. La primera peça d'aquest document és una proposta per habilitar 300 noves places d'estacionament al barri del Puig, mitjançant un sistema prefabricat en alçada.
1: Des d'Unitat Vendrellenca asseguren que l'aparcament és una de les preocupacions més evidents dels ciutadans del Vendrell, tal com han pogut constatar amb una enquesta que han dut a terme. És per això que treballen amb diferents propostes per augmentar les places en diversos barris, el primer dels quals és el del Puig, on creuen que es podrien fer 300 aparcaments de forma ràpida.
5: Aprofitant el desnivell del carrer, podem construir 2 nivells d'aparcament i ens permetria, primer, tenir una estructura ràpida. En 4 o 6 mesos, a partir d'una construcció industrialitzada o prefabricada, entre 4 i 6 mesos podríem tenir ja l'aparcament funcionant.
1: Des del partit es mostren poc partidaris dels aparcaments soterrats, tant pel cost que suposen com pel temps que es necessita per fer-los, i es decanten clarament pels aparcaments en superfície.
5: Per exemple, aquí al Puig podríem construir la plaça d'aparcament o les places d'aparcament en superfície, cobrir-les amb una pèrgola solar que ens donaria ombra als vehicles i a la vegada podríem estar generant electricitat o bé per il·luminar el pàrquing de nit o bé per electrificar places d'aparcament.
1: Robert afirma que la proposta del partit es basa en models que s'han impulsat en ciutats de França i Alemanya amb unes dimensions similars al Vendrell.
2: Del 18 de setembre al 18 d'octubre, un total de 25 restaurants

0: De Calafell, Segur, Cunit i el Vendrell, així com també de la Bisbal, oferiran diverses propostes gastronòmiques protagonitzades per l'arròs i els productes i sabors propis del Baix Penedès. Les quartes jornades de l'arròs i els tastets s'han presentat aquest dimarts al restaurant La Rosseria de Cunit.
1: Les jornades són una iniciativa del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès, que compta amb el suport dels ajuntaments de Cunit i Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Fòrum Calafell, i amb el patrocini de Ros Bayo i la DO Penedès. En aquesta quarta edició, un total de 25 restaurants del Baix Penedès hi prenen part, amb unes propostes que estaran maridades amb vins de la DO penedesenca.
2: Petits racons de la comarca que treballen, que s'estimen i posen en valor un producte gastronòmic tradicional, cultural i turístic, amb la capacitat i de la manera més rica d'unir una comarca sencera.
3: Us convidem a descobrir diferents propostes gastronòmiques protagonitzades tant per l'arròs com els productes i sabors que formen part de la nostra identitat, tant de la costa com de l'interior del Baix Penedès. I ho farem, a més, amb un maridatge molt nostre, els vins de la DO Penedès.
4: La DO Penedès també és Baix Penedès. I la DO Penedès també és altres territoris que formen part de la DO Penedès. Però la DO Penedès també és Baix Penedès, vale? I per tant, en aquest sentit, sentiu-vos a sempre partícips de les accions que puguem fer des de l'entitat que represento.
1: Una de les principals novetats d'aquesta edició és la posada en marxa d'una plataforma web pensada per incentivar els comensals a descobrir diferents establiments i municipis de la comarca.
3: Aquelles persones que degustin les jornades en tres o més restaurants situats en municipis diferents podran validar les seves consumicions a través d'una fotografia del tiquet i entraran en el sorteig de diferents premis.
1: Igualment, els comensals també podran votar els establiments que més els hagin agradat. I un cop finalitzades les jornades, el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès farà un reconeixement a l'establiment més ben valorat.
0: En clau de comarca, parlem de la Generalitat de Catalunya, que ha obert una convocatòria d'accés al cos de bombers voluntaris. En el cas concret del Parc de Sant Jaume dels Domenys, hi ha disponibles fins a 5 places. El període d'inscripció dura fins al 25 de setembre i, per a qui vulgui més detalls, s'ha organitzat una reunió informativa dilluns vinent, dia 21, a partir de 8:15 del vespre.
5: Ser major d'edat i viure com a màxim a 30 minuts de Sant Jaume dels Domenys. Aquests són els principals requisits, juntament amb la superació d'una sèrie de proves físiques que cal acomplir per optar a alguna de les 5 places de bomber voluntari que s'han obert justament aquest dilluns a l'únic parc d'aquestes característiques que existeix actualment al Baix Penedès. Una inscripció que tots aquells que estiguin interessats tenen temps de formalitzar fins al 25 de setembre i que en darrera instància és cabdal per tal d'assolir l'objectiu d'arribar més d'hora que tard als 30 membres de plantilla.
6: Aquesta quantitat és necessària perquè la sortida mínima en qualsevol servei és molt mínima, és de 3 persones, 3 bombers voluntaris, i com que cadascú tenim la nostra feina, la probabilitat de que en un moment determinat hi hagi 3 persones que li vingui bé sortir a fer el servei que sigui, doncs augmentarà amb quanta més gent siguem.
5: Si tot va bé, doncs, ara es passaria de 20 a 25 bombers voluntaris, uns nous efectius que, això sí, no entraran al cos fins a l'any vinent. Una dotació encara insuficient, però atès l'envelliment de la plantilla, derivat de la manca d'obertura de convocatòries durant, sobretot, els anys de la crisi.
6: Hi ha gent que, com jo, que ja tenim una edat, que arriba un moment que hem de fer un pas al costat, podem passar a la secció de veterans, i, per tant, l'any que ve, per molt que entrin 5, no serem 25, sinó que contem que siguem 21. I, per tant, necessitarem que hi hagi més convocatòries per tal de que hi hagi una dotació suficient de bombers voluntaris per donar serveis, no, per donar resposta als serveis, als reptes d'aquesta societat.
5: Una actuació que abraça des d'incendis forestals a accidents de trànsit, recerques i rescats, entre més. Qualsevol persona que estigui interessada a compaginar la seva feina amb la tasca com a bomber voluntari pot assistir a la reunió informativa organitzada al mateix Parc de Sant Jaume el dilluns 21 de setembre a partir de 8:15 del vespre.
0: La sala del Portal del Pardo ha acollit aquest dimarts la presentació de l'exposició Aranès Occitan de Catalona sobre la relació entre Catalunya i la Vall d'Aran. La mostra forma part de les primeres jornades occitanes del Vendrell que, impulsades per la Universitat Rovira i Virgili, deixaran diferents actes fins a finals del mes d'octubre.
1: La mostra sobre l'aranès que s'ha inaugurat al Portal del Pardo ha donat el tret de sortida a les primeres jornades occitanes del Vendrell. Una iniciativa que sorgeix a partir del conveni signat entre l'Ajuntament del Vendrell i la Universitat Rovira i Virgili per augmentar l'activitat universitària al municipi. Va ser des de la mateixa universitat que van tenir la idea de dedicar unes jornades a l'occità i als occitans.
7: Intentar fer extensiu a la població una cosa que no és només una llengua o una cultura veïna, sinó que en molts aspectes és també part nostra, de casa nostra, com pot ser el cas de la Vall d'Aran, però històricament els catalans també hem tingut molta relació amb els territoris occitans, ja sigui a través de la literatura o ja sigui a través de temes purament polítics o lingüístics.
1: La mostra, que es pot veure fins al 26 de setembre al Portal del Pardo, serveix per obrir un seguit d'actes que es desenvoluparan fins a finals d'octubre.
7: El que trobarem avui a l'exposició és senzillament la relació que tenim a Catalunya amb la Vall d'Aran, per tant amb l'occità aranès, com en diuen allà, i els propers dies, els dos dimarts consecutius i el dimarts d'aquí un mes aproximadament, el que trobarem són diverses xerrades relacionades amb precisament això, amb veure com ens afecten els occitans a Catalunya, no?
1: Així, el Museu Àngel Guimerà acollirà els dies 22 i 29 de setembre i 29 d'octubre diferents xerrades sobre els poetes occitans i catalans o sobre les cançons de la Vall d'Aran. A més, l'exposició sobre l'aranès també es podrà veure a la seu del Baix Penedès de la URB del 28 de setembre al 16 d'octubre.
8: Els esports amb Jordi Graell.
9: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb victòria del Club d'Esports Vendrell Femení. Les jugadores de Joan Castelló, que disputaven un nou amistós de pretemporada aquest diumenge al camp del Ribes, i finalment s'acaben imposant per 1-3 després d'una primera part sense gols. A la segona part, les locals, que juguen a Primera Catalana, per tant una categoria superior, s'avançaven al marcador, però un hat-trick de Ferdaus Kasmi permetia a les vendrellenques remuntar i d'aquesta manera doncs, sumar la segona victòria de la pretemporada. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, sempre tenim el míster, el Joan Castelló. Hola, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
9: Bé, primer tot, doncs, amb quines sensacions vau acabar?
10: Bé, bones, molt bones. Va ser un bon partit, vam jugar un bon futbol, vam competir de tu a tu contra un rival superior i, bueno, vam portar-nos la victòria, que potser sí que és com una mica més anecdòtic, perquè la veritat és que el Ribas ens va arribar moltes i moltes vegades a porteria de manera més indirecta o directa, però sí que van tenir la sensació de que arribàvem moltes vegades, però sí que és cert que potser la pilota la teníem una miqueta més nosaltres, però va ser una mica així la sensació del partit.
9: Bueno, també va bé, no? Doncs un escenari diferent, no? Doncs poder doncs també saber patir una mica, no? Perquè altres partits doncs potser sí que doncs hi havien sigut més assequibles i en canvi aquí doncs bé, doncs l'equip va saber patir i al final doncs acaba guanyant, no?
10: Sí, sí, la veritat és que sí. Això, nosaltres vam jugar com sempre, tenir la pilota, intentar tenir el control, però sí que és cert que arribes un equip molt, molt pressionant, que ens va recuperar moltes pilotes i ens va atacar molt ràpid molts cops i ens va generar moltes ocasions. I bueno, no li van entrar. I nosaltres vam seguir amb el nostre pla de partit. A la segona part elles van veure que no acabaven d'aconseguir arrecar-nos tan ràpid perquè ens havien estabilitzat bastant. I el que vam fer va ser emparellar-se una contra una a tot el camp. I això, bueno, ens va fer mirar una mica més lluny, aprofitar que estava en un per última línia i atacar-les també més directe en algunes ocasions. I aquí la Ferdaus va brillar moltíssim perquè és una jugadora molt vertical, molt dinàmica, i els van fer molt mal a l'esquena i vam acabar tenint aquesta sensació de que teníem perd domini també emocional del partit als últims minuts, però bueno, ja et dic, el resultat és més anecdòtic, però les sensacions són molt bones.
9: Ara ja doncs, toca pensar en el següent amistós, que serà aquest diumenge al camp del Sant Pere i Sant Pau, que a més és un rival que us trobeu durant la Lliga, per tant bé, doncs és un bon test per saber doncs, on esteu ara mateix, no?
10: Sí, ara és un, a més és un dels equips més potents que ens trobarem a la Lliga, perquè porten molts anys fent les coses bé a nivell de futbol femení i han fitxat i bueno, tenen un molt bon equip, serà un equip molt potent i hi ha un camp molt difícil perquè és un camp petitet. Llavors, aquesta és una mica la situació en Brinkham Pau, a veure com va. I després ens quedarà un amistós més la següent setmana i la lliga que finalment començarà el 3 i el 4 d'octubre.
9: Doncs perfecte, Joan, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
10: Moltes gràcies.
9: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 1-3 a Ribes. I ara, com diem, centrats en aquest nou amistós, diumenge a les 7 de la tarda, al camp del Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb victòria del Club Futbol Sala Vendrell per 9-5 contra el Ripollet B, en un amistós disputat aquest dissabte al Palló Municipal, i on els jugadors de Miquel Malo aconseguien la segona victòria de la pretemporada, en un partit que, bé, doncs va ser força més disputat del que diu el marcador, perquè a la mitja part el marcador era d'empat a 5, però a la segona part sí que els vendrellencs es van mostrar superiors i van acabar portant-se la victòria. Per parlar de tot plegat, en aquesta ocasió ens acompanya el segon entrenador, que és l'Albert Vela, que ja el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia, què tal?
9: Bé, primer de tot, doncs, amb quines sensacions vau acabar aquest partit?
11: Doncs bé, vam acabar amb unes sensacions molt positives, perquè sí que és cert que durant la primera part no vam acabar de fer el joc que volem aconseguir fer durant aquesta temporada. A la mitja part ens vam quedar amb unes sensacions així una miqueta fredes, perquè ens va faltar una miqueta d'intensitat, no vam acabar d'estar lo suficientment actius en defensa, però sí que és cert que després de la xerrada al descans, la segona part va pujar moltíssim la intensitat defensiva i el joc col·lectiu va ser molt bo, i arrel d'això la segona part vam poder remuntar el partit i aconseguir el 9-5 final.
9: No sé si el fet d'haver hagut d'ajornar els amistosos previstos la setmana anterior doncs va fer que l'equip potser arribés amb més ritme del que necessitàveu, no?
11: Sí, es va notar que físicament estàvem una mica més frescos, i això ens va ajudar sobretot de cara a la segona part. També és cert que el rival comptava amb pocs efectius, però a la vegada també aquesta falta de partits de preparació també ens va generar una dificultat afegida en quant al joc. Ens va costar una miqueta més de lo normal començar a fer el joc que volem fer, però amb el pas dels minuts l'equip va anar millorant moltíssim i això és el més important.
9: En el teu cas, doncs, l'any passat estaves a la pista com a jugador, aquest any doncs passes a formar part de l'estaf amb el Miqui. No sé com estàs vivint aquest canvi i com veus a l'equip.
11: Doncs sí, com bé dius, l'any passat vaig intentar aportar el màxim a la pista i enguany, després d'una xerrada durant l'estiu amb el Miqui, em va proposar fer aquest canvi i la veritat que supermotivat amb aquesta nova experiència. I la veritat que ho estic vivint d'una forma molt positiva, ja que, bueno, conec gairebé tots els jugadors, són la base de la temporada passada, i la veritat que és un plaer i un luxe poder treballar amb tots ells. A més, estan supermotivats i per mi és un honor poder treballar i ajudar des de la meva experiència a millorar en tot el que es pugui.
9: Ara, doncs, ja només us queda un amistós, que serà aquest dissabte a la pista del Pax B. Per tant, bé, doncs, ja última prova, no?, abans de l'inici de Lliga, i per tant l'objectiu imagino que és aquest, no?, és intentar arribar, doncs, el millor possible, doncs, amb aquest inici, no?
11: Així és. Des que vam començar la pretemporada 14 d'agost, la data marcada és la del 26 de setembre, que és quan comença la Lliga. I, com bé dius, aquest cap de setmana juguem a Tarragona contra el Pax, i doncs serà un partit més per seguir treballant, per seguir millorant tot el que s'està fent durant la pretemporada, i l'objectiu és arribar el millor possible per la primera jornada. Si bé és cert, està clar que encara hem de continuar millorant, tot i que comença la Lliga, encara tindrem molt de marge de millora, i l'objectiu és aquest, anar creixent cada partit i cada jornada de la temporada.
9: Doncs perfecte, Albert, sabem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
11: Moltes gràcies.
9: Albert Vela, segon entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 9-5 en un amistós contra el Ripollet B, i ara, com diem, centrats en aquest últim amistós, aquest dissabte, Tarragona, a la pista del Pax B.
0: I acabarem aquesta edició de les notícies parlant del sol, la calma i la calor intensa dels últims dies que tenen les hores comptades, ja que aquest dimecres ens creurà un front fred que provocarà un canvi de temps notable. Serà sobretot a partir de la tarda i fins a la nit, quan els xàfecs i les tempestes guanyaran extensió sobretot a les comarques de Girona i del Barcelona i el Pirineu i el Prepirineu. Poden descarregar amb forta intensitat i deixar alguns aiguats. El vent del nord s'anirà reforçant als extrems i al llarg del dia les temperatures aniran baixant. Som a les portes d'una nova i clara refrescada que els pròxims dies ens retornarà als aires d'inici de tardor. D'altra banda, val a dir que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han demanat aquest dimecres limitar al màxim els desplaçaments i seguir minut a minut l'evolució de l'episodi de pluges d'aquesta tarda, vespre i nit, davant la possibilitat que es produeixin xàfecs localment forts o torrencials. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat que el pla Inuncat està activat en fase d'alerta i ha recomanat que si cal desplaçar-se es faci preferentment per vies principals i s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres. No descarten enviar un S-alert si es detecta una situació de perill per a la ciutadania. Doncs la sintonia denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies, del seguiment de la previsió del temps, així com d'altres fets noticiables que puguin esdevenir a la nostra vila o arreu de la comarca. Cal seguir-los a través de xarxes socials. X, Instagram o Facebook, també de la nostra pàgina web, que tindrà informació puntual al moment, així com també a través de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més, que tinguin molt bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Marta Pardell.
1: Nova alerta de Protecció Civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que s'allargaran fins al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
1: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, hem d'estar pendents dels ruixats i de les tamborinades que aniran caient al llarg de les properes hores. Ja en cauen alguns de xàfecs a les comarques de l'Ebre, també de Ponent, i es comencen ja a formar algunes tempestes a l'àrea metropolitana, especialment a les muntanyes del Vallès. D'aquí a poca estona ja tindrem algunes tempestes més intenses al voltant de l'àrea metropolitana, així com al Pla de Girona, i compta aquesta tarda i vespre, començant per la Catalunya central i ja acabant a la Costa Daurada. Aiguats!
1: És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Primera sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista Roger Espanyol amb una pilota de goma, Sònia Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
1: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'hi oposa. L'anima a proposar un d'alternatiu.
1: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'està disparant la recerca.
4: Això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
1: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
1: En esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera. Joan Barberà.
7: Els blaugrana reben el Racing a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Protecció Civil activa la fase d'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, sobretot al vespre, nit i matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també a la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil demana extremar les precaucions, limita els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, complicat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
9: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
8: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
4: Tornem a connectar amb el nostre home del temps, Luismi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Luismi, bon dia de nou. Què ens espera aquesta tarda?
10: Bon dia, Marta. Doncs pendents d'aquestes tempestes. De fet, a hores ara ja es comença a animar una mica l'atmosfera en forma d'aquests ruixats que, com molt bé apuntaven des del Servei Meteorològic de Catalunya, són extremadament locals, però alguns són molt intensos. Ja en tenim alguns que s'estan formant a l'àrea metropolitana i sobretot cap al prelitoral dels dos Vallesos, per exemple, on tenim els primers ruixats. I, independentment, està entrant alguna tempesta pel Pirineu de Lleida i algun ruixadet entre l'Ebre i les comarques de Ponent. En aquest cas, a Lleida i Tarragona, al sud de Tarragona, ha de ploure poc les properes hores, però ja des d'ara mateix les tempestes aniran sovintejant localment amb moltes ganes al prelitoral barceloní, també a les comarques de la Catalunya central i les de Girona. Podem dir, Marta, que serà bàsicament l'àrea entre el Bages, Osona, Lluçanès, el sud del Berguedà, la comarca del Ripollès per una banda, i aquest vespre i nit entre el Penedès, inclòs el Baix Penedès, el Raf, l'Anoia, Baix Llobregat i els dos Vallesos, també el Barcelonès, on esperem que plogui més. Molt probablement hi haurà inundacions i acumulacions d'aigua molt importants, especialment al riu Foix. Per tant, precaució, perquè la zona zero de l'aigua i de la tempesta serà aquest vespre aquella àrea del sud de Barcelona, sobretot.
4: Déu-n'hi-do, gràcies, Luismi Pérez. En prenem nota, no?, de tot plegat, de totes les zones, on són poques, que poden tenir forts aiguats i inundacions de cara a aquesta tarda. I, justament, reduir el risc d'inundacions i aprofitar al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
12: Per lluitar contra les grans inundacions tenim, efectivament, les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
11: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
13: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que en el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat. i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre, i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi va haver cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
1: Obrim plana política, passen 10 minuts de les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar a Guardiola que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el seu cas, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
15: 21.000 milions d'euros de més que posa l'administració general de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
14: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
1: Anem ara fins a Madrid. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat durant la sessió de control executiu que s'ha fet al Congrés dels Diputats, Mont.
14: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
16: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
14: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
17: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
14: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
18: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
14: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
1: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per mirar de frenar Trump i Putin.
4: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
19: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
1: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
4: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
0: Notícies en xarxa.
1: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i també la troballa de fàrmacs per estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que, per tant, cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Pola, bon dia.
20: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
20: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: Anem ara fins a Tarragona. Allà el Mercat Central ha recuperat la normalitat relativa aquest matí després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i una altra vegada ferit crític per la inhalació de monòxid de carboni. Els paradistes han fet, això sí, un minut de silenci mentre que els Mossos investiguen l'accident. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
21: El Mercat de Tarragona ha reobert aquest matí, tot i que hi havia consternació entre els periodistes que hi van haver de ser evacuats de manera urgent. Ho ha explicat la presidenta dels paradistes, Marta Lafuerza.
22: Estem consternats, estem tristos i, clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no?
21: Moltes parades no van tenir temps a recollir. Mercè Miró, de Cal Jan, i Mònica Brull, de Carnisseries Virgili.
23: I es van dir que marxéssim del mercat, doncs que van anar baixant els toldos i sortim cap a fora al carrer.
24: Paradistes també, tots fora, tots fora. Va agafar el bolso i cap a fora.
21: El cap territorial de Guàrdia dels Bombers, Xavier Ferrer, explica que quan els efectius van arribar, van trobar les dues persones inconscients.
25: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici.
21: Els paradistes han guardat aquest migdia un minut de silenci. L'Ajuntament ha suspès el repartiment del pastís al braç de Santa Tecla, un acte de festa major organitzat per mercats.
1: A Lleida, dels Mossos d'Esquadra investiga les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
27: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del parc de les vies.
26: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un fisioterapeuta per fer tocaments a 3 clientes al Segrià.
4: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen 3 denúncies de clientes que afirmen que durant uns massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de 3 presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
1: 5 detinguts per 3 robatoris violents en 2 setmanes a una mateixa benzinera de Vilafranca del Penedès.
4: Es tracta de 4 homes i una dona d'entre 27 i 50 51 anys, un dels homes amb 24 antecedents policials, hauria participat en els tres assalts. El modus operandi sempre era el mateix. Arribaven a la benzinera en cotxe, amenaçaven els treballadors amb un ganivet i fugien endur-se diners amb metàl·lics i altres productes. Les similituds dels tres assalts i les imatges de les càmeres de seguretat van permetre als investigadors relacionar els tres casos.
1: És moment per la cultura.
2: La brisca, la mona i el mentider. La Gilda, nos vascas de Can Vallès. La vida al final és un panellet que ha caulat calent.
1: Vic s'ha despertat aquest matí ja amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. I és que arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: En concret, els de Dan Peralbó i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
1: El 9FM, Ona Fàbrega.
3: Vic aquest matí donava el tret de sortida a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que durant 5 dies convertirà la ciutat en un punt de trobada de la indústria musical. El mercat arriba enguany amb 72 propostes artístiques i per segon any consecutiu sota la direcció dels usonencs Jordi Casadesús, Rubén Pujol i Joan Rial. Des de primera hora del matí, l'Atlàntida ha reunit artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir noves propostes i establir contactes. La primera jornada professional ha inclòs sessions de pitching, speed meetings i xerrades informatives. L'artista Carla González en fa èmfasi.
7: És una oportunitat guai perquè del novembre traiem disc. Som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte.
3: I el tret de sortida musical l'ha donat Playground, el projecte personal del trompetista de Stay Homes Klaus Stroink, amb el primer concert exclusiu per als professionals acreditats. 5 dies per descobrir música, generar contactes i obrir noves oportunitats dins del sector musical.
1: Un apunt de cinema perquè La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
4: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, i a Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
1: Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Té tots els detalls de la Festa Major de Barcelona amb David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'Espigó del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
9: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
8: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
10: Bon dia, Marta. Els blaugrana reben el Racing de Santander a 9:45 de la nit al Camp Nou. Un partit més, pendents del temps, perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que hi va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
11: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
12: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
11: They are doing really good. It's not an easy game.
12: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
11: showing that we are the better team.
10: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar. L'entrenador espanyolista Manolo González estava enfadat amb la situació i amb el com va jugar el primer equip en el temps.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
10: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
13: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
14: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
13: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
10: Gràcies, Miqui Romagosa. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, avui s'han presentat a Rubí les Lligues Nacionals de Waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina ja el següent. I avui juga el CAC7 Granollers, partit de la divisió d'honor femenina d'handbol, tercera jornada, contra el Morvedre. Serà a 8:45 del vespre. Un partit que podeu seguir en directe a Vallès Oriental Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Alimentació pre- i postentrenament. Per aconseguir els objectius que et proposis amb l'esport, no només dependrà del resultat dels entrenaments realitzats. Per aquest motiu, és molt important que també dediquis temps a assegurar un bon descans, alimentació prèvia, durant i postentrenaments i proves, i tenir benestar emocional. Si vols aconseguir resultats més efectius, cal que adaptis l'alimentació a les freqüències d'entrenaments i intensitats d'aquests. No només has de fixar-te amb les ingestes just abans o després d'entrenar, sinó amb tots els àpats previs durant la setmana. Per tant, no faràs la mateixa ingesta abans de sortir a passejar o fer una sessió suau de gimnàs a casa que d'una sessió de crossfit o un partit de futbol. En general, un bon preentrenament ha de ser de fàcil digestió. És a dir, quan s'inicia l'activitat, el menjar no hauria de ser a l'estómac per evitar sensacions desagradables, regurgitacions o baix rendiment perquè els nutrients encara no han passat a la sang. La millor textura per a aquestes tomes és la líquida o semilíquida, o si són sòlides, que es masteguin ràpid com el pa blanc. A més, serà baix en greixos, proteïna i fibra per assegurar un buidament gàstric ràpid. Per tant, un preentrenament estarà compost principalment per hidrats de carboni per omplir el glucogen muscular i beure aigua per sortir amb uns nivells òptims d'hidratació. Opcionalment, si és un entrenament previ a les 4 de la tarda, es pot aportar cafeïna per la seva evidència amb la millora del rendiment. Per un postentrenament, l'objectiu és evitar tallar el catabolisme muscular i ajudar a recuperar el dany del teixit muscular que produeix l'entrenament. Es recomana fer aquesta toma no més tard entre que s'acaba l'entrenament i les 3 hores posteriors. Estarà compost per hidrats de carboni, proteïnes i aigua. Per exemple, si faràs un entrenament de cardio suau o vols reduir el greix corporal, un bon preentrenament d'entre àpats principals pot ser un batut casolà amb llet, cacau pur i farina o flocs de civada, o bé, un sàndwich de gall dindi i formatge d'un tabaix en greix. I com a postentrenament, un iogurt amb fruita i cacau pur o una torrà integral amb truita. Si vols millorar el teu rendiment esportiu, perdre greix, recuperar-te per seguir entrenant o guanyar massa muscular, és essencial que dissenyis un pla específic alimentari enfocat a la teva rutina d'esport per assolir els teus objectius.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, posa alguns exemples.
5: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
4: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
: Bon dia. L'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compte aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
4: En estarem pendents, gràcies Lluís. És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a 4 policies nacionals pel tret en pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol, Sòria Kerr.
6: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
7: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
6: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
4: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
6: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
8: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
4: En Cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
6: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
4: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
9: Els blaugranes reben el Racing a 2:15 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
4: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també a la Catalunya Central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
5: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
10: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució

0: veïnes en rius i rieres.
1: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el nostre home del temps, amb Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Lluís Mi, què ens espera aquesta tarda?
2: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que a gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamar-se probablement i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Mollanès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí, molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
1: Gràcies, Lluís Mi, estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions, aprofitant al màxim l'aigua de la pluja, és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica i per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellvé, bon dia.
3: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
4: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
3: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
1: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
5: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
6: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
5: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
1: 20 minuts i seran les 3, obrint plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
8: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per

0: millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
1: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
5: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
4: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
3: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
7: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningun projecte així que implicava una col·laboració entre la salut, no?, i entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
6: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
8: El que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció o de connexió pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
6: I participen al Museu d'Arqueologia d'Ullestret, al Museu de la Pesca de Palamós, al Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
3: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
9: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
3: Gairebé 3:45, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
10: La proposta guanyadora, a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González, planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes que connectin l'equipament amb el seu entorn. En aquest sentit, Laura Fortuny, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, ha explicat com seran aquests espais. Escoltem.
11: Una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és l'illa de la Mansana. Aquest element central, que seria la nova construcció, a més, complementat amb la possibilitat de l'obertura d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
10: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
3: I atenció, aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
12: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Setitria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
13: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
12: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
3: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
9: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
3: Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
15: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com hem la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció, diguéssim, innata, natural, i que a més hem anat treballant al llarg dels anys, és l'habitatge. I sobretot perquè implica, o acaba derivant, en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cost de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys, independentment de qui hi hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
14: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
3: I és moment per la cultura.

0: I avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les files ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralbo i el Comboi, Lia Kali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El nou FM, Ona Fàbrega.

0: Seguim en cultura i en concret en cinema. La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a millor pel·lícula internacional.
1: La bola negra s'ha imposat al Ser querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la bola negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Ens situem ara a Barcelona. Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'Estiga del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
3: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
2: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: L'exposició recull una cinquantena d'obres fetes a finals del segle XX. Amb elles s'analitza com l'estètica i l'esperit del barroc han continuat presents en la cultura catalana. El comissari de l'exposició és Ricard Mas.
5: Més enllà del període dels segles XVII i XVIII, que és on posem el calaix del barroc, hi ha una sèrie de constants, d'arrels, que ja existien i han seguit existint i que es manifesten en alguns moments amb molta més força que d'altres.
4: La proposta compara fets i obres del passat amb dissenys actuals i troba moltes similituds. Per exemple, una desfilada a Barcelona de l'any 1759 per celebrar l'arribada de Carles III amb l'espectacle de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 92, també a Barcelona. És la primera exposició temporal que estrena l'equipament Manresa i es pot visitar fins al 6 de desembre.
0: I és moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
6: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2 amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
7: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
8: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
7: They are doing really good. It's not an easy game.
8: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
7: Showing that we are the better team.
6: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar l'entrenador espanyolista, Manolo González. Estava enfadat amb la situació i el joc de l'equip al primer temps.
9: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? La part de l'entrenador està clar.
6: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
11: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en 4 partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada, vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
10: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els 3 partits oficials que ha disputat. El maig començarà 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
6: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent. I avui juga el CAC 7 Granollers, partit de la 3ª jornada de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol contra el Morvedre. Un partit a 8:45 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que més s'allargaran al vespre i a la nit. S'alerta de xàfecs forts, això sí, molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Escoltem a Joan Ramon Cabelló, subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
1: El president de la Generalitat és a Extremadura, reuneix amb la presidenta de la Junta, Maria Guardiola, del PP, en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Ella vol explicar-li el nou model de finançament autonòmic. Ha dit que beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un alternatiu.
3: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures. No? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això. No? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat a aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
1: I avui ha tingut lloc la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets es remunten al referèndum de l'1 d'octubre, el judici ha arrencat, i a més és l'únic cas que envia a la banqueta els acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència aquell dia. Es demana fins a 13 anys pels policies, ho demana la defensa, i també es reclama posar fi a l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat. I ja sabem el títol, La bola negra, de Javier Calvo. I Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a la millor pel·lícula internacional. S'ha imposat El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i A los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. I avui, pendents del cel amb la pluja i pendents del Barça, que vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga a la primera, els blaugranes reben el Racing a 2:15 al Camp Nou, un partit més pendents, com us dèiem, del temps. Al darrer va ploure i força.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Parà! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
0: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo. Salutacions cordials, molt bona tarda i benvinguts a la Tarda en Estèreo d'avui dimecres. Arranca aquí la nostra tarda amb aquest passeig on estem per acompanyar-te, així que estiguis on estiguis, que si ens vols endur, doncs ja saps que aquí estarem fins a arribar al punt de les 5. Bueno, aquesta és una d'aquelles cançons que no et pots treure del cap, segurament que a tu també et passa. De la mà de DJ Goga amb Jason Derulo i Melody, el tema Mexico. Avui amb aquest èxit d'aquest estiu arribem en aquestes hores per trobar-nos i obrir la porta musical a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Salutacions de Marga Márquez.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Estarás

Aquí està el nou treball de 21, en aquest cas compta amb la col·laboració de Malmö 040, una de les bandes que fan doncs que encara podem presentar cançons dintre del marc nacional, doncs amb gent que treballa i que crea bons temes. Això es diu Estar Ací. Nosaltres acabem d'arribar amb aquesta tarda musical, com sempre, amb l'actualitat. Després de que, bueno, pues ja ara arribem amb el nostre horari i estarem cada tarda compartint tot el que ens ocupa aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell fins al punt de les 6. Ted Wee Swings, un artista gran que crea gran treball i que acaba d'estrenar fa pocs dies aquest nou single. Donava la benvinguda al mes de setembre amb aquest single que es diu Mr. It's All.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Bé, com ja sabeu, Shakira ja està a Espanya. Arribava ahir davant de moltíssima expectació a l'aeroport de Madrid. L'artista arriba ja per actuar en el seu parc temàtic propi per 12 concerts. La ciutat de l'espectacle, amb capacitat per 50.000 persones diàries, també tindrà espai per la moda, la literatura i també la gastronomia. Es diu Macondo Park en honor al seu compatriota Gabriel García Márquez i els seus 100 anys de soledat. Aquesta serà la casa de la cantant de Shakira, on farà una dotzena de concerts des de divendres que ve fins a el 18 d'octubre. S'espera que aquest lloc més emblemada, s'espera que aquest lloc, que aquest parc temàtic, és una explanada estadi on hi vagin gairebé 600.000 persones, amb cada unes 50.000 en cada jornada. Queda a Madrid, al barri de Villaverde, i estarà obert 12 hores al dia, de les 12 de la mitjanit, de les 12 fins a la mitjanit. La cantant torna a Espanya amb la seva gira Les dones ja no ploren, ja ho sabeu, les dones facturen. I l'artista, doncs, feia declaracions agraïda de tornar, bueno, pues, a un país que ha estat casa seva, vivint a Catalunya durant molts anys. Us convido a que xafardegeu, perquè avui ja s'ha donat a conèixer a la premsa i s'ha pogut veure el que ha muntat allà. És espectacular. I aquí està ella, Shakira, i Burna Boy, amb un dels seus treballs exitosos, acompanyant en banda sonora al Mundial d'aquest any. Dai, dai.

el nou projecte de Brandon Flowers és un clar viatge entre doncs, el seu estil, que és el country, amb aquest tema que és el seu nou single, acomiadava pràcticament, o vol acomiadar aquest agost, bueno, aquest agost. Aquest estiu, el nou projecte és Brandon Flowers i el seu Dosis Ever Grows You Mind. Les 3 i 23, i està a punt de sonar una col·laboració d'aquelles brutals. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Com ja sabeu, Kiko Veneno presenta nou treball. El que presenta és un projecte després de molts anys d'ausència musical. Col·laboren amb els Estopa, amb això que es diu Joy Me Manager.

No és per casualitat que el tema es diu així, el síndrome de París, uns Fangoria que arriben amb el seu nou projecte i continuen desgranant i publicant nous singles que formen part del seu darrer treball. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Doncs ara mateix hem passat per 3:45 de la tarda. Ens quedem ara ja passant per aquest punt. Un minut ens separa de 3:45. Està sonant l'honor de Take That, que compta amb Michael Patrick i Kelly amb aquesta nova cançó que es diu Feel My Love.

resulta que en el darrer projecte de Luis Fonsi el que ens regala és un passeig per la bachata. Una cançó que ja avançava fa unes quantes setmanes, avançant el seu proper treball, aterrant amb aquesta cançó que parla de... el que sent una parella que entén que no poden estar junts, però es donen doncs, un comiat. Me despido. Bueno, nosaltres arribem en aquesta tarda, amb aquestes hores, i no ens acomiadem. Encara ens queda molt per escoltar i compartir amb tots vosaltres. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. És més que evident que el panorama musical es mou i es mou ja cap a la tardor, que és un bon moment abans també de que arribi, que sembla que està lluny, però que no, eh? La temporada ja de Nadal està... Si mirem de lluny, ja es veu. I sobretot en segons quins comerços es veu de ple. Aquesta Love of Lesbian, que arriba amb boníssima col·laboració amb Andy Gago, això que es diu Amamelindo.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Anem a agafar-nos de la mà de December 10, que aquest agost en regalava nou material. Entre de les novetats destacades arribava l'artista amb això nou que es diu Use Against the World. I amb això, amb aquest gust de tema, arrenquem la segona hora de l'actualitat musical de Tarda en Estèreo.

0: Nova something. Proposta de Alok i Jennifer López
1: Vendrell,
0: l'artista que torna de nou a la pista de ball. I seguim amb Bebe Rexha i David Guetta, una d'aquelles cançons que també ens fan bueno, pues, vibrar una miqueta aquests minuts a la tarda, quan són les 4:10.

És un d'aquells artistes estimat i que tota la seva música que crea arriba amb aquesta, bueno, part dolça. El Árbol és el nou single de Camilo, que està a punt de publicar nou disc, el gran retorn d'un dels grans artistes internacionals a l'actualitat musical. Un quart ja de 5 de la tarda. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Aquest Winking, Wink Wink, és l'honor de Charlie XCX.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs aquest passat divendres arribaven coses noves, les novetats, allò que dèiem, aquests tentacles que ja es mouen miren cap a la tardor. Sofia Coll, la catalana, aquest divendres posava en circulació això nou. Es diu Superstar.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Bueno, i ara mateix que estem en directe, com ja podeu comprovar, almenys aquí la nostra ubicació, la tarda ja està començant a canviar. Recordeu, doncs, que el temps avui farà un gir important, així que hem d'anar amb precaució. Però que no se'ns oblidi que hem ballat molt aquest tema d'Ina Morenito aquest estiu.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: I més cosetes que ens transporten a l'estiu és aquest nou tema de Víctor Magán amb la col·laboració de Dani Romero. Aquest primer, un artista destacat en el panorama nacional del, bueno, pues de la família Magán.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Seguim, i si encara no has sentit com sona, ja tardes, eh? Perquè aquest tema és d'aquesta primavera, de la mà dels Maroon 5, Heroin.

Aquesta els Aquarela, que col·laboren amb Jordi Ninús aquest estiu amb el tren del temps. I pujats a aquest tren, és hora de mirar el rellotge. En 12 minuts toquem el punt de les 5 de la tarda. Amb més coses, que la tarda doncs, arriba plena de música i de bona companyia en les teves coses. El mes de setembre ens encarrila ja a aquesta rutina i normalitat. Bueno, nosaltres us acompanyem aquesta setmana, però també us hem de dir que la setmana que ve doncs, estarem 3 dies que ens anem de vacances. Escoltes Ràdio El Vendrell. Així com la vida mateixa, aquesta Benja València i Saga With Black, que junts ens en regalaven un nou treball. Benja València és un artista xilè que portava temps destacat en la indústria de la música després de fer-se viral a TikTok el 2020. La seva proposta no ha deixat de créixer i ja és un artista que publica temes com aquesta, La misma luna.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: I seguim en companyia de més actualitats.
1: El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
2: Amb aquesta proposta, nova proposta de Barricade Swings amb Sammy Berger, aquest tema el podem transportar perfectament cap a la pista de ball un divendres al vespre, però ara són aquí amb aquestes horetes. El tema es diu I Could Be Madonna.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Ai, que bé que sona la música de Carlos Vives. Bueno, pues estem esperant amb candeletes que arribi el nou projecte de l'artista. En breu, que va per aquest 2026, avisava que trauria nou material. Tu i jo i nada más. Doncs amb això ja tocarem el punt de les 5 de la tarda. No et perdis demà la nostra tarda. Com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Que tinguis bona tarda.

0: local. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Talk about.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio al Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio al Vendrell i online a rtvalvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell, a la sintonia del 107 amb u de la freqüència modulada, una freqüència que emet des de la carretera de Santa Oliva. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio amb la Marga Márquez de les Vies de Som, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, l'actualitat esportiva d'en Jordi Graell, d'altra banda, i és davant dels micròfons que parlarà en nom de tots ells, qui ha editat i presentarà aquest informatiu i que ho fa amb molt de gust Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com és habitual s'inicia fent repàs en síntesi als fets més destacats. El menú que hem preparat per avui, condensat en un minut.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant de la policia local del Vendrell i del regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano, que ha anunciat que les pròximes setmanes es posarà en marxa un procés de selecció per reduir el nombre d'interins al cos de la policia local. En concret, seran 8 les places que es reconvertiran en professionals. Aquest serà el fet de sortida d'aquest informatiu, que a més ens ha de servir també per parlar del pla d'habitatge i l'enquesta que elabora l'Ajuntament del Vendrell, de les festes de la gent gran que han començat aquest dimarts amb el pregó. També de Fem Vendrell, que reclama més inversió en polítiques d'acompanyament i serveis per a la gent gran. Temps en aquest informatiu també per parlar d'Unitat Vendrellenca, que ha elaborat un pla d'aparcaments per tot el municipi. També que ens haurem de fer ressò de les jornades d'arròs i tastets, de la convocatòria d'accés als bombers voluntaris o, en aquest cas, de les jornades occitanes al Vendrell. Tot plegat combinat amb la crònica de l'esport i del temps. Comencem informatiu i ho fem parlant del regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell, Cristian Soriano, ha anunciat avui davant dels mitjans de comunicació que les pròximes setmanes es posarà en marxa un procés de selecció per reduir el nombre d'interins al cos de la policia local. En concret, seran 8 les places que es reconvertiran en professionals, fruit d'un acord amb el sindicat UGT.
3: Segons Soriano, el procés de selecció permetrà que 8 agents que actualment són interins passin a ser agents de carrera, el que suposarà una reducció de la interinitat del 66% al cos policial. Amb això, la plantilla de la policia local només tindrà un 5% d'agents interins.
4: Estem parlant de places doncs, que estan ocupades per interins, que a partir d'ara doncs, estaran ocupades per professionals, per agents de carrera, que aniran a l'escola de policia i que seran al final el pal de paller del model de seguretat que tenim al municipi del Vendrell. Aquest acord al que arribem avui és fruit de l'acord de l'Ajuntament del Vendrell amb UGT, amb el sindicat de la UGT de la policia local, amb els quals compartim la necessitat de professionalitzar la plantilla de la policia local del Vendrell.
3: El procés se suma al que ja es va fer l'any passat amb els caporals i els sergents i servirà per estabilitzar una plantilla que actualment compta amb 102 efectius. El regidor remarca que la incorporació d'agents de carrera té un impacte directe en el cos policial.
4: Ja parlem de policies que poden fer atestats, que poden dur l'arma reglamentària, que poden, o sigui, no es limitaran només a la tasca de patrullar pels carrers i barris del municipi, sinó que els podem posar també en altres unitats més especialitzades, com la policia administrativa, com la unitat de seguretat ciutadana, com la unitat de suport policial o demés.
3: La previsió del consistori és que les noves places professionals formin part de la plantilla l'any vinent.
1: L'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa una enquesta ciutadana per conèixer les necessitats i també les prioritats en matèria d'habitatge i incorporar-les a la redacció del futur Pla Local d'Habitatge del municipi. La iniciativa forma part del procés de participació ciutadana del Pla i permetrà completar la diagnosi tècnica amb l'experiència i la percepció de les persones que viuen al Vendrell. El qüestionari aborda aspectes com la situació residencial de les llars, l'accés al lloguer i a la compra, les necessitats d'emancipació dels joves, l'habitatge assequible i social, la rehabilitació, l'eficiència energètica i l'accessibilitat. També permet indicar quines actuacions i polítiques d'habitatge es consideren prioritàries i formular propostes concretes. L'enquesta es pot respondre a la web de l'Ajuntament del Vendrell fins al 16 d'octubre. Les festes de la gent gran del Vendrell han començat aquest dimarts amb el pregó d'inauguració que ha fet Àngel a Unión. La jornada s'ha completat amb una flash mob de l'Escola de Ball Miriam Buitrago i una actuació de diversos membres de la coral polifònica Joan Toldrà.
3: Amb molta marxa han començat aquest dimarts a la tarda a la plaça Nova les festes de la gent gran del Vendrell. L'Escola de Ball Miriam Buitrago ha fet una flash mob en la qual hi han pres part desenes de persones, que han demostrat que l'edat no està renyida amb les ganes de passar-ho bé i l'activitat física. Una premissa que s'ha transmès també al pregó inaugural de les festes, que enguany ha anat a càrrec d'Àngel Unión.
5: L'any passat vaig ser un dels 6 que va organitzar la festa major. La festa major va durar 4 dies. He vist el vostre programa. 3 setmanes de festa! Però tu traieu això! energia. Això és increïble, 3 setmanes fent activitats. Voleu que us digui on estan els adolescents? Darrere d'un mòbil. Asseguts darrere d'un mòbil, seguríssim. I vosaltres aquí ara amb ganes de demostrar que això no s'acaba, que no hi ha una tercera edat, que hi ha moltes ganes de viure i de passar-s'ho bé i riure i gaudir de grans moments, que és el que ens atreu ara a vosaltres.
3: A més de la Flash Mob i el pregó, l'acte inaugural ha inclòs una actuació d'alguns dels membres de la coral polifònica Joan Toldrà. A partir d'ara i durant 3 setmanes, les festes deixaran un reguitzell d'activitats ben variades, com ara concerts, caminades, paelles populars o una desfilada de roba vintage.
1: I Fem Vendrell reclama més inversió en polítiques d'acompanyament i serveis per a la gent gran. Des de la formació municipalista s'assegura que durant els darrers mesos s'han aprovat diverses propostes de resolució al ple que afirmen no s'han acabat executant. Per tot plegat, el partit defensa l'aplicació de mesures que abracin el conjunt de les 8.000 persones més grans de 65 anys empadronades al Vendrell.
6: Coincidint amb l'inici de la Setmana de la Gent Gran, Fem Vendrell ha volgut ressenyar que de les 3 propostes de resolució debatudes i aprovades els gairebé darrers 2 anys, a dia d'avui asseveren encara no se n'ha executat cap, i tot plegat asseguren en un context de creixent envelliment de la població.
7: Estem superfeliços que es facin iniciatives per acompanyar, per donar bona qualitat de vida a la gent gran del nostre poble, però hem de recordar que tenim més de 8.000 persones majors de 65 anys i que només tenim 150 places per residència d'avis, 90 només públiques. Vam presentar una proposta de resolució on demanàvem que s'invertís, que es fessin més places, centre de dia, pisos tutelats, encara no tenim resposta.
6: Això fou el mes de febrer, mentre que el setembre de l'any passat també es va presentar un recurs qüestionant la idoneïtat de les vacances de la gent gran, atès que només abasta, afirmen, 75 persones de les vora 8.100 majors de 65 anys registrades a la vila. Al novembre de 2024 i el de 2025 s'aprovaren 2 propostes, en aquest cas per millorar l'acompanyament d'usuaris amb sistemes personalitzats de dosificació farmacoterapèutica i una altra sobre dispositius electrònics de l'estil dels Alexa, enfocada sobretot als avis i àvies que viuen sols.
7: D'aquestes 8.098 persones majors de 65 anys, moltes viuen soles i cada dia és una cosa que va en augment. Per tant, aquestes 3 propostes de resolució van ser aprovades per unanimitat. Per tant, el que demanem de l'Ajuntament que és inversió i que es dediquin i es preocupin amb les realitats que tenim al nostre poble. Ser gran, viure amb felicitat, ha d'anar de la mà.
6: Unes resolucions que Fem Vendrell exigeix que es faci en realitat de manera immediata.
1: I la crònica política ens parla d'Unitat Vendrellenca, que ha elaborat un pla d'aparcaments per tot el municipi i que té la intenció d'anar espigolant de forma progressiva. La primera peça d'aquest document és una proposta per habilitar 300 noves places d'estacionament al barri del Puig, mitjançant un sistema prefabricat en alçada.
3: Des d'Unitat Vendrellenca asseguren que l'aparcament és una de les preocupacions més evidents dels ciutadans del Vendrell, tal com han pogut constatar amb una enquesta que han dut a terme. És per això que treballen amb diferents propostes per augmentar les places en diversos barris, el primer dels quals és el del Puig, on creuen que es podrien fer 300 aparcaments de forma ràpida.
8: Aprofitant el desnivell del carrer, podem construir 2 nivells d'aparcament i ens permetria, primer, tenir una estructura ràpida. En 4 o 6 mesos, a partir d'una construcció industrialitzada o prefabricada, entre 4 i 6 mesos podríem tenir ja l'aparcament funcionant.
3: Des del partit es mostren poc partidaris dels aparcaments soterrats, tant pel cost que suposen com pel temps que es necessita per fer-los, i es decanten clarament pels aparcaments en superfície.
8: Per exemple, aquí al Puig podríem construir la plaça d'aparcament o les places d'aparcament en superfície, cobrir-les amb una pèrgola solar que ens donaria ombra als vehicles i a la vegada podríem estar generant electricitat o bé per il·luminar el pàrquing de nit o bé per electrificar places d'aparcament.
3: Robert afirma que la proposta del partit es basa en models que s'han impulsat en ciutats de França i Alemanya amb unes dimensions similars al Vendrell.
1: Del 18 de setembre al 18 d'octubre, un total de 25 restaurants de Calafell, Segur, Cunit i el Vendrell, així com també de la Bisbal, oferiran diverses propostes gastronòmiques protagonitzades per l'arròs i els productes i sabors propis del Baix Penedès. Les quartes jornades de l'arròs i els tastets s'han presentat aquest dimarts al restaurant La Rosseria de Cunit.
3: Les jornades són una iniciativa del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès, que compta amb el suport dels ajuntaments de Cunit i Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès i el Fòrum Calafell, i amb el patrocini de Ros Bayo i la DO Penedès. En aquesta quarta edició, un total de 25 restaurants del Baix Penedès hi prenen part, amb unes propostes que estaran maridades amb vins de la DO penedesenca.
9: Petits racons de la comarca que treballen, que s'estimen i posen en valor un producte gastronòmic tradicional, cultural i turístic, amb la capacitat i de la manera més rica d'unir una comarca sencera.
10: Us convidem a descobrir diferents propostes gastronòmiques protagonitzades tant per l'arròs com els productes i sabors que formen part de la nostra identitat, tant de la costa com de l'interior del Baix Penedès. I ho farem, a més, amb un maridatge molt nostre, els vins de la DO Penedès.
11: La DO Penedès també és Baix Penedès. I la DO Penedès també és altres territoris que formen part de la DO Penedès. Però la DO Penedès també és Baix Penedès. Vale? I per tant, en aquest sentit, sentiu-vos a sempre partíceps de les accions que puguem fer des de l'entitat que represento.
3: Una de les principals novetats d'aquesta edició és la posada en marxa d'una plataforma web pensada per incentivar els comensals a descobrir diferents establiments i municipis de la comarca.
10: Aquelles persones que degustin les jornades en tres o més restaurants situats en municipis diferents podran validar les seves consumicions a través d'una fotografia del tiquet i entraran en el sorteig de diferents premis.
3: Igualment, els comensals també podran votar els establiments que més els hagin agradat. I un cop finalitzades les jornades, el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès farà un reconeixement a l'establiment més ben valorat.
1: En clau de comarca, parlem de la Generalitat de Catalunya, que ha obert una convocatòria d'accés al cos de bombers voluntaris. En el cas concret del parc de Sant Jaume dels Domenys hi ha disponibles fins a 5 places. El període d'inscripció dura fins al 25 de setembre i per a qui vulgui més detalls s'ha organitzat una reunió informativa dilluns vinent, dia 21, a partir de 8:15 del vespre.
12: Ser major d'edat i viure com a màxim a 30 minuts de Sant Jaume dels Domenys. Aquests són els principals requisits, juntament amb la superació d'una sèrie de proves físiques que cal acomplir per optar a alguna de les 5 places de bomber voluntari que s'han obert justament aquest dilluns a l'únic parc d'aquestes característiques que existeix actualment al Baix Penedès. Una inscripció que tots aquells que estiguin interessats tenen temps de formalitzar fins al 25 de setembre i que en darrera instància és cabdal per tal d'assolir l'objectiu d'arribar més d'hora que tard als 30 membres de plantilla.
13: Aquesta quantitat és necessària perquè la sortida mínima en qualsevol servei és molt mínima, és de 3 persones, 3 bombers voluntaris, i com que cadascú tenim la nostra feina, la probabilitat de que en un moment determinat hi hagi 3 persones que li vingui bé sortir a fer el servei que sigui, doncs augmentarà amb quanta més gent siguem.
12: Si tot va bé, doncs, ara es passaria de 20 a 25 bombers voluntaris, uns nous efectius que, això sí, no entraran al cos fins a l'any vinent. Una dotació encara insuficient, però, atès l'envelliment de la plantilla, derivat de la manca d'obertura de convocatòries durant, sobretot, els anys de la crisi.
13: Hi ha gent que, com jo, que ja tenim una edat, que arriba un moment que hem de fer un pas al costat, podem passar a la secció de veterans, i, per tant, l'any que ve, per molt que entrin 5, no serem 25, sinó que contem que siguem 21. I, per tant, necessitarem que hi hagi més convocatòries per tal de que hi hagi una dotació suficient de bombers voluntaris per donar serveis, no, per donar resposta als serveis, als reptes d'aquesta societat.
12: Una actuació que abraça des d'incendis forestals a accidents de trànsit, recerques i rescats, entre més. Qualsevol persona que estigui interessada a compaginar la seva feina amb la tasca com a bomber voluntari pot assistir a la reunió informativa organitzada al mateix Parc de Sant Jaume el dilluns 21 de setembre a partir de 8:15 del vespre.
1: La sala del Portal del Pardo ha acollit aquest dimarts la presentació de l'exposició Aranès Occitan de Catalona sobre la relació entre Catalunya i la Vall d'Aran. La mostra forma part de les primeres jornades occitanes del Vendrell que, impulsades per la Universitat Rovira i Virgili, deixaran diferents actes fins a finals del mes d'octubre.
3: La mostra sobre l'aranès que s'ha inaugurat al Portal del Pardo ha donat el tret de sortida a les primeres jornades occitanes del Vendrell. Una iniciativa que sorgeix a partir del conveni signat entre l'Ajuntament del Vendrell i la Universitat Rovira i Virgili per augmentar l'activitat universitària al municipi. Va ser des de la mateixa universitat que van tenir la idea de dedicar unes jornades a l'occità i als occitans.
14: Intentar fer extensiu a la població una cosa que no és només una llengua o una cultura veïna, sinó que en molts aspectes és també part nostra, de casa nostra, com pot ser el cas de la Vall d'Aran, però històricament els catalans també hem tingut molta relació amb els territoris occitans, ja sigui a través de la literatura o ja sigui a través de temes purament polítics o lingüístics.
3: La mostra, que es pot veure fins al 26 de setembre al Portal del Pardo, serveix per obrir un seguit d'actes que es desenvoluparan fins a finals d'octubre.
14: El que trobarem avui a l'exposició és senzillament la relació que tenim a Catalunya amb la Vall d'Aran, per tant amb l'occità aranès, com en diuen allà, i els propers dies, els dos dimarts consecutius i el dimarts d'aquí un mes aproximadament, el que trobarem són diverses xerrades relacionades amb precisament això, amb veure com ens afecten els occitans a Catalunya, no?
3: Així, el Museu Àngel Guimerà acollirà els dies 22 i 29 de setembre i 29 d'octubre diferents xerrades sobre els poetes occitans i catalans o sobre les cançons de la Vall d'Aran. A més, l'exposició sobre l'aranès també es podrà veure a la seu del Baix Penedès de la URB del 28 de setembre al 16 d'octubre.
0: Els esports amb Jordi Graell.
15: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb victòria del Club d'Esports Vendrell Femení. Les jugadores de Joan Castelló, que disputaven un nou amistós de pretemporada aquest diumenge al camp del Ribes, i finalment s'acaben imposant per 1-3 després d'una primera part sense gols. A la segona part, les locals, que juguen a Primera Catalana, per tant una categoria superior, s'avançaven al marcador, però un hat-trick de Ferdaus Kasmi permetia a les vendrellenques remuntar i d'aquesta manera doncs, sumar la segona victòria de la pretemporada. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Joan Castelló. Hola, bon dia.
16: Bon dia, què tal?
15: Bé, Pirador, doncs amb quines sensacions vau acabar?
16: Bé, bones, molt bones. Va ser un bon partit, vam jugar un bon futbol, vam competir de tu a tu contra un rival superior i, bueno, vam portar-nos la victòria, que potser sí que és que com una mica més anecdòtic, perquè la veritat és que el Ribas ens va arribar moltes i moltes vegades a porteria, de manera més indirecta o directa, però sí que van tenir la sensació de que arribàvem moltes vegades, però sí que és cert que potser la pilota la teníem una miqueta més nosaltres, però va ser una mica així la sensació del partit.
15: Bueno, també va bé, no? Doncs un escenari diferent, no? Doncs poder doncs, també saber patir una mica, no? Perquè altres partits doncs, potser sí que doncs, hi havien sigut més assequibles i en canvi aquí doncs, bé, doncs, l'equip va saber patir i al final doncs, acaba guanyant. No?
16: Sí, la veritat és que sí. Això, nosaltres vam jugar com sempre, tenir la pilota, intentar tenir el control, però sí que és cert que arribes a un equip molt, molt pressionant, que ens va recuperar moltes pilotes i ens va atacar molt ràpid molts cops i ens va generar moltes ocasions. I bueno, no li van entrar. I nosaltres vam seguir amb el nostre pla de partit. A la segona part elles van veure que no acabaven d'aconseguir arrecar-nos tan ràpid perquè ens havien estabilitzat bastant. I el que vam fer va ser emparellar-se una contra una a tot el camp. I això bueno, ens va fer mirar una mica més lluny, aprofitar que estaven per l'última línia i atacar-les també més directe en algunes ocasions. I aquí la Ferdaus va brillar moltíssim perquè és una jugadora molt vertical, molt dinàmica, i els van fer molt mal a l'esquena i vam acabar tenint aquesta sensació de que teníem perd domini també emocional del partit als últims minuts, però bueno, ja et dic, el resultat és més anecdòtic, però les sensacions són molt bones.
15: Ara ja doncs, toca pensar en el següent amistós, que serà aquest diumenge al camp del Sant Pere i Sant Pau, que a més és un rival que us trobeu durant la Lliga, per tant, bé, doncs és un bon test per saber doncs, on esteu ara mateix, no?
16: Sí, ara és un, a més és un dels equips més potents que ens trobem a la Lliga, perquè, bueno, perquè porten molts anys les coses bé a nivell de futbol femení i han fitxat, i bueno, eren un molt bon equip, serà un equip molt potent, i hi ha un camp molt difícil perquè és un camp petitet, llavors aquesta és una mica la aquesta situació amb en Pau, a veure com va. I després ens quedarà un amistós més la següent setmana i la lliga que finalment començarà el 3 i el 4 d'octubre.
15: Doncs perfecte, Joan, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
16: Moltes gràcies.
15: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 1-3 a Ribes. I ara, com diem, centrats en aquest nou amistós, diumenge a les 7 de la tarda, al camp del Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb victòria del Club Futbol Sala Vendrell per 9-5 contra el Ripollet B en un amistós disputat aquest dissabte al Palló Municipal, i on els jugadors de Miquel Malo aconseguien la segona victòria de la pretemporada en un partit que, bé, doncs va ser força més disputat del que diu el marcador, perquè a la mitja part el marcador era d'empat a 5, però a la segona part sí que els vendrellencs es van mostrar superiors i van acabar emportant-se la victòria. Per parlar de tot plegat, en aquesta ocasió ens acompanya el segon entrenador, que és l'Albert Vela, que ja el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia, què tal?
15: Bé, primer tot, doncs, amb quines sensacions vau acabar aquest partit?
17: Doncs bé, vam acabar amb unes sensacions molt positives, perquè sí que és cert que durant la primera part no vam acabar de fer el joc que volem aconseguir fer durant aquesta temporada. A la mitja part ens vam quedar amb unes sensacions així una miqueta fredes, perquè ens va faltar una miqueta d'intensitat, no vam acabar d'estar lo suficientment actius en defensa, però sí que és cert que després de la xerrada al descans, a la segona part va pujar moltíssim la intensitat defensiva i el joc col·lectiu va ser molt bo, i arrel d'això a la segona part vam poder remuntar el partit i aconseguir el 9-5 final.
15: No sé si el fet d'haver hagut d'ajornar els amistosos previstos la setmana anterior doncs va fer que l'equip potser arribés amb més ritme del que necessitàveu, no?
17: Sí, es va notar que físicament estàvem una mica més frescos, i això ens va ajudar sobretot de cara a la segona part. També és cert que el rival comptava amb pocs efectius, però a la vegada també aquesta falta de partits de preparació també ens va generar una dificultat afegida en quant al joc. Ens va costar una miqueta més de lo normal començar a fer el joc que volem fer, però amb el pas dels minuts l'equip va anar millorant moltíssim i això és el més important.
15: En el teu cas, doncs, l'any passat estaves a la pista com a jugador, aquest any doncs passes a formar part de l'estaf amb el Miqui. No sé com estàs vivint aquest canvi i com veus a l'equip.
17: Doncs sí, com bé dius, l'any passat vaig intentar aportar el màxim a la pista i enguany, després d'una xerrada de l'estiu amb el Miqui, em va proposar fer aquest canvi i la veritat que supermotivat amb aquesta nova experiència. I la veritat que ho estic vivint d'una forma molt positiva, ja que, bueno, conec gairebé tots els jugadors, són la base de la temporada passada, i la veritat que és un plaer i un luxe poder treballar amb tots ells. A més, estan supermotivats i per mi és un honor poder treballar i ajudar des de la meva experiència a millorar en tot el que es pugui.
15: Ara doncs ja només us queda un amistós, que serà aquest dissabte a la pista del PACS B. Per tant, bé, doncs ja última prova, no?, abans de l'inici de Lliga, i per tant l'objectiu imagino que és aquest, no?, és intentar arribar doncs el millor possible doncs amb aquest inici, no?
17: Així és. Des que vam començar la pretemporada el 14 d'agost, la data marcada és la del 26 de setembre, que és quan comença la Lliga. I com bé dius, aquest cap de setmana juguem a Tarragona contra el PACS, i doncs serà un partit més per seguir treballant, per seguir millorant tot el que s'està fent durant la pretemporada, i l'objectiu és arribar el millor possible per la primera jornada. Si bé és cert, està clar que encara hem de continuar millorant, tot i que comença la Lliga, encara tindrem molt de marge de millora, i l'objectiu és aquest, anar creixent cada partit i cada jornada de la temporada.
15: Doncs perfecte, Albert, sabem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
17: Moltes gràcies.
15: Albert Vela, segon entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 9-5 en un amistós contra el Ripollet B, i ara, com diem, centrats en aquest últim amistós, aquest dissabte, Tarragona, a la pista del PACS B.
1: I acabarem aquesta edició de les notícies parlant del sol, la calma i la calor intensa dels últims dies que tenen les hores comptades, ja que aquest dimecres ens creuarà un front fred que provocarà un canvi de temps notable. Serà sobretot a partir de la tarda i fins a la nit, quan els xàfecs i les tempestes guanyaran extensió sobretot a les comarques de Girona i del Barcelona i el Pirineu i el Prepirineu. Poden descarregar amb forta intensitat i deixar alguns aiguats. El vent del nord s'anirà reforçant als extrems i al llarg del dia les temperatures aniran baixant. Som a les portes d'una nova i clara refrescada que els pròxims dies ens retornarà als aires d'inici de tardor. D'altra banda, val a dir que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han demanat aquest dimecres limitar al màxim els desplaçaments i seguir minut a minut l'evolució de l'episodi de pluges d'aquesta tarda, vespre i nit, davant la possibilitat que es produeixin xàfecs localment forts o torrencials. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat que el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta i ha recomanat que, si cal desplaçar-se, es faci preferentment per vies principals i s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres. No descarten enviar un és alert si es detecta una situació de perill per a la ciutadania. Doncs la sintonia denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies, del seguiment de la previsió del temps, així com d'altres fets noticiables que puguin esdevenir a la nostra vila o arreu de la comarca. Cal seguir-los a través de xarxes socials. X, Instagram o Facebook, també de la nostra pàgina web, que tindrà informació puntual al moment, així com també a través de les notícies de la televisió local. Però per nostres res més, que tinguin molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Bon dia i bona hora. Què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Ens hi tornem a posar, tornem ja a començar una nova edició de La Calaixera, aquest espai matinal que ja ha començat i que cada dia sempre intenta acompanyar-vos, ara que ja passem dos minuts llargs de les 9 i fins les 12, fins al migdia. Ràdio senzilla, això sí, ràdio propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui ja som dimecres, en tota aquesta primera setmana de temporada, això, dimecres 16 de setembre, programa número 4025. Un plaer acompanyar-vos, i gràcies de veritat per ser-hi. Doncs va, gairebé 3 hores per davant, amb contingut ben divers i ben variat, això buscant aquesta bona estona de ràdio, buscant bona companyia de ràdio. Ara de seguida anirem cap al temps, la previsió, també ja hem triat una primera cançó que escoltarem per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada, els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Amb aquesta primera part arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet, butlletins que en principi estan previstos i programats a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10 ja anirem cap a la segona part de programa i més qüestions, més coses. Per començar, volem parlar-vos de l'associació musical Pau Casals, que presenta un nou concert de cara a aquest proper dilluns 21 de setembre, on a més es commemora el Dia Internacional de la Pau. En parlarem amb el president de l'associació, l'Anton Català. I a banda, altres propostes culturals i musicals i prou interessants, perquè també avui dimecres i la setmana entrant, el divendres dia 26, arriba doncs una proposta a través de l'orgue, amb l'orgue del Vendrell, avui una conferència interessantíssima sobre l'orgue barroc que tenim al Vendrell i un concert que, com dèiem, arribarà el dia 26. En parlarem de tot això amb el portaveu, o qui sempre ens ve a explicar això, que és en Lluís Cintas. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem i continuarem a la tercera i última part, encara amb més contingut. Secció habitual que si recuperem en directe una temporada més, com a ruga literària. L'oportunitat de conèixer tota l'activitat que es desenvolupa des d'aquesta pròpia entitat literària, sinó també conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. I després hi ha una àmplia estona per la participació i les trucades, que en principi tampoc no ha de faltar. Aquesta estona amb ganes de xerrar, parlar amb vosaltres, de recollir les vostres peticions musicals, escoltar-les, com no, i acabar de composar tota aquesta calaixera d'avui dimecres, en aquest cas. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, i per l'atenció, i per la confiança, i també per la paciència. Sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Parlem del temps per començar. Avui una jornada al Vendrell i al conjunt de la comarca amb un ambient plàcid i cel predominantment serè durant tot el matí. Amb el pas de les hores i cap a la tarda s'espera l'entrada d'alguns núvols d'evolució diurna, especialment cap a l'interior de la comarca, tot i que sense risc de precipitacions ressenyables a la franja marítima. La mar es mantindrà tranquil·la, marcada per l'aixafogor d'aquests dies i que encara continuarà un parell de dies més. Per què fa els termòmetres, les temperatures se situaran en valors plenament d'inici de tardor. Les màximes que freguen encara els 28 o els 29 graus a les hores centrals del dia, mentre que les mínimes no baixaran dels 20 o els 21 graus a la costa, deixant nits bastant suaus. El vent bufarà feble de xaloc a partir del migdia, deixant una brisa marina molt, molt suau. I de cara demà dijous, la tendència mantindrà aquesta estabilitat amb un lleuger augment de nuvolositat, però sense canvis significatius pel que fa a les temperatures. De fet, una temperatura que ara ja en directe arriba als 17 graus.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
3: És la nova cançó, així comença la cançó, la nova cançó de Camilo. Ara feia dies que no presentava cap nova peça, i és el cas, l'acaba de presentar, és aquesta que sona i es diu Chiquita.

0: aquí está el que te quiere llevar de la mano, aunque a veces parece...
1: Camilo. Nova cançó, per suposat, dedicada a la seva filla Chiquita. Cançó per començar i per posar ritme al programa Calaixera. Avui que ja som dimecres, primera setmana de temporada i sempre en directe i sempre en proximitat. A través del 107 Tambor de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: L'Ajuntament ha explicat que el reciclatge de residus ha pujat fins al 56%. Des de l'equip de govern de l'Ajuntament han remarcat que el nou sistema de recollida de residus que s'està implantant a tot el municipi des de finals d'any passat ja està provocant un increment significatiu de les xifres del reciclatge. Així, en només 8 mesos s'ha passat a tenir un 30% de reciclatge, pràcticament doblar aquesta xifra, arribant al 56%. Això ha comportat un estalvi per la reducció de tones de rebuig que s'ha d'eliminar. Així ho anunciava l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
1: Vol dir que des del gener fins aquest mes d'agost hem estalviat 362.000 euros que l'any passat, 2025, pagàvem per eliminar, el rebuig. Doncs aquest any, gràcies a incrementar la fracció de plàstic, de cartró, d'orgànic, etc., doncs ens hem estalviat.
0: Actualment, els nous sistemes de recollida amb contenidors intel·ligents o del porta a porta ja arriben al 78% dels habitatges al municipi, quedant pendent la zona del centre. Amb tot, l'alcalde detalla que a les zones on el desplegament ja s'ha fet, hi ha un 20% d'habitatges que encara no han recollit la targeta pels contenidors o els cubells del porta a porta, un percentatge que varia molt segons el nucli.
1: És a dir, tenim zones, que no direm noms en aquests moments, que el 98% dels habitatges tenen la targeta, tenen el material, és a dir, tothom, i segurament per això explica que en aquestes zones doncs les afectacions siguin mínimes, i en canvi tenim zones, que tampoc diré quines, però ens podem imaginar, que el 71%, o sigui, un 30% dels habitatges no han anat a recollir la targeta, no han anat a recollir els cubells.
0: Aquesta millora del reciclatge permetrà, segons Martínez, una estabilització de la taxa de residus de cara al 2027, així com la introducció de bonificacions pels que hagin fet més reciclatge de la fracció orgànica. Igualment, hi haurà penalitzacions pel que no hagin recollit encara el seu material. Pel que fa a les millores anunciades ara fa unes setmanes, l'alcalde ha detallat que el seu cost es repartirà entre el consistori i l'empresa adjudicatària depenent de la casuística.
1: És a dir, els contractes permeten una ampliació estàndard d'un 20%, perquè digues, hòstia, doncs m'he quedat curt, vale, per la raó que sigui, i és una ampliació, però és una ampliació amb una ampliació també dels diners, del pressupost. Una altra cosa és que hi hagi alguna circumstància que diguis, això l'empresa en la seva proposta no ho ha contemplat bé, o no ha fet un càlcul correcte, o s'ha equivocat directament, i aquí anirà a càrrec de l'empresa. Hi haurà circumstàncies de les dues.
0: En aquests 8 mesos del 2026, i segons dades de l'Ajuntament, el reciclatge de les zones on encara hi ha contenidors oberts ha estat de només el 24%, una xifra que puja fins al 69% on hi ha contenidors intel·ligents i que arriba al 75% dels nuclis o els barris on es fa el porta a porta. I per altra banda, veïns, veïnes i estiuejants de Coma-ruga s'han manifestat per denunciar la situació del barri i la gestió municipal de la zona, entre elles la Brossa. Es queixen del que consideren abandonament d'aquesta part del municipi, de la brutícia, de la situació del riuet i dels problemes estructurals que provoca les inundacions, entre d'altres.
2: Fundamentalmente, lo que ha hecho saltar todas las alarmas ha sido la inundación del 22 de agosto, que ha inundado prácticamente todo un barrio, con decenas de casas inundadas y centenares de coches para tirar, y la constatación de que hay un abandono de lo básico, de lo público, por parte del Ayuntamiento del Vendrell, partiendo por desagües, clavagueram, suciedad, basuras, obras incomprensibles al riuet que han entubado, y tenemos la seria sospecha de que estas obras y esta falta de prevención ha podido empeorar la situación.
3: Per expressar la nostra indignació pels problemes que tenim de tot l'abandono de la Coma-ruga respecte a l'Ajuntament del Vendrell. Estem cansats de ser una colònia del Vendrell i volem que els nostres impostos es gestionin bé i no paguem com un ciutadà de primera i rebem com a ciutadans de segona.
4: Que està abandonat com a Coma-ruga totalment. Jo porto aquí estiuejant 40 anys o més i no l'havia vist mai com està ara. Rates, paneroles, salten al jardí. Jo ja he fet no sé quantes incidències, no em contesta ningú, però tampoc posen remei. estic, corroboro tot el que han dit ell, i a més jo aniria més enllà, perquè de Coma-ruga es recullen més del 40% de l'IBI, d'impostos, i aquí no repercuteix ni el 5%.
5: Sobretot és la indignació de tots els que venim a Coma-ruga, siguem residents o estiuejants, indignació per la solvència, per no dir ineptitud, de l'equip municipal del Vendrell. Perquè amb 63 anys que porto a Coma-ruga, mai havia vist peixos davant de casa meva a l'avinguda Brisa Mar, a l'alçada de l'església.
0: Els manifestants que van sortir del riuet van passar per l'avinguda Brisa Mar, al Parc dels Enamorats, per tornar al passeig marítim. I més coses, canviem de qüestió. Com és habitual, ja per aquestes dates arriben al Vendrell les festes de la gent gran. Es tracta de tres setmanes d'activitats ben diverses. Les festes que ja van començar ahir dimarts amb el tradicional pregó que van a càrrec de l'impulsor vendrellenc Àngela Unión. Les festes s'allargaran fins al 7 d'octubre amb paelles populars, bingos musicals, espectacles de màgia o una sortida a Sant Vicenç de Calders. Un dels moments més esperats arribarà el divendres, aquest divendres 18 de setembre, amb la desfilada de moda vintage, que enguany serà una mica diferent. Així ho destaca la regidora de gent gran de l'Ajuntament del Vendrell, la Montse Martín, i també la presidenta de l'Associació de Gent Gran, Manolita Casas.
6: Aquesta desfilada, degut a moltes botigues, la roba d'estiu doncs ja bo i no en tenen, roba d'hivern encara no ha arribat, llavors ens hem reinventat i fem un concurs que hi haurà premis per tothom, eh? Tots els participants d'aquesta desfilada tindran un premi i cadascú es porta de casa tot el que són vestits dels anys 70, 80, 90, no? I pues volem fer una desfilada alegre, divertida i participativa.
7: És la tercera vegada, que el tercer any que participem en aquest concurs, que aquest any no sé si serà desfilada, concurs o no sé què serà, però penso que serà tot molt maco. Hi ha gent que porta doncs, també actual, perquè no, ni s'ho podem ficar, perquè jo estic fent ara una mica de dieta per ficar-me el vestit que tinc de posar-me d'aquí de fa 20 anys.
0: La celebració de les Noces d'Or el dia 4 d'octubre serà la culminació d'aquesta nova edició de les Festes de la Gent Gran. I dels més grans, els més petits, els més joves. El Vendrell celebra aquest proper dissabte, 26 de setembre, una festa per donar la benvinguda als infants que van néixer l'any 2025. Impulsada per les regidories d'Educació, Infància i Cultura de l'Ajuntament, en col·laboració amb professionals del món educatiu, la celebració porta el nom de El meu petit Vendrell i té la voluntat de mantenir-se en el futur i serà, en aquest cas, als jardins del Museu Déu. Així ho destaca la regidora de Educació, Sílvia Vaquero.
8: El que farem és un acte, com dic, d'unió. Ens coneixerem tots i totes, donem la benvinguda a aquests infants que han nascut al Vendrell i, a més, doncs, el que farem és els hi regalarem una sèrie d'obsequis que esperem doncs, que els acompanyi al llarg de tota la seva primera etapa de creixement.
0: I entre d'aquests obsequis hi ha, a més d'un pitet, un llibre sobre els diferents elements de la cultura popular de la vila i que ha estat il·lustrat per la Gemma Fontanals. Ara podrem escoltar que també destaca aquest fet la regidora d'Infància i Cultura Popular, Mariona Figueres.
9: Al final, la cultura popular, les tradicions, és el llegat que generació rere generació es va deixant i que nosaltres mateixos també l'hem d'anar explicant perquè es vagi transmetent, no? Així que molt contents i orgullosos de tenir aquesta festa, aquest de mostrar i ensenyar el nostre petit Vendrell, que no és tan petit, que l'hem d'estimar molt i a més, doncs, quan podem ensenyar i fer-los partícips d'aquesta cultura popular, doncs per nosaltres és fantàstic, no? És tot un ensenyament.
0: I alhora també s'aprofitarà aquesta trobada per donar informació a les famílies sobre les escoles bressol del municipi.
8: I la forma d'inscriure's, doncs també ho farem a través de les escoles Bressol i hi haurà altres fórmules com un qüestionari que s'ha d'omplir per tal que el dia 26 de setembre a les 11 del matí als jardins del Museu Déu s'omplin de nadons que han nascut aquest 2025.
0: La iniciativa s'ha treballat conjuntament entre l'Ajuntament, el Pla Educatiu d'Entorn i diferents professionals vinculats al món educatiu. I l'Ajuntament de Villagarcía de la Torre, poble agermanat amb el Vendrell, ha otorgat el Premi Bruja de Oro d'aquest any al regidor de l'Ajuntament del Vendrell, Alfons Herrera. Aquest és un guardó que el consistori en extremeny entrega anualment a persones i entitats que treballen a favor de la població i els seus ciutadans. El guardó s'ha otorgat a Herrera en reconeixement a la tasca desenvolupada des de mitjans dels anys 80 en favor de la concòrdia, l'agermanament i la col·laboració dels dos pobles. Fill de Villagarcía de la Torre, Herrera va ser l'autor de la moció d'agermanament el 2001 i ha impulsat diferents visites entre entitats dels dos municipis. I dins els actes de commemoració dels seus 250 anys, l'Orga del Vendrell organitza justament per avui dimecres, a 6:45 del vespre, la conferència L'Organeria a la segona meitat del segle XVIII. El procés de Ludwig Scherrer, la xerrada que anirà a càrrec de l'especialista en aquesta matèria, Miquel González, a la sala polivalent del Portal del Pardot. L'entrada és gratuïta i en acabar s'oferirà una degustació de cava a tots els assistents. Amb aquesta conferència s'obre ja la programació dels actes del darrer trimestre de l'Orga del Vendrell, que inclou, entre d'altres, dos concerts marcats en la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, un altre pel centenari de Montserrat Torrent i el tradicional recital d'organistes del Vendrell.
10: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 22 minuts. Més informació i altres capítols habituals i diaris que passen justament això per la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
11: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. Li ho fem amb doble victòria de la Unió Esportiva tancat. Primer divendres, els jugadors de José Miguel Reyes jugant un amistós al camp del Sant Salvador B de Tarragona, un partit que acabava amb golejada per 3-7. I dissabte, en cas del Camí de Roda, els verd i blancs que rebien el Sant Pau d'Urdal, un partit que guanyem 5-3, després d'anar perdent per 0-3 a la mitja hora de joc. I bé, doncs, per saber una mica doncs, com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el José Miguel Reyes. Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Bé, primer de tot, doncs, divendres, doncs, jugo aquest partit al camp del Sant Salvador B, un partit que, bé, doncs, el descans doncs, ja anava guanyant i després de la segona part ho va acabar rematant, no?
12: Sí, así es. Al final es, este partido nos servía para acumular minutos, a darle oportunidad a todos los jugadores, probar diferentes esquemas de juego y demás. Pero bueno, con la mala fortuna que bueno, nos pusimos perdiendo la primera parte, a los primeros inicios con un penalti a favor de San Salvador. Pero bueno, luego conseguimos poder llegar a dar la vuelta para irnos por delante a la primera parte. Y bueno, en la rotación de minutos, pues el equipo termina de conectar y conseguimos pues ponernos muy por encima, incluso con una ventaja muy superior, finalizando con un 7-3. Esto nos sirve para coger minutos a todos los jugadores, para coger esa confianza, terminar de engranar lo que es el equipo y tener esas buenas sensaciones del partido.
11: Dissabte, doncs, com deia, doncs, també reviu el Sant Pau d'Urdal, que a més és un partit que es va posar molt complicat, no?, amb el 0-3 a la mitja hora de joc, però l'equip de nou doncs, va saber demostrar capacitat d'aixecar-se i acabar doncs, remuntant, no?
12: Sí, claro, al final estábamos muy expectantes porque Sant Pau d'Urdal venía de jugar esta semana con Banyeres, donde ganan 2-7 en el campo de Sant Pau, y entonces, claro, estábamos muy expectantes porque no se preveía que iba a ser un partido complicado, y así fue. Nosotros veníamos con la sobrecarga de menos de 24 horas a jugar dos partidos y, bueno, pues se puso de manifiesto. Hubo mucho desconcierto, es un gran rival, juegan muy bien a fútbol, los chicos tienen los conceptos muy, muy bien cogidos, y al final pues estábamos muy incrédulos de cómo podían llegar a desbordarnos y cómo podían generar de cara a portería, incluso pues bueno, de esta manera tan tan burda que podíamos llegar a estar en la primera media hora de inicio del juego. Estábamos con ese 0-3 pues, en casa, y todos estábamos un poco expectantes, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos el descanso del parón para que los chicos se refrigeraran un poquito a la media hora, para hacer cambios tácticos dentro del terreno de juego, y conseguimos pues irnos a la media parte con ese 2-3, ¿de acuerdo? Que nos hace coger un poquito de confianza y creer en las nuestras posibilidades. A partir de aquí, pues bueno, empezamos la segunda parte, donde, bueno, hacemos una serie de cambios que el equipo los agradece, y bueno, y sometemos al rival. Llegamos en varias ocasiones claras para anotar de cara a portería, y bueno, nos hacemos con el partido, ellos se encierran atrás, empezamos a generar un poquito más por fuera, y la verdad que con muchísima confianza frente a un rival que le felicito por el gran juego y el partido que ha realizado.
11: Ara doncs ja toca pensar en aquesta setmana, que hi ha dos amistosos més. Primer demà al camp del Llorenç, i en aquest cas dissabte a casa contra el Racing Buenavista. Un al Llorenç, que és un equip de tercera, el dissabte doncs el Racing, que és un equip que es troba a la Lliga. Per tant, doncs, també dos partits més per seguir veient on esteu, no?
12: Correcto, estos partidos son test de pretemporada, que te dicen el nivel en el cual estás tú. Entonces, esta como una acumulación de minutos ahora en pretemporada es necesaria para seguir probando cosas, y al final un equipo donde prácticamente el 50% de la plantilla es nuevo, pues tenemos que probar y tenemos que terminar de encajar a estos nuevos jugadores dentro del sistema de lo que queremos jugar. Y nos sirve pues esto, enfrentarnos esta entre semana contra Llorenç, un rival que sea, bueno, pues está trabajando duro para poder estar y mantener la categoría, pues nos dirá en el nivel en el cual estamos, un rival en el cual pues nos merece muchísimo respeto, y vamos a ir pues a medir fuerzas contra ellos, y luego pues a plantear pues el partido de este fin de semana, donde se prevé también que va a ser un partido complicado, porque nos enfrentamos al Racing Buenavista A, que es un equipo pues bueno, que aunque lo tenemos en competición y demás, pues también se prevé un partido que va a ser apasionante.
11: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí, que moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana.
12: Muy bien, muchas gracias, un saludo.
11: José Miguel Reyes, entrenador de la Unió Esportiva Tancat, valorant aquesta doble victòria en els amistosos al camp del Sant Salvador B i a casa contra el Sant Pau d'Odal. I ara, com diem, centrats en aquest doble amistós novament, doncs en aquest cas aquest dimecres a 8:45 al camp del Llorenç, i dissabte a les 7:00 PM al camí de Roda contra el Racing Buenavista. I seguim parlant de bàsquet amb victòria de l'Ave Vendrell masculí, els jugadors d'Ignasi Morales, que afrontaven el seu segon amistós aquest diumenge com a Ruga contra el Ribes. I bé, doncs, com el primer partit, doncs va ser un duel que doncs també va anar de manera ajustada, i en aquesta ocasió doncs els taronges que es van imposar per 77-64 contra el Ribes, un equip a més de categoria superior, ja que competirà enguany a Primera Catalana. I per ser una mica doncs com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Ignasi Morales. Hola, bon dia.
13: Hola, bon dia, què tal?
11: Bé, primer tot, doncs, amb quines sensacions vau acabar aquest nou amistós?
13: Bé, la veritat que bé, en aquest amistós vam poder recuperar gent que durant el primer amistós no hi eren perquè estaven fora. El primer amistós vam anar una miqueta curts de gent, i la veritat que en aquest, al ser una miqueta més de jugadors, doncs a nivell de desgast físic ho vam poder compensar una miqueta amb el tema de les rotacions. I la veritat que bé, l'equip va sortir bastant endollat, vam estar competint tot el partit, va ser un partit que ens va anar força bé a nivell de poder provar coses, de poder competir contra un equip, doncs, com deies, de categoria superior. I bé, finalment doncs, vam acabar guanyant el partit, que és més anecdòtic que una altra cosa, i la veritat és que prioritzem doncs, que els jugadors ara mateix agafin sensacions, que surtin les coses que anem entrenant dia a dia, i sobretot que recuperem a la gent i anem sumant jugadors dia a dia.
11: També és veritat que bé, doncs, aquests dos partits fins ara doncs, també han acabat una mica de manera ajustada, i això també permet que bé, doncs, com a mínim l'equip doncs, no es desendolla i segueix doncs, lluitant fins al final, no?
13: Sí, que acabin ajustats és, jo crec que és positiu, ja que bé, al final a la Lliga aquests contextos els tindrem, i totes aquestes experiències que l'equip puguin agafar de finals ajustats, de saber aguantar una miqueta aquesta pressió del marcador i jugar una miqueta amb cap aquestes situacions final de partit, crec que això ens suma a l'hora de poder competir durant la temporada. jo sempre dic que al final aquestes victòries doncs desgraciadament doncs no sumen, i ara mateix doncs estem igual que com vam començar, però bé, al final quan comença la lliga hem d'estar igual de preparats que quan estem jugant aquests partits i intentar competir-lo sense perdre la cara com estem fent aquestes dues últimes setmanes.
11: Ara ja doncs ja toca pensar en l'últim amistós, que serà aquest diumenge de nou a casa contra el Sitges, un altre equip que també doncs és de primera catalana, i per tant bé, doncs una nova prova per ara sí doncs intentar doncs arribar el millor possible a l'inici de lliga, no?
13: Sí, segur que ens va bé. Aquesta setmana a nivell físic s'ha notat bastant la diferència entre l'equip de la setmana passada i aquesta, no? Al ser d'una categoria superior, físicament era un equip doncs segurament superior al de la setmana passada. Ens ha exigit fer coses amb major nivell de precisió, segurament, i bé, esperem que els Sitges la setmana que ve també ens posi en aquests contextos competitius, que ens exigeixi fer les coses bé, i sobretot això, que com a equip doncs aprenguem a fer tot això, que estem entrant una miqueta millor i guanyem sensacions ja per la setmana següent, que és quan comença la Lliga, i és quan hem d'estar realment ben preparats per començar amb un inici de Lliga doncs el millor possible i arrencar bé per agafar aquestes sensacions de poder competir contra qualsevol equip.
11: Doncs perfecte, Ignasi, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
13: Molt bé, gràcies a vosaltres.
11: Ignasi Morales, entrenador de l'Aia Vendrell masculí, valorant aquesta victòria contra el Ribes, i ja com diem, doncs, la pretemporada que s'acabarà aquest diumenge a les 5 de la tarda com a Ruga contra els Sitges. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas també en victòria de l'Aia Vendrell femení, les jugadores de José Antonio Ramírez, que guanyaven per 53-92 aquest diumenge a la pista de l'Arbós, un equip de categoria inferior, de primera territorial, i d'aquesta manera doncs sumen la segona victòria de la pretemporada després d'haver s'ha imposat també la setmana anterior a Vilanova. I per saber una mica doncs com va anar aquest partit, doncs com sempre tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
14: Hola, què tal, bon dia.
11: Bé, Prieto, doncs com, amb quines sensacions vau acabar aquest nou amistós?
14: Bueno, en principi sí que és veritat que la primera part va ser una mica trabada, perquè el nivell físic de nosaltres encara està una miqueta per sota del que voldríem. Estem més o menys igual que la temporada passada, amb poques efectives per poder fer entrenaments en condicions, i el divendres vam decidir fer festa a més, perquè era el dia de la diada i no vam entrenar, i aprofitaven el diumenge per fer una miqueta de cames, de pulmons, i engegar una mica més fred de cara a aquesta setmana.
11: Tot i així, bé, doncs en aquests dos partits l'equip com a mínim doncs està tenint encert, que bé, doncs ja ve tenir-ne. És veritat que segurament doncs durant la Lliga els partits no seran tan assequibles, però bé, també doncs va bé començar a afinar la punteria, no?
14: Sí, la confiança i la feina feta i treballar en defensa, que robem moltes pilotes i ens permet fer molt contraatacs fàcil, és una mica, canviar una miqueta el sistema de l'any passat, aprofitant el que ja teníem i evolucionant una mica el joc.
11: Ara doncs ja toca pensar en el proper amistós, que de fet serà l'últim, aquest diumenge a Valls, que aquí sí, evidentment, doncs ja serà un duel més exigent, perquè visiteu un equip de Copa Catalunya. A més, un clàssic, no?, aquest amistós, no?, que també va bé doncs per arribar a l'inici de Lliga, doncs ja donant-ho tot, no?
14: Sí, és un clàssic, com bé dius, i en principi sí que ens hi anirà per saber què, com arribem. I jo crec que és un bon test, l'últim partit de la pretemporada, per tal d'afrontar el primer partit de Lliga amb sensació de si estem bé, si no estem bé, més enllà del resultat, que potser, bueno, el resultat és el de menys, que el treball a fer i el desenvolupar durant el partit.
11: Doncs perfecte, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molt de sort aquest partit.
14: Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
11: José Antonio Ramírez, entrenador de l'Aia Vendrell femení, valorant aquesta victòria per 53-92 a l'Arbós. I ara, com diem, centrats en aquest últim amistós, diumenge, 6:15 de la tarda, a la pista del Club Bàsquet Valls.
15: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
10: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I seguim amb més informació i també el que fem habitualment, que és conèixer les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dimecres 16 de setembre. Comencem pel diari de Tarragona. Un mort i un ferit greu en el mercat central, operaris que van inhalar monòxid de carboni en una fosa sèptica de l'aparcament. I dediquen la fotografia portada. A banda, en infraestructures, Aena invertirà 62 milions a l'aeroport de Reus fins al 2031. Es renovaran els accessos i la torre de control. I en cultura, el Museu Diocesà restaura tapissos de la catedral que estaven guardats des de feia 20 anys. Canviem de capçalera, canviem de portada, saltem cap al diari Ara. Inquietud europea per l'amenaça russa a l'est. Cases de la OTAN abaten un altre dron a l'espai aeri de Lituània llançat des de Bielorússia. Les incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida posen en guàrdia la Unió Europea. I en esports, l'entrevista a Karim Adeyemi, jugador del Barça. Som imparables, som molt perillosos, però per a mi el Barça és el millor equip del món. Paraules textuals. El govern espanyol que aprova una inversió de 191 milions per l'ampliació del Prat. La inflació es dispara fins al 4% a Catalunya i es situa en el màxim des del gener, des del 2023. I també a l'apartat cultural, Sebastià Alzamora rep el Premi Nacional de Poesia. El jurat destaca el seu testimoni de condició humana. I acabarem, com ja és habitual, parlant de La Vanguardia. Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. L'Eurocambra i el comissari de Migracions advoquen per redoblar la seguretat i el Marroc prova d'exculpar-se davant de diversos eurodiputats. Una oligarca afí a Putin va finançar una festa del casament del fill de Trump. El president dels Estats Units ataca el Suprem per dictar sentència contra ell. El tribunal que va bloquejar dilluns els intents de Donald Trump de restringir i controlar el vot per correu a escala federal. I els tirotejos que creixen un 45%. Els descens dels delictes patrimonials a Catalunya i en particular a la ciutat de Barcelona no amaga l'evolució a l'alça d'altres delictes. El primer semestre d'aquest any es van comptabilitzar 68 tirotejos amb foc real, 21 més que durant el mateix període del 2025, un augment del 45%. En fotografia de portada, la imatge de la nova promoció de la Guàrdia Urbana a Barcelona ahir a la Rambla del Raval. Encara més notícies en portada. El Prat inicia preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. El jutge Llarena rebutja l'amnistia a Puigdemont, tot i el Tribunal Superior de Justícia Europea. Widow's Bay, aquesta sèrie de televisió que arrasa els Premis Emmy. I en esports, a la Champions, la final del 2029 a l'Spotify Camp Nou. I també sobre cultura, la Casa Ametller acull l'univers visionari de l'artista Dalí. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
10: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
16: Para! frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
10: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
17: Avui és d'aquelles entrevistes barra converses, sí que és cert que majoritàriament, i ho fem gairebé sempre, aquest to de conversa, i del qual sempre podem parlar i podem extreure moltíssimes coses. Però en aquesta vessant volem parlar del Vendrell, de la seva societat i diferents capítols que potser encara no estan prou reconeguts, i qui ens pot ajudar almenys a perfilar una mica més és la Neus Oliveres, que de fet es torna a acompanyar una vegada més, cosa que ens fa molta il·lusió. Neus, com estàs?
18: Gràcies per convidar-me i una vegada més per posar en valor la investigació.
17: I tant que sí. Aquest munt de coses, és que, de fet, ara en parlàvem, abans de començar a gravar tot això, de la gran quantitat de publicacions i d'aquest esperit que tens, jo crec que ja et ve com a mestre. Jo crec que ho portes a dins, no? Aquestes ganes de divulgar, d'explicar, però també aquesta sensibilitat col·lectiva, social, ventrellenca, de que hi ha moltes coses que encara no coneixem del Vendrell de fa uns anys.
18: Sí, no, és sensibilitat per la societat, pel Vendrell, i per aquesta curiositat de... Quan tu treballes una població, doncs són uns sediments.
17: Clar.
18: I a vegades, doncs, aquests sediments hi falten algunes coses, i aquestes coses són les que intentem anar fent aquest puzzle.
17: Sí, sí, sí. Que, de fet, no és el tema, que anirem molt ràpidament. És una mica per emmarcar aquesta conversa que volem tenir ara mateix, que ara comentàvem més o menys que això, aquest seguit i aquest volum de publicacions i d'estudis locals que tenim ara últimament al Vendrell, és això, que estem parlant de 15, 20 anys com a molt.

0: quan parlem de l'educació de fa un segle, segle sí. i mig, dos segles al Vendrell. Mm.
1: Bé, i això és un treball de llarg recorregut, aproximadament hi ha 6 anys aquí, que passa que no treballa 6 anys contínuament, que són episodis que et van sortint i que llavors el que he fet jo ha estat sistematitzar-los i cohesionar-los. Llavors jo començo el 1802 perquè és un moment que l'Ajuntament d'aleshores es posa, diguéssim, les piles, es posa en acció de fomentar tot el que sigui educació, no? O grans trets. T'ho explico jo, grans trets ara. I a partir d'aquí arribo al 59 i ja poso al començament que hi ha moltes llacunes, però arribo al 1859. Per què el 59? Perquè el 59 es consoliden dues escoles de nois, que són per un costat l'escola del carrer Nou i per l'altre una altra escola del carrer Montserrat, aproximadament. I després ja hi ha les escolàpies. És a dir, queda d'alguna manera una primera etapa de 50 anys, que sí que em deixo coses, segur, perquè en sortiran, però bàsicament hi ha els grans trets definits.
0: Val. D'això són articles, d'això ho explica si ho recull en aquestes diferents publicacions de l'Institut d'Estudis Penedesencs, on justament és la feina que es fa des d'aquesta institució, de qual tu formes part, és trobar aquestes informacions, aquests capítols importants, en aquest cas en matèria social i educativa, que és el que estem parlant. Per què aquest buit, doncs? Per què no tenim constància d'aquells anys?
1: És que és molt difícil. És així de fàcil, no?, d'explicar. És molt difícil perquè has de buscar molta hemeroteca, has de saber si hi ha nomenaments, si no n'hi ha, has de llegir totes les actes, perquè les actes no et venen sistematitzades de dir avui mestres, no, o sigui, i a vegades ho trobes perquè, per exemple, s'ha de pujar el lloguer d'una casa, perquè una altra de les coses que pot sobtar la gent, no hi ha cap edifici escolar, evidentment que no, perquè es llogaven cases. Llavors, clar, era el propietari que diu, el propietari vol apujar-se el sou. Ara aquí em dona una informació de que hi ha un mestre, el mestre o la mestra es queixa perquè no hi ha aigua a l'edifici. I jo sé que hi ha una mestra, o sigui, és una feina de formiga, digue-n'hi com vulguis.
0: Clar, d'anar trobant, investigant.
1: I has de saber molta informació perquè hi ha uns plans importants d'ensenyament, que ara l'ensenyament doncs és un... està en efervescència,
0: correcte,
1: no?
0: En tota la reivindicació del qual donem suport.
1: En tota la reivindicació del món. I en aquests moments hi ha uns plans molt importants d'educació, que és el Pla Pidal, que és cap als anys 45, i el més important seria la llei Moyano, que surt el 57. Tot això m'he d'informar, esclar, jo de pedagogia sempre he estat una branca que m'ha agradat molt, però has d'acabar d'aprofundir. Llavors, com que l'ensenyament és obligatori, per això hi ha més demanda, i l'educació fins a aquest moment, l'equivalent a la primària obligatòria seria fins als 9 anys.
0: D'acord.
1: Els 9 és el que... I em quedo, doncs, a partir dels 50, doncs un altre dia...
0: Ja en parlarem.
1: Ja en parlarem, que la meva proposta és fins als 100 anys.
0: Clar. Ostres, que interessant. Clar, d'aquests aspectes, entre molts altres... és la separació de gènere, que era un fet ja habitual de l'època, no? Escola de nois, escola de noies.
1: No?
0: Explica'ns-ho, sisplau.
1: No, perquè quan parlem d'escola de nois i noies, tu pots pensar que les noies van aprendre a llegir i escriure. No.
0: Diferenciar
1: no,
0: la tipologia...
1: No, van aprendre a cosir i a fer puntes al coixí.
0: Ara sé per on vas, clar.
1: I no és fins al 1850 que arriben les escolàpies, amb la primera mestra, que és l'Anna Font Comas, que es plantegen de llegir i escriure.
0: Ostres!
1: I encara, és clar, amb queixes, perquè hi ha un article que em va fer molta gràcia, que diu, això no els ensenyen a ser una bona... una mestressa, clar, amb la mentalitat de l'època, l'entens perfectament, no? Que diu, el que necessita una dona és saber... fer uns pantalons o fer unes costures o fer tot això.
0: Eren escoles de gènere, tal qual. Les noies aprenien un seguit de coses i les noies aprenien uns altres.
1: Sí, i amb un control. Control de l'Església i l'Ajuntament. Control. Estaven controladíssimes. Hi ha uns apartats que surten a les actes, que si algú es baralla, doncs l'Ajuntament, seran castigades, agenollades per humiliar-se davant de les altres...
0: Oida. I dins d'aquesta recerca d'informació sobre aquests

0: anys d'educació al Vendrell, un fet destacat que toca directament la figura d'Àngel Guimerà.
1: Sí.
0: Que és un tema que també tu domines molt, eh, Neus?
1: Sí. Des del primer biògraf, posa que el mestre d'Àngel Guimerà va ser Jaume Crosat.
0: Sí.
1: I llavors es va repetint. Es va repetint el miracle que seria el biògraf posterior més important, torna a posar això i a més, amb la seva imaginació ja el veus, el mestre. Ja veus la classe, ja veus tot. I bé, així, fins que, clar, i posteriorment, no?, les posicions del Guimerà, que va repetint l'error.
0: Sí.
1: Fins que arribo i trobo que ell estudia al carrer Nou, perquè això hi havia una documentació, la segona documentació, a través de Joan Ramon i Soler, ja posa que el seu mestre era el Josep Nogués, i busco les actes de l'Ajuntament, i efectivament. És a dir, el Jaume Crosat no és nomenat fins al 74,
0: wow,
1: de manera que l'Àngel Guimerà ja estava a Barcelona a punt de guanyar els Jocs Florals.
0: Val.
1: Era impossible.
0: Impossible que coincidís.
1: Era impossible.
0: Mm.
1: I ara ja és Nogués, fins que trobo fins i tot l'Esquel al diari, perquè va ser un mestre importantíssim, que el trobo referenciat al Diari de Barcelona.
0: Val.
1: I molt important.
0: D'acord.
1: I és el mestre de l'Àngel Guimerà i del Jaume Ramon.
0: D'acord. És un tema important, eh? La biografia d'Àngel Guimerà.
1: Però ja no solament això, sinó que el que et planteges és que, a veure, l'educació, l'ensenyament, digui-ne com vulguis, és el fonament de la societat.
0: Clar.
1: O sigui, això ho tinc claríssim. I diuen, no, és que un nen a qualsevol lloc tiren. Home, no.
0: No, està clar.
1: A qualsevol lloc, no. Si tens un bon mestre, perquè a més aquest mestre és lluat al Diari de Barcelona, fixa't tu, doncs, i després se'n va a l'escola normal a Tarragona.
0: Sí.
1: És a dir, que està a pocs anys, però és un mestre molt prestigiós que hi ha aquí al Vendrell.
0: Molt bé. Doncs bé, un altre personatge, eh?, de poder bibliografiar i conèixer en profunditat.
1: Sí.
0: I aquest pes que va tenir en matèria educativa. Hauràs de tornar un altre dia, està clar, eh, Neus? Perquè hem de parlar encara més d'aquests temes d'educació de fa molts anys, que, com dèiem, hi ha un forat, no vull dir negre perquè és lleig, però...
1: És un buit.
0: És un buit, exacte, aquesta és la paraula. Hi ha un buit en aquest aspecte històric.
1: Que no hi havia cap sistematització, i és clar, l'educació t'explica molt la història, perquè quan hi ha un ajuntament molt progressista, és quan les coses es posen...
0: Sí, quina casualitat.
1: Diu, no, aquí hi ha d'haver... L'ensenyament ha estat molt arraconat durant tots aquests anys,
0: sí,
1: hi ha d'haver un nou funcionament.
0: Clar. I això ens lliga la figura d'Àngel Guimerà cap a una altra qüestió que també ens volies parlar, que és el que s'anomenava el Casino de San Isidro, que va ser una de les referències socials de l'època, del 1855, és a dir, meitats del segle XIX, i que també se n'ha perdut una mica el reconeixement de què va significar aquella entitat.
1: Sí, jo vaig començar llegint algun article del Josep Aixalà, doncs, que parlava del Casino de San Isidro, i jo pensava, bueno, potser, jo què sé, igual és inventat, no ho sé. I vaig començar a demanar a persones que més o menys han estudiat, o gent més gran, a veure si tenien coneixement, i ningú.
0: No.
1: Ningú.
0: Ostres.
1: Ningú, o sigui, part de les referències que et dic de la Xalada o algun altre, ningú tenia referències. I aleshores vaig començar, doncs, a investigar aquest tema a través del llibre del Joan Ramon i Soler, ja en parlo una mica, i després ja començo a investigar a través de què? Del Diari de Barcelona, que ja surt referenciat, quan hi ha, per exemple, als anys 50 està parlant de que la vila és una vila populosa i que hi ha tres casinos. Es parla d'un altre casino que, per exemple, jo no he trobat a Ontera, que es deia la Tertúlia, petita societat.
0: Val, sí.
1: És un casino, el de San Isidro, que és de societat benestant. Com diu els diaris, diu High Life. High Life, que ho diuen d'aquest Great Attraction.
0: Sí, tal qual.
1: Tal qual, High Life i Great Attraction.
0: Que curiós. No en va, San Isidro és el patró dels pagesos, no?
1: No.
0: No?
1: No, els de catalans no, que passa que aquí canvien el nom perquè ja ha passat el 1714.
0: D'acord, i val.
1: Era Garric.
0: D'acord. D'acord.
1: Del ric que era el dels pagesos, abans del 1714.
0: D'acord.
1: I aquí, esclar, hi ha un pacte...
0: Bueno,
1: un pacte.
0: Exacte, que sigui
1: de
0: així.
1: De Sant Isidro.
0: I que sigui Sant Isidro.
1: Tota la gent benestant. I què fan? O sigui, l'interessant és, tu trobes aquí hi ha un Carles Casals, per exemple, l'Àngel Guimarà qui va ballar, amb referències a través d'una altra via, que és les vies de les cartes.
0: Per això lligàvem, el personatge.
1: Sí, per això, clar, és interessant.
0: Sí, sí.
1: Puc ressenyar els balls que hi havia, perquè això hi ha amb el primer Vendrellens i Assur, que hi ha el primer organista, o un dels primers organistes abans de Carles Casals, és el Ferran Rubió Pujol. Aquest Ferran Rubió és director d'orquestra i podem saber els balls que hi havia.
0: Wow.
1: Hi havia les mazurques o els escotis, que eren molt famosos a l'època. I després, un altre tema d'interès, clar, quan ressenyes les festes majors ja posteriorment al 87, trobes que hi ha el casino de Sant Isidro, llavors ja és la vencedora, que és a través del Tívoli, i l'altre que serà el que popularment, actualment, que la gent ho coneixerà pel centre, que és el casino Circo.
0: Val, Circo.
1: Sí. Serien aquests tres quan als anys 80 es consoliden.
0: Val.
1: I després ja posteriorment hi haurà el que sabem ara, que és la Lira,
0: clar,
1: que sortirà posteriorment.
0: El que s'ha mantingut fins avui en dia. I per què oblidem, doncs? Per què s'oblida aquest casino?
1: Perquè no hi ha hagut investigacions i no hi ha hagut estudis i no hi ha hagut referències.
0: El que dèiem abans al començament de la conversa.
1: Si no tens referències d'una cosa...
0: S'acaba oblidant.
1: Jo aquí dic, a veure, vaig a buscar bibliografia, zero.
0: Clar.
1: Vaig a buscar bibliografia d'educació, zero. Mínims, no?
0: Clar.
1: Sí que puc trobar a nivell general... I clar, és molt interessant perquè és la primera part és una lluita per l'analfabetisme, especialment. I el casino de Sant Isidro és tot l'esplendor de la societat aquesta benestant que va aquí. També és interessant perquè seria un precedent, comencen a fer... festes literario-musicals.
0: Vaja.
1: Que ara dius, bueno, ara quan algú fa una festa literario-musical penses, bueno, no s'ha inventat la sopa.
0: No,
1: ja fa temps
0: molts segles que es feia, eh?
1: Que la feien.
0: Ostres, que interessant.
1: I és un precedent del que serà després el 87 el famós certamen científic literari.
0: Clar.
1: Amb la presidència de l'Àngel Guimarà. I que jo sempre dic que entra, doncs, amb aquesta... mapa literari.
0: Sí. Ve
1: gent de fora aquí.
0: Clar, imagina't, que és aquell Vendrell, aquell retrat d'aquell Vendrell de la Renaixença, de tota l'esplendor econòmic, empresarial...
1: Més majestuós...
0: Exacte, que va tenir.
1: Sí.
0: Anem de parlar un altre dia, Neus, et sembla o no?
1: Perfecte.
0: Tanquem aquest capítol 1
1: sí.
0: I farem més capítols i podem anar fent a mesura que vagin arribant, si et sembla, d'acord?
1: Perfecte.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: De veritat, gràcies.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: 3 minuts i escaig i arribarem ja a les 10. Finiquitarem, en principi, aquesta primera part de programa, aquesta primera part de Calaixera, que bàsicament sempre es centra en la informació i altres aspectes interessants, i recordant aquestes converses i aquests temes que sempre anem tractant i anem buscant en aquest espai matinal, com ha estat el cas. Però tot just a les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, són butlletins previstos, programats a cada hora en punt, com ja coneixeu. I el butlletí, que en aquest cas també ens portarà cap a la segona part de Calaixera, serà després d'això, a les 10 i pocs minuts, on parlarem de diferents propostes i qüestions culturals musicals importants. Per una banda, parlarem de l'Associació Musical Pau Casals, que continua tota la seva temporada, continua un curs més amb més propostes i en plena commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals. Per això han organitzat un concert per aquest proper dilluns, dia 21, amb el quartet Vivancos, que a més el dilluns 21 de setembre es celebra i es commemora el Dia Mundial de la Pau, que és el gran missatge pacifista i humanista que tenia el mestre. Doncs bé, parlarem i coneixerem no només aquest concert, sinó com segueix aquesta celebració, o també com ha començat aquest nou curs, a través del president d'aquesta entitat, que és qui sempre ens acompanya i ens explica tot aquest contingut, l'Anton Català. I a banda, també a la segona part de Calaixera, i també en matèria cultural i musical, parlem de l'orgue, l'orgue del Vendrell, que també comença a partir d'aquí ja una nova temporada, la temporada d'aquest darrer semestre i la darrera d'aquest any, s'ha de dir, on, per exemple, ha preparat una conferència interessantíssima per aquest mateix vespre sobre la importància dels orgues barrocs i també de la importància del nostre orgue, creat per el luthier i l'organista Ludwig Scherrer. Doncs és una conferència que anirà a càrrec de Miquel González, qui a més també es posarà a les mans de l'orgue el divendres 26... Bé, que és dissabte, eh? Veig que hi ha un cert error aquí, sinó el dissabte 26, doncs un concert que també comptarà amb la participació d'aquest gran entès de l'orgue històricament i també musicalment parlant. Això, aquest concert i com es presenta aquest nou curs i aquesta temporada a l'orgue, serà qui sempre s'encarrega d'explicar-ho també, que és en Lluís Cintas, qui ens acompanyarà. Complicat en directe, com ens agrada, com ha de ser, a través del 107.1 de l'FM. També ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també, si ho preferiu, a través de televisió. Però sempre que ho recordem, això, acabem de la mateixa manera. Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Actualitzem les notícies i tornem de seguida. Fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: El butlletí de les 10, notícies actualitzades, i arribem ja a la segona part de Calaixera a partir d'aquí, quan passem ja 4 minuts de les 10 del matí. Això en directe, com sempre i com cada dia, des de les 9 del matí fins a les 12, amb ganes d'explicar-vos sempre moltes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui és dimecres 16 de setembre, programa número 4025, encara en tota aquesta primera setmana de temporada, i han agafat el ritme, eh? Però bé, a hores d'ara jo crec que ja tot on fire, no? Tot al màxim per explicar-vos moltes coses, i que és el que ens agrada, explicar-vos, per exemple, allò que arriba des de l'Associació Musical Pau Casals. Continuen tota la seva temporada, la seva programació de concerts, de propostes i d'activitats, tot plegat, i aquest 2026 han marcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. I, de fet, parlarem d'un concert que s'ha programat per aquest proper dilluns 21 de setembre, que a més és el Dia Internacional de la Pau. En parlarem de seguida, d'això. També ens acompanyaran des de l'Orga del Vendrell per conèixer la conferència que han preparat per aquest mateix vespre, però és que a més un concert que enceta en certa manera també la programació d'aquest darrer semestre de l'any. A les 11 actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part amb més qüestions, més coses, amb Coma-ruga literària, amb participació, trucades i encara en tota aquesta estona que ens queda per davant de programa. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Ara ho hem dit, aquest proper dilluns 21 de setembre es commemora el Dia Internacional de la Pau. És un dia fantàstic per seguir enaltint, explicant i destacant la figura d'en Pau Casals, que justament tant va treballar per la pau. De fet, ja és un esdeveniment habitual dins la programació de l'univers d'en Pau Casals. Però clar, en aquesta ocasió i aquest 2026, tot plegat enmarcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. I això vol dir que des de l'associació musical Pau Casals segueixen fent molta feina sobre això. Anton Català, molt bon dia.
1: Doncs perfectament. Bé, sí? Començant el curs, com tu deies, comença el curs per les entitats també que organitzem activitats durant la temporada. Nosaltres, com sempre, comencem amb el mes Pau Casals, mes d'octubre,
0: sí.
1: I com tu comentaves, doncs el Dia Internacional de la Pau és el tret de sortida, I el dia dilluns que ve, doncs fem aquest concert coincidint en el Dia Internacional de la Pau, i a més del concert, doncs tindrem la col·laboració d'Òmnium Cultural, com és habitual, amb la lectura d'algun poema i alguna... fent al·lusió a la jornada.
0: Va, fantàstic. Sempre ha estat un dia prou celebrat aquí al Vendrell, que el 21 de setembre...
1: Sí. Nosaltres mirem de fer coincidir el concert inaugural del mes Pau Casals amb aquesta data.
0: Molt bé, ara en parlarem de tot això. Sí. Ens centrem, si et sembla, en aquest concert de dilluns que ara dèiem, que anirà a càrrec del Quartet Vivancos.
1: El Quartet Vivancos, sí. El Quartet Vivancos, aquest concert, com és... habitual, nosaltres tenim la col·laboració de l'entitat Joan Manent, que en els seus concerts, que ells en diuen els teus clàssics, doncs col·laborem les dues entitats, i aquesta vegada ve el Quartet Vivancos amb un concert que em sembla que ha d'agradar molt. Ells el titulen Alambrisme i Antillanisme. I es tracta d'autors catalans del segle XIX, el segle XX, Albéniz, Morera, Caçador, Vivancos, Montsalvatge, aquests autors que en algun moment van estar interessats en les músiques antillanes, indianes, i també la música al voltant andalusa, àrab, al voltant de l'Alhambra. Són unes composicions que són peculiars en quant músics catalans han estat també influenciats pels indians, també, no?
0: Val.
1: També els catalans que anaven i venien en aquelles èpoques, doncs, no? També van influenciar els autors catalans en les seves composicions.
0: Interessant.
1: I pot ser serà un concert que creiem nosaltres que serà interessant en aquest sentit.
0: Molt bé. I això, el repertori girarà al voltant d'aquesta temàtica musical, que potser no és massa escoltada, que no en tenim massa coneixement. Sí que hi ha composicions potser més conegudes que d'altres, això sempre passa, però són gèneres que a vegades desconeixem, jo crec, no sé.
1: Nosaltres pensem que val la pena també explorar aquestes vessants dels autors catalans, perquè l'associació Joan Manent sempre cuida de portar autors catalans i tal, i nosaltres creiem que això és un encert, i per això vam triar aquest concert entre els que ells tenen, ofereixen.
0: No? Molt bé.
1: I jo crec que serà interessant sentir aquestes composicions.
0: Clar, ja dic, perquè a vegades és això, que tots tenim molt present i sempre hem conegut i coneixem potser les cançons més escoltades, del Béniz o d'Enric Morera, fins i tot, o del Marrat Vivancos, que potser és un dels més contemporanis, però no és de les programacions més habituals, s'ha de dir, a vegades és aquesta reivindicació, també.
1: Sí. Bueno, a veure, nosaltres tenim tendència a fer música clàssica.
0: Sí, queda clar.
1: Corda, piano i tal.
0: Queda clar.
1: I que agrada, i que nosaltres creiem que és una cosa que s'ha de mantenir, no? Però, doncs, aquest tipus de música, doncs, també té la seva oportunitat, el seu... el seu interès.
0: I tant, no? Que sí, i tant que sí. Sí, sí, és un concert interessantíssim, que recordem-ho, serà aquest mateix dilluns dia 21 a l'Auditori del Tívoli, com ja és habitual, a partir de les 8 del vespre.
1: A les 8 del vespre, sí, sí, sí, sí.
0: Que els socis i sòcies de l'associació musical tenen entrada gratuïta, això sempre s'ha de recordar, eh?
1: Aquesta vegada els socis tenen... 5 euros.
0: Ah, d'acord, d'acord, d'acord.
1: D'entrada.
0: Val, val, val.
1: Fem entrada...
0: Corregim, doncs, corregim. M'hi he animat massa, jo.
1: És l'única dels actes, l'únic dels actes que en el Més Pau Casal dels socis tenen...
0: D'acord,
1: han de col·laborar.
0: L'he quadrat, doncs, ho volia anunciar, però l'he quadrat, doncs.
1: Sí, no, ja està bé parlar-ne. Però, doncs...
0: La resta de concerts, que són gratuïts per a socis i sòcies.
1: Els socis tenen, normalment, tenen l'entrada gratuïta
0: en els
1: nostres actes, tots els concerts. Però aquesta vegada pensem que doncs bé, pel cost propi del concert, doncs jo crec que podran pagar 5 euros.
0: Jo crec que sí, el concert s'ho mereix.
1: L'última hora és una quantitat gairebé simbòlica,
0: eh? Jo penso que sí.
1: Com a preu d'entrada, eh?
0: Jo crec que sí, que és allò gairebé gratuïta. Què podem parlar del quartet d'Ivancos? És un quartet molt jove, s'ha de dir, però que té moltíssima qualitat, eh?
1: És un quartet que ha sorgit a partir de l'ESMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya, i doncs bé, ja té el seu recorregut. Va ser fundat el 2019, però doncs ja ha participat... De fet, neix a partir del quartet Casals.
0: Val, sí.
1: I de fet, algun dels seus músics doncs també forma part en algunes actuacions del quartet Casals, però han actuat ja al Palau de la Música, han actuat al Liceu, han fet actuacions per l'estranger, amb força èxit, també han tingut algun guardó en algun festival, de forma que de fet és un quartet relativament nou, però doncs bé, ja tenen el seu recorregut i la seva història.
0: Sí, sí, sí, són dos violins, una viola i un violoncel.
1: Ah, això mateix, és un quartet de corda, sí, sí.
0: Que bé, doncs ben pendents d'aquest concert important en commemoració, com dèiem, d'aquest Dia Internacional de la Pau, aquest proper dilluns, dia 21 de setembre, a més tot això marcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que és una mica el leitmotiv, i el que ha marcat tot el curs per vosaltres, Anton?
1: Sí, home, el dia 29 de desembre d'aquest any serà el 150è aniversari.
0: Correcte, dia, no? Tot just el dia, celebració.
1: El dia 29 de desembre d'aquest any serà. Sí, tot i que doncs ja diem doncs l'aniversari del naixement Pau Casals ja ho fem durant tota aquesta època,
0: clar,
1: no?
0: Clar,
1: des de mitjans d'aquest any 2026 i ben entrat el 2027 també.
0: Molt bé.
1: Nosaltres ja tenim pensat tota la programació d'aquest Més Pau Casals.
0: Vinga,
1: òbviament,
0: expliquem-la.
1: L'acte central serà el dia 23 d'octubre, que ve a l'Escolania de Montserrat.
0: Molt bé, és veritat.
1: Aquesta és una organització conjunta amb la Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell. I caldrà parlar-ne més...
0: Sí, quan arribi ens centrarem en aquest concert.
1: I tant, serà molt interessant. Nosaltres, mentrestant, ja tenim programat pel dia 7 d'octubre un duet de viola i piano de dos... músics sorgits de l'Escola Municipal de Música del Vendrell.
0: Vaja, que bé, molt bé.
1: El Simón Alonso. El Simón Alonso és un pianista sorgit de l'escola, que és una fiera. És molt bo, és molt bo. I aquesta vegada vindrà amb un company que fent un duet de piano i viola.
0: Molt bé. No?
1: I després, el dia 18 d'octubre, fem un concert, que el dia 18 d'octubre és diumenge. Farem un concert a la tarda, commemorant la capitalitat de la sardana del Vendrell. Nosaltres ens hem volgut sumar a aquesta commemoració, la capitalitat de la sardana, i farem un concert que hem titulat Concert de Cor i Cobla, i amb la participació del Cor Orfeo Parroquial, de la colla sardanista dels Dansaires del Penedès, la colla sardanista de la Lira, I la cobla ressò dels dansaires del Penedès, de forma que farem una jornada, un diumenge a la tarda, de cançons de Pau Casals, i sardana.
0: Molt
1: i sardana, en sardana en plan concert.
0: Sí.
1: Allà també a l'auditori, i també amb la participació de les colles sardanistes, que faran doncs una ballada també conjuntament. No?
0: Molt bé, tot això marcat en aquesta capitalitat del Vendrell, com a capital sardanista d'aquest 2026.
1: Home, sí. A veure, ja durant l'estiu ja s'han anat
0: fent
1: actes.
0: Sí, s'han fet moltes coses, i tant.
1: Però doncs nosaltres creiem que també ens hi hem de sumar en aquesta commemoració.
0: Molt bé, que bé.
1: De forma que, en fi, tot vendrellec.
0: Com ha de ser, com ha de ser. Molt bé. És una programació molt àmplia que arriba justament a això, en aquest mes Pau Casals, que sempre arriba al mes d'octubre, i del qual ara ja gairebé tot l'any és mes Pau Casals, ja, per vosaltres, perquè ja més o menys, o poc o molt, organitzeu sempre actes durant tot l'any, s'ha de dir, Toni?
1: Sí, bueno, nosaltres tenim dos... anem a dir èpoques de concerts o d'activitat. Una és ara el mes Pau Casals, que diem el mes d'octubre, i després el que és doncs els concerts que fem a la primavera, que en diem els dimecres musicals.
0: És veritat, sí.
1: I que doncs des del gener i fins al juny doncs mirem de fer un concert cada mes.
0: Molt bé. Per això que hi ha molta activitat repartida durant tot l'any, com aquell qui diu,
1: O
0: bona part de l'any, vaja.
1: Sí, i tant.
0: Val la pena tenir un compte i seguir-ho, això. Ens deixem encara alguna cosa del mes Pau Casals?
1: Clourem el mes Pau Casals nosaltres el dia 28, amb una conferència. Una conferència que ens la fa la Gemma Cavaller. La Gemma Cavaller és una persona, una investigadora de la Universitat de Barcelona, que va fer un llibre titulat Spanish Refugee Aid. Això és el Pau Casals, quan va ser a l'exili, que es va dedicar molt a ajudar les persones exiliades, i es va integrar en una entitat formada per diferents persones que es van dedicar a ajudar els refugiats. Pensem que la Guerra Civil va enllaçar amb la Guerra Mundial, i allò va suposar una quantitat important de persones refugiades i persones que calia ajudar, no? Pau Casals va formar part de manera molt activa, i tota aquesta vessant humanitària de Pau Casals integrat dins d'aquesta organització que han titulat així, Spanish Refugee Aid.
0: Molt bé.
1: Doncs bé, tota aquesta activitat ha estat molt profundament estudiada per aquesta noia, per aquesta dona, la Gemma Cavaller, i ens vindrà a explicar tot aquest estudi. Jo crec que serà molt interessant de saber... detalls i anècdotes també tota aquesta labor que Pau Casals va
0: i
1: fer.
0: Tant.
1: Perquè Pau Casals no va actuar tot sol. I ell va fer el que va poder.
0: És
1: no?
0: evident, sí.
1: Però hi va haver tota una colla de persones que que es van posar a treballar en aquest sentit.
0: Ostres, doncs un mes Pau Casals ben complert, que no només això musicalment s'intenta o es segueix destacant la figura d'en Pau Casals, no només musicalment parlant, sinó també aquesta figura de pau i d'universalitat que també sempre ha sigut prou coneguda.
1: Sí.
0: Un mes molt complert, amb moltes activitats, a mesura que vagin arribant, les anirem explicant, doncs, si et sembla, aquí a la ràdio, com sempre fem, ja com a secció fixa i habitual. Tot i així, a la web ho teniu publicat, això em sembla, que la gent pot tornar a mirar-ho o consultar-ho quan
1: sí,
0: vulgui.
1: Sí, sí, tenim una web nova, i la compra d'entrades la podeu fer a través del web, també.
0: Fantàstic, que bé.
1: De forma que doncs allí podeu veure el detall de tota la programació.
0: Molt bé, Associació Musical Pau Casals, només buscant això, del Vendrell, Associació Musical Pau Casals
1: del Vendrell,
0: trobaran justament això, tota aquesta activitat i això que hem explicat i que anirem explicant aquestes properes setmanes.
1: I tant.
0: Fantàstic, Anton.
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Vinga, fins una altra.
0: Fins aviat.
1: A veure.
0: Adéu-siau.
2: de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 10 i 22 minuts, més coses en directe. En res anirem a conèixer altres programacions importants i que comencen, de fet, avui dimecres, que és la programació d'aquest darrer semestre des de l'Orga del Vendrell. Sempre en parlem, també ja és una secció habitual. De seguida anirem cap aquí amb qui sempre s'ha encarregat d'explicar-ho, en Lluís Cintes. A banda, però, i mentre no arriba aquest moment, anem a destacar altres punts d'agenda i punts destacats que van més enllà, potser, de la part més cultural, sinó també social, que és important destacar-ho. I és que fins al 22 de setembre va començar... No, comença avui, de fet, perdoneu, des d'avui i fins al 22 de setembre es celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, amb el lema Combina i Mou-te. Per exemple, avui la campanya PassBus és gratuït, aquest bus flexible en les diferents freqüències, la 3, la 4, la 10, la 11 i la 12. I a banda, també avui dia 16 fins a les 11 del matí i hi ha la 13a cursa Transports del Camp de Tarragona. Bé, de fet, és una activitat prou interessant que es desenvolupa justament a tot el territori de la demarcació de Tarragona amb la utilització del transport públic, i si esteu interessats a participar-hi, tot i que potser ja es vindria una mica just per l'hora que som i és aquest matí d'avui dimecres, bé, si més no, podeu entrar a aquest punt de mobilitat i de la Setmana de la Mobilitat, que podeu trobar en diferents aspectes oficials i institucionals i trobar aquesta informació. Va, a banda d'això, ara sí, escombrant cap a casa. Aquest proper divendres 18 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, s'ha preparat una caminada cultural, una passejada cultural amb en Jan Urpí, Espais Viscuts. És una caminada cultural pels carrers i les places del nucli antic del Vendrell, espais que van pintar l'artista Joan Urpí i que es poden veure interpretats en l'exposició temporal del Museu 10, entre d'altres. És una activitat que té el punt de sortida des del propi Museu 10, la qual, això, us convidem a que participeu en aquesta Setmana de la Mobilitat Europea. I a nivell cultural, una proposta interessantíssima i que arriba un any més. De fet, arriba ja a la seva 10a edició, el Seminari Àngel Guimerà, el seminari d'aquest 2026. És la 9a edició, perdoneu, és la 9a edició d'aquest seminari. Tindrà lloc aquest proper dissabte 19 de setembre a l'Auditori del Tívoli. Centrarà en les veus femenines que van donar vida als personatges del dramaturg. El Vendrell serà això, aquesta 9a edició del seminari Àngel Guimerà, Una jornada on es continua aprofundint en la vida i l'obra d'aquest dramaturg, reconegut com una de les figures més destacades del teatre català. Què hem de dir, que no, que hem explicat ja? Doncs bé, sota aquest títol, les actrius d'Àngel Guimerà, l'edició d'enguany centrarà en els intèrprets femenins que van encarnar els personatges guimerians i la seva relació amb l'escriptor. Com ja és habitual, el seminari aposta per convidar no només a investigadors consolidats, sinó també a joves que s'inicien en el món de la recerca, donant un espai per compartir els resultats dels seus estudis. A més, un cop finalitzades les ponències, el seminari continuarà amb una taula rodona i un espectacle de cloenda que està inspirat en aquestes heroïnes tràgiques de l'autor. És un programa ben complet, amb molta participació i amb diferents noms destacats de la dramatúrgia catalana, que ja acabarem d'explicar perquè és un programa prou extens. Ja ho hem destacat en alguna ocasió i ho acabarem de recordar aquests propers dies. Simplement això, acaba d'aprofundir, que serà aquest proper dissabte 19 de setembre en aquest nou seminari Guimerà, el que correspon a aquest 2026.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Doncs va, seguim en directe, continuem en directe a la segona part de Calaixera. Avui dimecres, 11:15, i seguim, com ja hem explicat, amb més propostes, eh? I, de fet, altres temporades que comencen amb aquest nou curs, com és, diguem, la darrera temporada de concerts que s'organitza des de l'Orgue del Vendrell en aquest propi semestre. Lluís Sintes, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Com deia Fray Luis de León, decíamos ayer. Després d'haver estat a la presó,
0: sí, és...
1: nosaltres no hem estat a la presó, però hem estat ben cardats amb aquesta calor també, eh?
0: Bé, esperem que s'acabi aviat, perquè encara una mica encara cueja.
1: Sí, Déu-n'hi-do, però ho aclarirem, això.
0: Sí, home, sí, jo crec que ja ho tenim fora, això.
1: Doncs continuem amb la celebració aquesta del 250 aniversari.
0: Molt bé.
1: Obrim ja l'últim trimestre de l'any, no? Després de l'aturada estiuenca, no? Tot i que ja van participar amb la diada aquest any,
0: sí,
1: no? Que van ser l'orgue els que van fer...
0: Correcte, és veritat.
1: Sí, sí. I, bueno, començarem amb una conferència perquè, bueno, d'alguna manera volem posar en valor pues, tota aquesta joia que tenim aquí, que és aquest orgue barroc, no? que celebra el 250 aniversari, no?
0: Molt bé.
1: Per tant, bueno, li han donat un caire pedagògic, perquè també vam aprendre amb una conferència com es va gestar, com es van poder reunir els diners per poder fer aquest orgue, com va ser i tal, amb aquella conferència que es va donar el Xavier Mercader i el Salvador Guasch. I ara comencem aquest trimestre amb moltes ganes, amb un convidat molt especial, perquè, bueno, deixa'm dir que ell és doctor en musicologia per la Universitat de Barcelona, amb una tesi, espera, per aquí ho tinc apuntat, és doctor i... un treball monumental basat en la recerca directa de documents contractuals històrics que va rebre la qualificació d'excel·lent cum laude i el Premi Extraordinari de Doctorat.
0: Oida.
1: És a dir que, bueno, a part de ser acadèmic de la Reial Acadèmia de les Belles Arts, pues, no és un mindundi, eh? És,
0: no.
1: és una persona que en sap molt i que precisament pues, l'han convidat perquè ens parli pues, d'això, de l'organeria catalana de la segona meitat del segle XVIII i el progrés de Ludwig Scherer, que va ser el constructor, l'organer del nostre orgue, que es veu que era un senyor que en sabia molt.
0: Molt bé.
1: Va ser un crac de la seva època, que va fer uns orgues històrics molt importants, i perquè ens ho expliqui d'una manera una mica millor i més acadèmica i més il·lustrada que jo, diguéssim, no? El tenim a l'altra banda
0: fil,
1: el Miquel González.
0: Miquel, molt bon dia.
2: Bon dia. Escolta, m'heu posat el llistó molt alt, eh?
0: Home, inclús s'entrebancava fins i tot el Lluís, eh? Dient sí, aquest com laude de la tesi doctoral que vas fent al seu dia.
1: Saps què passa? Que el Miquel i jo som amics des que ell tenia 20 i pico.
0: Ostres.
1: Jo ja tenia els 30, perquè sóc més gran, no? Però sí, que fa molts anys que ens coneixem, i inclús hem col·laborat musicalment i tal, i ara, clar, donar-li el títol de doctor aquest, bueno, el César, lo que és del César, Miquel, no?
2: Sí, a mi em fa gràcia això de doctor González, no?
0: Home, una mica, en certa
2: manera... Com si n'hi hagués el metge.
0: Exacte, en certa manera sí que és veritat. Sí, hi ha un acudit sobre això que no faré, que és molt dolent, sobre el doctor, no? Hi ha un doctor en la sala, dice sí, però de matemàtiques. No? Doncs una mica això, eh? Bé, tot i que doctor és en musicologia, tampoc no és una sortida massa habitual, eh? Acadèmicament parlant, eh, Miquel? Ets molt atrevit, eh?
2: Bé, no creguis, eh? Perquè, a veure, en aquests darrers anys, abans, parlant potser de fa 25 anys,
0: sí,
2: eh? O 30, era una altra cosa, el tema de la musicologia. Ara està com molt normalitzat,
0: sí,
2: com passa a la resta d'Europa, no? Aleshores, doncs sí, el títol és aquest, no? És doctor en musicologia i història de l'art.
0: Ah, eh? No ens ho deixem.
2: Té com una mena de coletilla, d'història de l'art.
0: D'acord, molt bé.
2: Que, bueno, mira, ho vaig voler fer perquè, de fet, jo soc organista professional, estic al Conservatori de Lleida fent classes durant fa molts anys, i sempre m'ha agradat molt la recerca, la documentació i, evidentment, l'orgue, no? Perquè l'orgue és el meu instrument.
0: Clar.
2: Aleshores, doncs, vaig fer una tesi que... Bueno, jo n'estic molt satisfet perquè és una tesi bastant completa i van ser molts anys de tesi. I crec que, bueno, que ofereix, doncs, als que no saben d'acabar i també les grans llacunes que hi havia al voltant d'aquest instrument, doncs, doncs moltes solucions sí, i molta informació.
0: Fantàstic. De fet, tindràs un pes important per donar a conèixer aquest coneixement que tens, per una banda l'acadèmic, que serà aquest vespre, que ara en parlarem, i també després acabarem de pinzellar, tot i que ja en parlarem a mesura que vagi arribant, que és aquest coneixement musical, com organista, que tindràs el divendres dia 25, del qual tu et posarà les mans de l'orga.
1: Sí, perquè el divendres torna el Miquel altra vegada, però amb un quartet de cordes. Serà un concert molt especial i molt bonic.
0: Ara en parlarem.
2: Us el recomano, sí.
0: Fantàstic.
1: Sí, sí. Bueno, aquesta tarda, a les 6:30, allà a la sala del Portal del Pardo, el tindrem parlant, donant una conferència. No cal que ens expliquis ara la conferència, si no, no vindran.
2: Però,
1: precisament ahir una senyora em deia, és que jo d'això no hi entenc gaire, perquè no ho sé, perquè jo dic, precisament, és que anem a aprendre.
0: Clar.
1: Quan sents una conferència, doncs vas a aprendre moltes coses noves, no?, que el Miquel ens pot aportar, no?
0: Sí, sí, sí. Què explicaràs, Miquel? Què explicaràs?
2: Jo explicaré... A veure, jo el que acostumo a fer és que l'orgue és un instrument que és molt complex. Molt. Aleshores, no és com potser un altres instruments, un piano, una flauta, que el toques, el veus a prop, no? Però els orgues, com que estan allà dalt, estan a les alçades, només veus els tubs, llavors moltes vegades fins i tot la gent es sorprèn, no?, quan diuen, no, és que aquest orgue té... M'ho invento, 1.200 tubs, no? I llavors et diuen, oh, però si només en veiem 20 a la façana, no? Aleshores, és tan desconegut que és clar, també fer una conferència a base de dades tècniques necessita també un auditori especialitzat.
0: Ja.
2: No? Aleshores, jo aquesta conferència la faig més o menys dirigida a gent que no té gaire... que no coneix gaire l'instrument.
0: O sigui,
2: hi haurà fotografies... De fet, és una mica com una conferència al voltant de Scherrer, que és el constructor, i dels instruments doncs, que va fer durant la seva vida per aquí a Catalunya. Llavors l'acompanyo també amb fotografies, també. I bé, una mica, una conferència una mica distesa.
0: D'acord.
2: Perquè és que si no és un...
0: No, s'agraeix.
2: La gent no ho aguanta.
0: S'agraeix de conèixer doncs, la tipologia d'aquests instruments i també suposo conèixer una mica més l'instrument d'aquí, el Vendrell. Nosaltres diem que és la joia del Vendrell i crec que tu certifiques, no, Miquel?
2: Sí. Home, a veure, l'instrument del Vendrell és una peça històrica catalana molt important, perquè primer que l'organer era un senyor que malauradament per la guerra, això també ho direm, doncs pràcticament el 98% de les coses que havia fet doncs van desaparèixer, no?
0: Sí.
2: Aleshores, poder tenir a la ciutat doncs un instrument i a més en bones condicions perquè està restaurat, etc. Això penso que és una gran sort, és una joia per la ciutat i s'ha de tenir present i s'ha de protegir i s'ha de fer moltes coses que, evidentment, hi ha l'associació que ja ho fa, no? Però és per felicitar doncs, el capdavant de, les persones que hi ha al capdavant d'aquesta institució doncs, que facin propaganda de l'instrument i que també les persones del Vendrell ho valorin. Això és molt important,
0: no,
2: també,
0: tant,
2: perquè tots passem, i els que vinguin al darrere, doncs el que han de fer és mantenir aquesta sensibilitat davant del patrimoni, saps? Que recullin la torxa, no?
0: Sí,
2: ara
0: vindran
2: uns altres al darrere. I bueno, és això.
0: Molt bé.
2: Cap que la fi és això.
0: A més,
1: donar-li vida a l'orgue, també, perquè d'alguna manera, quan fèiem alguna cosa, que som el col·lectiu amics de l'orgue, o amants de l'orgue, o protectors de l'orgue, doncs sempre li dèiem l'orgue del Vendrell. Qui ho fa, això? L'orgue del Vendrell. És com si l'orgue...
0: Tingués pròpia institució, no? És veritat.
1: Tingués la seva pròpia veu, no?
0: És veritat.
2: És una institució ja molt assentada, ja.
0: Sí.
2: I està molt consolidada, no?
0: Sí.
2: Llavors ja ho identifiquen, sí.
0: És aquesta pedagogia cap a aquest instrument que podem trobar, o podem tenir l'orgull de tenir-lo aquí al Vendrell, però també, com tu deies, Miquel, que és aquesta pedagogia d'una mica conèixer el que és un òrgan en general, que és una obra d'enginyeria fantàstica, mecànica en el seu moment, eh? I que a vegades també ho desconeixem, com tu deies, eh? Dels tubs, dels registres, de les afinacions, i ja en darrera instància, bé, o no en tanta darrera instància, sinó també com toqueu, els organistes, que és una manera molt especial de tocar un instrument, també.
1: Es conserven encara molts orgues de Scherrer, o és estrany?
2: No, es conserven... a veure, jo parlo de l'àmbit català,
1: sí,
2: o podríem dir també nacional, no? A Catalunya només queda aquest. I llavors, a les Balears, a Mallorca, en queden dos. Un és a Sóller, bueno, tots dos són a Sóller, el de la parròquia, i hi ha un convent també, té un altre. El del convent és atribuït, no és del tot segur, però el de la parròquia sí. El que passa és que els orgues, com que el cas del Vendrell, doncs, per exemple, ara es celebren 250 anys.
0: Sí.
2: Clar, 250 anys amb un instrument ha patit moltes canvis, vicissituds, moltes intervencions, no? I moltes vegades el que passa és que et queda la façana de l'orgue, et queda tota la caixa, però l'interior ha sofert tantes modificacions que ja ha perdut la identitat de l'organer. No sé si m'explico.
0: Sí.
2: Que és el cas de Sóller. Sóller es queda amb la caixa, que és una caixa espectacular, que la veurem aquest vespre, bueno, aquesta tarda, amb una de les fotografies, però l'interior ja s'ha estat putinejat, ja podríem dir, que ja no té el caràcter del Scherrer, ja l'ha perdut.
1: Que moltes vegades els tubs que veiem... Moltes vegades els tubs que veiem són de decoració, no? Els que es veuen des de baix, els canonges que diuen...
2: No, sí, en aquests barrocs així no... El del Vendrell, crec jo, em sembla que són tots... funcionen.
0: Sí.
2: Però sí, justament el que diu el Lluís és cert, perquè hi ha alguna fotografia que també aportaré, que es veuen uns tubs de façana que estan col·locats d'una manera molt especial, a les alçades i això... eren coses decoratives, sí.
0: Clar, la característica principal és que és un instrument barroc, no? És a dir, amb la seva afinació determinada i el seu so determinat, que una mica el que dius tu, no? Quan té aquest so del Scherrer, és això, aquest so barroc, no? Que s'ha anat perdent.
2: Sí. A veure, és que és clar, és el que dèiem abans, o sigui, l'orgue ha sofert tantes modificacions que és possible que dins de l'instrument quedi algun tub que pel motiu que sigui no s'ha ofert aquella modificació. Pot haver-hi algun tub. Llavors l'organer el que fa és, a l'hora de restaurar-lo, mira aquell, el que ell creu que és més aproximat per l'època, i llavors a partir d'aquell tub és quan forma doncs, tota l'afinació, el temperament de l'instrument.
0: Sí.
2: Perquè esclar, és molt difícil. És que aquesta conferència, la conferència d'avui, estarem parlant de coses que ja no existeixen. I llavors és molt difícil, i a més en aquest país, que a més ens hem dedicat a destruir un patrimoni nostre, que és molt curiós, i no quedar res. O sigui, es destrueix la documentació, que és quan anaven, doncs jo que sé, al notari, o anaven als ajuntaments, o a les parròquies, a la guerra, i a més anaven a l'església i després les cremaven, no? Llavors, clar, parlar de coses que no les tens, no les pots tocar, és com una mica difícil.
0: Yeah.
2: Tot és com una mena d'hipòtesi.
0: Sí.
1: I en el cas de l'orgue del Vendrell, perquè sé que hi va haver una restauració, no sé si era l'any 29, que la va pagar el Pau Casals, que sembla ser que li van proposar fer-lo tot nou, i ell no va voler.
2: No.
1: Ell es va negar absolutament, no?
2: Sí, volien electrificar.
1: Per tant, hi deu haver molts elements que són originals,
2: sí,
1: encara, no?
2: Sí. Jo penso que, a veure, jo crec que són preguntes... No puc parlar jo, perquè potser els que són més avasats això són precisament les persones de l'associació.
1: Clar, la documentació la tenen ells.
0: Sí.
2: Jo puc parlar fins a un cert punt, perquè no, al 100%, El Salvador
0: segurament
2: que
0: el comentaria. Sí. I n'hem parlat moltes vegades.
1: Jo t'ho vull fer una pregunta, Miquel, que no té res que veure amb l'orgue de Vendrell, ni d'això, i clar, aquesta tarda no te la podré fer, Però ara, ja que t'entenc aquí, és una cosa... Bé, és d'algú que no té ni idea d'orgues, val? És a dir, sí, que amb un senyor doctor cum laude, com tu, no? Abam,

0: A veure, jo estic ara al 1799 i l'any 1800, el 1800, doncs, inaugurem el classicisme, no? És tot clar, com una mena de bassa d'oli.
1: No era com a fi d'any, no era com a fi d'any que avui és 2000.
0: Ah, exactament, no. Exacte. Aleshores, tot és com una mena de taca d'oli que va avançant, no? Aleshores, aquí el barroc, doncs, es va perllongar molt, sobretot en els orgues. Els orgues, sobretot instruments del segle XIX, de la primera meitat del XIX, tenien una disposició que era molt semblant als barrocs del segle XVIII, perquè no havien evolucionat molt. Aleshores, quan parlem d'orgues romàntics, clar, cada... romàntics, barrocs, renaixentistes, el que sigui, no? O sigui, cadascun evoluciona cap a unes característiques determinades. Ja sigui, els teclats, doncs, cada cop són més amplis. No és el mateix un teclat d'un orgue renaixentista que un orgue romàntic. L'amplitud de les tecles, n'hi ha moltes més tecles amb un orgue romàntic que amb un renaixentista. I llavors, doncs, en conjunt també tot l'orgue ha sofert un avançament tècnic, perquè tot va progressant.
2: Clar.
0: No? En el barroc, doncs, els orgues els clavaven amb claus, les fustes. En canvi, quan va venir el Scherrer i van venir altres posteriors que venien d'Europa, feien servir cargols. Clar, quan tu tens una fusta i la claves, sovint, per treure aquell clau, crees una erosió en l'instrument.
2: Clar.
0: Perquè hauràs d'agafar una falca, fer una palanca allà i aixecar la fusta. En canvi, ells van venir amb cargols. Llavors el cargol és tan simple com portar un tornavís, el descargoles i no erosiones la fusta. M'entens?
2: Sí, sí.
0: Llavors,
2: sí.
0: Són un cúmul de coses que podríem parlar no 10 minuts, ni un quart d'hora, ni minuts, sinó que podríem parlar moltíssim d'això.
2: I ara, no? I tant. Molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, però,
0: i
1: mira,
0: llavors, doncs, jo l'únic que agraeixo és que, gràcies a Déu, no es fes la intervenció que volia fer l'organer del... sembla que era per allà, sí, el que diu el Lluís, no? 1929.
1: El 29, l'any 29.
0: 1929, sí, sí. O així era.
1: Sí, sí,
2: sí, sí, sí.
0: Perquè hauria perdut ja tota la...
1: El que es fa estrany és que el prolífic que va ser l'època neoclàssica no hi hagi orgues clàssics. És a dir, que Mozart o Martini Soler se feien 415, no? O sigui, devien fer l'estil barroc. Quant es feia, no sé, és una suposició.
0: Bueno, és clar, nosaltres has de pensar que no és el mateix l'època de Mozart a Mozart, a Àustria, que posem al Vendrell, o qui diu Vendrell al Barcelona, o qui diu a València. O sigui, en aquella època Mozart i Àustria, doncs, eren els capdavanters de moltes coses.
1: Clar.
0: I com tot, és com un terratrèmol, hi ha unes ones que es van expandint i aquestes ones arriben al país on estàs tu després d'uns anys.
2: Clar. Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors, clar, 415 és una afinació molt antiga ja, eh? O sigui, ja la cosa cap aquí, ja venia cap aquí i ja es anava col·locant. Però tot i així, l'organeria a Catalunya, sobretot en la primera meitat del segle XIX, estava una mica endarrerida respecte a d'altres països d'Europa.
2: Ostres,
0: parlaríem molt.
2: Què anava a dir, és de les moltes coses que hem tocat ara en aquest moment, en aquesta estoneta de ràdio, que és molt complicat, d'aquí, sí. Doncs, tesis doctorals com la teva i els estudis com ara el teu, que expliquen la importància d'aquest òrgan. Nosaltres, perdona'ns, això, sempre escombrem una mica cap a casa i cap al Vendrell, perquè és el nostre i que es fa com molta il·lusió sempre parlar-ne i preguntar al respecte, però som conscients de que els seus coneixements van més enllà que no pas aquest àmbit més local de l'òrgan. Per això que la recomanació màxima és, en primera instància, avui dimecres, aquesta tarda, a 8:15, a la sala polivalent del Portal del Pardo, poder escoltar in situ i presencialment en Miquel González, qui parlarà de moltes d'aquestes coses i que serà interessantíssim, com ho ha estat ara mateix en aquesta estoneta de ràdio.
1: Jo, Pere, si m'ho permets, jo dia 25, que és el dia que farà el concert, no?, que es diu Arrels, amb aquest quartet Granados, quartet de corda, intentaré venir al matí també a parlar-ne, no?
2: Molt bé.
1: Millor amb un dels integrants i tal. El Miquel ja m'ha dit que no podrà, que no podràs dia 25?
0: Sí, no
1: podrà. Crec. El Miquel ja m'ha dit que no podrà, però ara ens podries fer 5 cèntims que passarà aquest dia, que serà Arrels?
0: Mira, jo penso que és un... A veure, primer volia fer un incís amb una cosa. És només dir que el fet de tenir un doctorat no vol

0: dir que sapiguem de tot. Això és. O sigui, si ja fes del tot el doctorat fos ja, mira, ja és que no cal ni aprendre. No, jo penso que és el contrari, no? O sigui, tu tens un doctorat perquè sé d'una feina, però la feina continua.
1: Ja,
0: llavors,
1: ja,
0: s'ha de continuar descobrint coses.
2: I tant.
0: Com el que deia Lluís, respecte al concert, a veure, el concert jo el trobo molt interessant. Evidentment, sóc el que el toco. No puc dir que és que no val res, no. El concert és molt interessant perquè són dos quintets del Pare Soler, que és un quartet de corda amb orgue, i llavors el quartet sol toca una peça de Josep de Teixidor, que era un...
2: Ah, sí.
0: Un lleidatà, em sembla, no em vull equivocar, malgrat que teòricament han anat a saber molt, però no han set
2: sí,
0: tant,
2: recordo que hi havia el quartet Teixidor.
0: Sí, el quartet Teixidor, que era un senyor que havia estat per Madrid. Havia estat a la Capella Real, etcètera, etcètera. I és una música... Aquesta sí que és una música clàssica. Ja no és... Ja, quan el vingueu a escoltar, ja escoltareu que no és el tipus de música barroca. I és molt adequat per aquesta orga.
1: Val.
0: Perquè són més o menys de la mateixa època, és del Pare Soler, el que tocaven a l'Escorial i tot això. I passa molt bé el concert, perquè és molt bonic.
1: Que, sí.
2: Que ningú s'ho perdi.
1: No, i tant.
2: Sí, a més, conjuntar la corda amb l'orquestra, amb l'orgue, serà molt bonic.
1: Això mateix.
2: Traurà una sonoritat molt especial, no?
1: Sí. I tant.
0: És una varietat. Li dones una varietat, també. La gent ho agraeix, les varietats amb els orgues.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs això, doble proposta, que acabem de fer la conferència d'aquesta tarda i el concert també amb el Miquel el dia 25, el divendres 25, on podrem, això, conèixer com es belluga el Miquel davant de l'orgue que tant aprecia i que tant s'ha estudiat, Miquel.
0: Els dits,
1: els peus, i els peus també.
2: Jo te puc dir que és un gran organista.
1: I tant, doncs
2: ja
1: estarem pendents.
2: Ja t'ho puc dir perquè he col·laborat diverses vegades.
1: Sí. Miquel, et deixem estar. Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies per acompanyar-nos aquesta estona, molt amable.
2: Fins aquesta tarda, Miquel.
0: Que vagi molt bé, gràcies per trucar.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Doncs bé, sempre és important, conèixer justament aquest coneixement que diu ell. Els doctors no ho sabem tot, però en saben molt,
2: Bueno,
1: en saben molt.
2: De matemàtiques no ho sap tot.
1: Exacte. Això, i justament amb aquesta conferència d'avui, el concert del dia 25, comenceu, com tu deies, una mica tota aquesta temporada, aquest darrer trimestre de l'any, amb programacions,
2: sí, que seran
1: ben àmplies, que n'hi ha unes quantes, com ja és habitual.
2: Sí, després d'aquest concert del 25, amb el Miquel i el quartet Granados, quartet de corda, vindrà el mes d'octubre el concert dels organistes del Vendrell.
1: Val, que és un clàssic també,
2: que és un clàssic, i a més es agrada molt, i ve moltíssima gent, són gent coneguda, o sigui, els organistes de casa, diguéssim, no? I el concert, que serà molt especial, serà el 20 de novembre.
1: Val.
2: El 20 de novembre, ara te faré un spoiler, puc?
1: Ah, i tant, no? Encantat.
2: Ostres, el periodista amb l'espoiler sempre esteu a punt.
1: Home, trobo que siguin exclusives i avançaments...
2: Ve un altre crac, que és el Juan de la Rubia.
1: Molt bé.
2: I en aquesta ocasió girarem tots els bancs de l'Església.
1: Què dius?
2: Mirant cap a l'orgue, perquè tant com l'orgue soni, hi haurà un mapping.
1: Oh!
2: Sí, es farà tot un mapping. Serà
1: Ostres,
2: un gran espectacle.
1: Que interessant.
2: Sí. Visions d'orgue, homenatge al centenari de Montserrat Torrent. Serà, no? I l'encarregada de fer el mapping aquest serà Alba Corral, que és una experta
1: en això. Aquest
2: no?
1: tipus de dissenys. Sí. Interessant.
2: Sí, no és la primera vegada que ho veig en això, i te puc dir que generalment aquests que fan els mappings i tal... inclouen, diguéssim, l'orgue, la imatge de l'orgue en tota la projecció aquesta. Jo crec que serà una cosa molt, molt estrident i molt bonica.
1: Ostres. Que a més, el que és molt interessant també és aquesta combinació, no?, de la tradició o d'aquests 250 anys de història.
2: Amb la tecnologia
1: actual.
2: Exacte,
1: que pot tenir l'orgue del Vendrell amb aquesta tecnologia actual dels mappings i les projeccions.
2: Sempre quart sigui respectuós.
1: No, evidentment, no, clar. Sempre hi ha d'haver un sentit comú.
2: Una vegada vaig sentir un DJ aquí amb l'orgue i no...
1: No, i no et va agradar, no?
2: Però bueno, s'ha d'intentar tot, s'ha de provar, hem d'obrir camins.
1: I hem d'haver-hi propostes per tot, Lluís.
2: I després acabarem el 4 de desembre amb un concert on t'actuarà Miment de l'Herenda.
1: Molt bé.
2: Jo amb una soprano, la soprano Anna Penalba, i l'organista Jordi... Jordi Pasqual, el nostre Jordi Pasqual.
1: Home, el Jordi Pasqual, sí.
2: I farem tot un concert, va ser obres de Pau Casals i del seu gran amic Benvingut Socies.
1: Molt bé.
2: Dels dos, sí.
1: Doncs grans propostes.
2: El Jordi, l'Anna i jo, que ja hem actuat diverses vegades junts, és a dir, ja ens coneixem molt, farem això ja per tancar, diguéssim, no?
1: Molt bé.
2: El nostre petit cicle de l'orgue.
1: Fantàstic, doncs un darrer trimestre dedicat a aquests 250 anys de l'orgue, com dèiem. Clar, la celebració continuarà o ja s'acabarà quan acabi l'any? Lluís, ho sabem, això?
2: Se suposa que és aquest any natural, no?
1: És any natural, per això ho dic, a vegades, segons com, i depèn de quines celebracions...
2: Van començar a principis d'any, ara això tocaria, però bueno, potser queden els cartells posats aquests, no? Perquè fa bonic també veure, quan visites l'orgue, veure que té 250 anys.
1: A mi hi ha una cosa que en el seu dia ja vaig dir-ho, quan vam parlar sobre aquests 250 anys amb el Javier i amb el Salvador, que jo els deia, una cosa que a mi em fa explotar el cap i que ens fa consciència de l'antiguitat que té l'orgue i la importància en conseqüència, i és que és més antic l'orgue que el campanar.
2: Sí, es veu que sí.
1: I és una cosa que a mi m'explota el cap, que sempre tenim molt present el campanar, doncs l'orgue encara és més antic que el campanar.
2: És més antic, sí. Jo no hi era, en aquella època.
1: No, jo tampoc, pel que diuen i han explicat.
2: Sí.
1: I a mi aquesta dada, ostres, em crida molt l'atenció, i que dona importància o dona ressò del que significa...
2: A mi el que m'emociona més és que aquell so que se sent, que és el so pur d'aquell orgue, és el que van sentir els avantpassats, els nostres avis, besavis, rebesavis.
1: Correcte.
2: És a dir que, bueno, d'alguna manera pues, pots sentir l'emoció que ells vivien, també.
1: Sí, sí, és veritat.
2: És com una comunicació molt, molt espiritual.
1: Sí. I a més amb la màgia el so de l'orgue és molt especial.
2: El so de l'orgue sempre...
1: El so mecànic, de l'orgue, no de...
2: El so sempre acompanya, embolcalla, diguéssim.
1: Sí.
2: I aquesta embolcalla és el que tenien els nostres avantpassats.
1: Sempre s'ha dit que és el rei dels instruments, també, l'orgue, no?
2: També, Sí. Toquen moltes tecles els organistes, eh?
1: Sí, amb les mans, amb les peus i,
2: no.
1: I amb tot.
2: Jo estic molt sorprès d'aquest orgue perquè, a més, que s'ha conservat moltíssim bé. Es nota que és molt antic. Se li nota, no és allò que dius, mira, s'ha posat el teclat nou, no? Saps? Se li nota i, bueno, és un element històric, però... De primer ordre.
1: No.
2: I a més la meravella que se salvés també de la Guerra Civil.
1: I això també, és a dir, la història en si, i ja ho he dit diverses vegades també amb el Javier i amb el Salvador, dic que realment la història que darrere l'orgue i el perquè es va fer d'una manera o d'altra la intervenció de Pau Casals o el que sigui, que és novel·lística, també. Se'n podria fer un llibre i una novel·la, de tot allò, perquè és molt, molt interessant, amb personatges molt, molt, no sé com nomenar-los, molt pintorescos,
2: Jo la primera vegada, quan vaig visitar la primera vegada, just arribar aquí al Vendrell, vaig fer el tour Pau Casals, que començava a la Casa Nadiua.
1: Sí.
2: I allà hi ha una foto, i l'orgue està a un costat.
1: Sí, correcte.
2: I això ja va començar a encuriosir, dic, hòstia, com pot ser això?
1: Sí.
2: No? I bueno, després he sabut tota la història.
1: Correcte,
2: i
1: la participació de ser personatges, de ser constructor...
2: Quan més ho coneixes, més t'ho estimes.
1: Correcte, i realment és una història per explicar i per ennovelar, sense dubte. Molt bé, Javier. Ai, Javier, perdona. Lluís, ens retrobem just el mateix divendres 25 per explicar el concert que arribarà a la tarda,
2: I jo convido avui molta gent que vinguin a les 6:30 perquè ens ho passarà molt bé.
1: Fantàstic.
2: Perquè es coneix anar a aprendre.
1: Clar.
2: Anar a aprendre i anar a escoltar, i realment quan més, ja el que he dit abans, quan més ho coneixes, més t'estimes.
1: Sí.
2: I avui coneixerem més coses.
1: Fantàstic, doncs queda dit. Gràcies, Lluís. Fins la setmana que ve.
2: Vinga.
1: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última part, arribem ja després d'aquest darrer butlletí dins la calaixera, de la xarxa de comunicació local i que ens porta, com dèiem, aquesta tercera i última hora. Avui, dimecres 16 de setembre, programa número 4025. Gràcies per fer-ho possible, de tot cor. I més qüestions i més coses ja habituals i que ja coneixeu i que ens continuaran aportant més llibres, més autors, més autores, una temporada més des de l'associació Com Arruga Literària. I justament anirem cap aquí, en directe, via telefònica, per conèixer tot allò que ens vulguin explicar. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades, que de fet també és un punt important i que no pot faltar. A través això de peticions, de dedicatòries, o simplement saludar i dir alguna cosa, que amb això ja en tenim prou. Doncs va, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
3: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Estem en aquesta primera setmana de temporada, tot just vam començar fa dos dies, aquest dilluns, aquesta nova temporada 2026-2027. I anem recuperant seccions, hi ha novetats que ja hem anat explicant, noves seccions i nous continguts i nous col·laboradors i col·laboradores, però també recuperem seccions ja habituals i clàssiques dins del contingut d'aquest programa, com és un cop a la setmana, en principi els dimecres, des de Com Arruga Literària, i sempre ho expliquem per conèixer una mica més aquesta pròpia entitat, tot allò que organitzen, que és molta, molta, molta cosa, activitats, iniciatives, trobades, fires, i també la intenció de conèixer els autors i les autores que formen part d'aquesta entitat i que també són els principals protagonistes d'allò que engloba Com Arruga Literària. I, de fet, també avui ens acompanya una de les membres organitzatives d'aquesta entitat, com és la Sol Cano, que ja la tenim telefònicament parlant. Sol, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com estàs? Com va això?
4: Molt bé, molt bé. Ja començar la rutina i a treballar i bueno, ja estem aquí.
1: Correcte.
4: Després de l'estiu.
1: Molt bé, sí que és un nou començar, és un començar un nou curs, i això sempre es nota. Tot i que l'estiu heu fet coses. Vosaltres heu seguit anar fent coses, no, a l'estiu?
4: Sí, sí, sí. Desconnectar amb el tema de la literatura mai desconnectem. Sempre hem de connectar amb coses, amb idees, amb la musa.
1: Clar.
4: I a l'estiu dona això, per
1: sé?
4: Connectar.
1: Ja ho crec.
4: Per activar la ment.
1: Ja ho crec, ja ho crec, ja ho crec. Però sí que serà això, quan dèiem, que quan comença un nou curs, doncs tot, no?, comença una mica a plantejar-se altra vegada i es torna a posar així de forma oficial i oficiosa altra vegada, com ara dèiem. Bé, què parlem avui, Sol? Què ens expliqueu avui?
4: Doncs, bueno, mira, ahir vaig tenir una reunió del comitè, de l'associació. Ens van reunir totes les que, bueno, les que estem allà amb el tema de la literatura, de l'associació, i van parlar de moltes coses.
1: Molt bé.
4: Doncs, bueno, tenim novetats i tenim, doncs, la rutina de sempre, de fer el que fem cada any. I, bueno, primer de tot dir que jo no fa temps que estic, fa poc temps, farà un any o així, més o menys, però la veritat és que estic molt contenta i és que animo la gent que s'apunti a aquesta associació, perquè és una associació viva. Sempre té idees, hi ha moltíssimes activitats i és una associació de cor, saps? De sentiments i
1: sí.
4: I de projectes.
1: Clar.
4: I bueno, vam parlar de les fires rutinàries que es fa sempre, que tenim, doncs, la Fira de Santa Teresa, el 10 d'octubre, al Vendrell, al carrer Robert.
1: Val.
4: Aquesta ja està programada per aquest dia, que la, jo animo la gent perquè vingui i es coneixi tota la, la gent que participem en el tema, sòcies i socis.
1: Molt bé.
4: I conèixer les, no, les nostres escritures. Després tenim una altra, que és l'Arcoiris, el dia 7 de novembre, al Vendrell també, però aquesta és a la Rambla. Aquesta fira és molt xula perquè està estructurada amb colors. Posem les taules i amb diferents colors. Cada color és d'una temàtica, d'un gènere de literatura. I d'aquesta manera doncs, està més classificat i la gent quan va buscar el que li agrada doncs ja va al joc el color que li agrada per anar a comprar més directament.
1: Val, que bé, que bé.
4: Com més organitzada.
1: Sí.
4: Diferent, però li dona aquest toc distint, no?
1: Clar.
4: El tema de l'arcoiris, no? Els colors, com decanten per un tema diferent, no?
1: I a més, una fira que ja està molt consolidada, no? Aquesta serà la tercera edició, oi? Sí.
4: La tercera edició, sí, ja tenim. Així que bueno, és una de les fires que participen quasi totes sòcies i socis, que qui no ve és perquè no pot, però quasi estem tothom allà.
1: Fantàstic.
4: És una fira molt xula, amb molts ànims i amb molta il·lusió que ho fem.
1: Que bé.
4: I, bueno, sí. Així que us convido també que vingueu al Vendrell de la Rambla, el 7 de novembre.
1: Molt bé, a conèixer després, aquest munt d'escriptors i escriptores. Digues.
4: Sí. Després tenim més fires, però encara falten posar les dates, que és la Fira de Navidad, la Fira de Rei, i més que van sortint així de forma, doncs, sense estructurar, no?
1: Val.
4: Això en quant a fires, així que, bueno.
1: Bé.
4: Sí. I, bueno, després tenim cursos d'escriptura, això és com novetat, que bueno, impartit per Graciela i bueno, que és una professora super dona molta canya, dona molt estímul a nivell de l'escriptura, fa marató, a la marató és pot accedir qualsevol persona que vulgui i es fa els dimecres al Centre Cívic de Coma-ruga.
1: Val.
4: I, a més, els cursos d'escriptura, que és la novetat, que és escriure contes i relatos. És una novetat que té Graciela per l'associació i que, bueno, ja es posarà també a l'Instagram i s'anunciarà els dies que estan preparats, que hi ha diversos dies que se faran els cursos. I també animo la gent perquè pugui participar.
1: Molt bé. Que bé,
4: a més a més, sí, ja saps que, bueno, que tenim el que són lletres vives un cop al mes. Aquesta ho porta la nostra presidenta, en Glòria.
1: Val.
4: I sí, i també és una de les coses que bueno, és molt xulo perquè ho fem a l'Instagram d'ella, al Universo de Lletres, i bueno, ella és com un tipus microrelato, o no, micropresentació. Vull dir, presentes el teu llibre, cada soci o soci un cop al mes, doncs la Glòria es fa una miqueta d'entrevista i cadascú pot parlar de la seva escriptura, del seu llibre, de les seves novetats, si encara que sigui una estoneta petita, però pot donar-se a conèixer. I és una iniciativa molt bona que té l'associació per poder parlar de cadascú del seu llibre.
1: Molt bé.
4: I després tenim doncs, el duo literari. El duo literari és aquest que cada sòcia i soci ens posem d'acord i ens trobem doncs, de tant en tant, el dia que ho posem és d'una forma improvisada, i parlem com si estiguem parlant tu i jo ara aquí, doncs així. Ho fem també a l'Instagram de la que vulgui, no? De la parella d'un o d'una altra, i fem així. Cadascú va parlant del seu, com, bueno, falta el cafè o el té. I parlem de les nostres històries també que escrivim. Bueno, és una sensació que volem parlar de literatura, de que la gent s'anime a llegir en paper o digital o que vulgui, però que és una de les coses que hem de mantenir viva, no?
1: Sí.
4: La literatura, que penso que mai s'acabarà, perquè sempre hi ha coses que dir, no?
1: Clar.
4: Cadascú tenim coses que dir.
1: Sí.
4: Cada vegada hi ha més gent que escriu, que li agrada escriure, que li agrada comunicar, i penso que és una teràpia molt bona per tothom, i a més, si està amb una família com som nosaltres, que és la família literària, de Coma-ruga literària, i bueno, jo animo la gent que pugui entrar i que pugui participar.
1: Fantàstic.
4: Com a escritora.
1: I tant.
4: O escritor.
1: Sí. Tu deies, la lectura que no ha d'acabar mai, que no s'acabarà mai, no només la importància i fomentar la lectura, sinó en aquest cas, i el vostre cas, que sou un gran exemple, també és el foment de l'escriptura. La gent que realment s'anima a escriure, i que és un pas, És un pas.
4: Sí, sí.
1: Ens consta sempre en aquestes converses que mantenim amb vosaltres i que formeu part de la pròpia associació, que també teniu aquest espai setmanal aquí per poder conèixer-vos una mica millor. I justament això, que és un pas, És una decisió el començar a escriure.
4: Sí, però l'important és tenir coses que dir, tothom té coses
1: això,
4: que dir.
1: Això, sí.
4: I plasmar-la en lletres, i que després la gent pugui llegir, no?
1: Clar.
4: És una ajuda per la lectora i lector, perquè a vegades hi ha gent que no pot escriure, no pot treure les seves... el que té dintre, no? I llegint és com si tregués tot això que té, no? O una forma també de viatjar d'imaginar amb les lletres del llibre, no? I, bueno, és que dona molt de sí. Vull dir, la literatura és una cosa que et dona molt de...
1: Sí, sens dubte.
4: Tant per la persona que escriu, tant per la persona que està llegint.
1: Sí.
4: Bueno, i les persones que escrivim també estem llegint, perquè també som lectores i lectors.
1: Sí. Està clar.
4: Sí,
1: i a més,
4: sí.
1: quan més llegeixes, més sorgeixen les històries, també s'ha de dir, Com més llegeixes, més et corre l'imaginació després, o més arriben les muses, que dèiem al principi d'aquesta conversa.
4: Jo sí. I entre nosaltres, jo estic llegint llibres de les meves companyes i companys, la veritat és que estic aprenent molt d'elles i d'ells, i d'un altre és que no des de l'associació també estic llegint, i la veritat és que t'enriqueix moltíssim com a escriptora.
1: Clar.
4: I la veritat és que sí.
1: I tant, i tant.
4: Jo, bueno, estic molt contenta i molt bé.
1: I tant.
4: I també molt contentes estem a l'associació de tu, de que puguis donar-nos aquest espai per poder parlar i per poder conèixer, i molt agraïda estem amb tu, amb
1: Gràcies.
4: La ràdio.
1: Cap problema.
4: Sí. La veritat és que ho fas molt fàcil. Una de les coses que sempre et diu a la gent quan li fas l'entrevista,
1: sí.
4: Sempre em diu a mi, doncs, Sol, el Pere m'ha fet sentir molt bé, i molt arropat o molt arropada.
1: Gràcies.
4: Ha estat molt bé. Molta gent, abans d'anar a la teva entrevista, sempre diu, i què diran? I què he de dir? I què? No sé què. I nervioses, no? Després diu, que bé, no? Que fàcil que ho fa.
1: Ho agraeixo. Però és la nostra feina, donar-vos peu o facilitar-vos que podeu explicar allò que vulgueu explicar, Vull dir que ni més ni menys.
4: Sí,
1: així que gràcies pel comentari. Escolta'm,
4: sí.
1: Sol, per participar dels cursos, de les trobades, de les fires, tot plegat, cal ser soci, sòcia, oi? Millor, de l'associació, per poder participar en tot això?
4: Si és sòcia o soci, sí que tens més, bueno, tens més activitat i més coses per participar.
1: Clar.
4: Però tenim el tema de la marató d'escriptura, que pot entrar qualsevol persona.
1: Val.
4: I si entra a secretaria com @literaria@gmail.com, doncs es pot apuntar, es pot comunicar per que sigui. O per fer la marató d'escriptura, que la marató d'escriptura és superxula,
1: Sí, okay.
4: És superdivertida,
1: Sí.
4: Jo dic a tothom, perquè és una cosa que, saps, la pressió, no? De Graciela te dona uns papers, prepara papelets amb tema, que són els disparadors, no? Que diem. I aquí doncs has de començar a fer una història. I no saps la imaginació que surt de les nostres ments,
1: Ja ho crec.
4: Que és super, super... Bueno, jo t'animo a tu també.
1: Ho intentarem, sí, l'escriptura no és el meu... És a dir, l'escriptura periodística, és evident que fa uns anys que la faig, però l'escriptura... com dir-ho, així, artística, imaginativa, no l'he treballat massa, eh? Sí, jo crec.
4: Te sorprenderies.
1: Sí, m'imagino. Això, recordem ara que estàvem per aquí, és important, tot i així, que la gent es faci soci-sòcia, aquests escriptors, escriptores que estiguin interessats, o si algú vol donar suport a la pròpia entitat, que es puguin fer socis, que ho segueixin per xarxes socials i que puguin trobar tota aquesta informació en referència a vosaltres, perquè sou molt actives, a xarxes socials.
4: Molt, molt, molt activa. Sempre tenim alguna cosa. Estem a Instagram, a Facebook. Tenim també un... Bueno, també com a novedat tenim un blog literari que ho porta a luz. I ahí també és molt nou. Hi ha molta, poca cosa perquè ha començat ara. Però ja pensem coses i la gent també pot veure tot el que fem nosaltres. I també ho pot veure. I sobretot a l'Instagram, ens han de seguir. Han de seguir, perquè encara que no siguin sòcies, veure el que fem per poder seguir les fires, anar allà a comprar llibres, a conèixer, a parlar amb les escritores i escriptors, conèixer en viu. No és el mateix de, doncs, tu fas el llibre i que puguis comentar els teus personatges directament al lector, a la lectora. A vegades, no sé si t'ha passat a tu, no, però quan llegeix un llibre, dius, oi, per què no fa l'altre? Per què no ho he fet d'aquesta manera? O, doncs aquestes coses ho poden dir directament a la persona que ha creat aquest llibre. És una oportunitat com lector, com lectora, poder parlar amb nosaltres a les fires.
1: Doncs que això, que segueixin xarxes, segueixin Instagram i que ho segueixin de ben a prop, per conèixer tota aquesta activitat i allò que teniu ganes d'explicar i d'escriure, ni més ni menys.
4: Sí.
1: Molt bé, Sol. Exacte. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més i, en conseqüència, una temporada més. Seguim en contacte.
4: Doncs moltes gràcies, Pere, i així seguim en contacte.
1: Correcte, una abraçada. Bé. Fins aviat.
4: Igualment.
1: Adéu. Adéu.
3: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Mi mana

Al tanto amb aquesta primera cançó que hem posat, per anar ja directament cap a aquesta part de participació i trucades, que és aquesta combinació de Kiko Veneno amb Estopa. Una cançó d'aquest setembre. Es diu Jo i mi manager. I bàsicament amb això ja trenquem una mica el gel, posem una mica més de ritme i anem ja això, cap a la participació i cap a les trucades.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Aquest és el telèfon de directe, ja ho sabeu. 977-15-70-69, o també, si voleu, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101. També molt fàcil, 686-101-101. I va, que tenim ja les primeres trucades. Bon dia.
2: Bon dia, estimat senyor.
1: Maria Dolors, ets tu, Maria Dolors, ets tu.
2: Hola.
1: La primera. Què tal?
2: Molt bé, gràcies. Sí? Molt bé. Ahir, molt bé, el meu sant.
1: Sí, va anar bé. Ho va celebrar bé, sí.
2: Amb la germana que m'havies posat la cançó i tot.
1: Ah, va. Molt bé.
2: Escolta, bonic, que va i combinació, aquesta que has posat ara.
1: Sí, oi? Kiko Veneno i Estopa, quin parell.
2: Kiko Veneno, mare meva.
1: Però quin trio, quin parell, no, quin trio.
2: Quina cançó, eh? Quin ritme, molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí, sí.
2: Mira, posa'm Funambulista, a mi me gusta la...
1: A mi me gusta, perdona?
2: Funambulista, a mi me gusta la vida.
1: La vida, això que em sortia. A mi me gusta la vida. Perfecte, doncs l'apunto, l'apunto.
2: Ja té una mica de temps aquesta,
1: sí,
2: però bueno.
1: Sí, sí, és molt xula. Ja
2: m'agrada.
1: Sí.
2: Bueno, estimat, doncs...
1: Molt bé.
2: Que vagi bé el dia i fins demà.
1: Igualment, fins demà, que ja serem dijous.
2: Això mateix.
1: Molt bé.
2: Molts petonets i abraçades.
1: Gràcies,
2: eh?
1: Maria Dolors, igualment.
2: Vale,
1: adéu. Adéu, adéu. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, carinyo.
1: Montserrat, què dius?
3: Hola, mira, aquí...
1: Comprova això.
3: Està malament perquè està tancada.
1: Veus, ara, no ja, veus, ja comença a passar factura, això, ja, oi?
3: Ja, sí.
1: Ja ara comença ja a passar factura.
3: Ja són masses dies.
1: Ja. Però no sabeu...
3: No
1: sabeu, no? No sabeu més o menys quan ho poden arreglar, ni...
3: No ho sé. Espera, que passo la nena.
1: Vinga.
4: Mira, es va esgavellar una peça i aquesta peça no la troben perquè la sensora és antic i passa el que passa.
1: Lo típic, una peça
4: però
1: que...
4: Però bueno, ja farà... Demà farà 8 dies ja, eh?
1: 8 dies, eh? Oida, oida.
4: Sí. Es va trencar el divendres de dia de la diada.
1: Ja, ostres, mira.
4: Però hi ha un servei d'urgències, van vindre i van veure que estava una peça trencada, bueno, cremada.
1: Ja. Sí, sí, sí.
4: I ara això, les coses del palacio van despacio.
1: Van despacio, correcte. Les peces sempre venen d'Alemanya. O sigui, sí, la peça ha d'arribar d'Alemanya.
4: Sí. Sí, jo no sé, perquè, escolta, quan hi ha una cosa, hi ha una altra.
1: Ja, quan no és una ceba.
4: És el que passa a mi al Montbloc.
1: Ja, a veure si s'arregla aviat i es pot solucionar.
4: Sí. Bueno.
1: Molt bé. Gràcies, Maria Miquel.
4: Vagi bé.
1: Que vagi bé igualment. Adéu. Ai, els ascensors, és que tenen aquesta part pràctica i que a vegades toquen una mica la moral i fan una mica la guitza. Va, posarem alguna cançó ben xula per la Montserrat, a veure si la podem animar una mica, mentre esperem més trucades i més participació al 977-15-70-69. De seguida anem a la cançó que ens ha demanat la Maria Dolors, de Funambulista, perquè està tenint per aquí carregada. I va, l'escoltem també. És una cançó molt xula, perquè és una versió de fa temps ja, de Sopa de Cabra, que està de celebració, també en els seus 40 anys. I estan versionant les seves cançons clàssiques, com aquesta, que és El Far del Sud, amb l'ajuda d'altres artistes. En aquest cas, amb l'ajuda d'en Jordi Stone.

0: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
1: I per la Montserrat, que segur que li agrada aquesta, i per molta gent que ens escolteu habitualment, en Ramon Calduc, Te quiero, dijiste, el muñequita linda.

0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Hi ha cops on les coses
2: van com van. 5 minuts per 11:45. Estem, això, de ple a la tercera i última part de programa. Avui dimecres, 16 de setembre. Esperant més trucades i més participació en tots aquests instants, com sabeu, a través del 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 101. Ja aprofitem aquesta cançó de Roger Pedrós, L'art de coincidir, per destacar, explicar i recordar els diferents apunts d'agenda d'aquests dies. Ja n'hem parlat avui dimecres, aquesta tarda, a 6:45, a la sala del Portal del Pardo, la conferència L'organeria catalana a la segona meitat del segle XVIII, El progrés, de Ludwig Scherer. I també de cara a aquest cap de setmana, de cara al dissabte, per exemple, arriba el 9è seminari Àngel Guimarà. L'obertura de l'acte per part de les autoritats serà a partir de les 10 del matí a l'auditori del Tívoli. Després d'això, a 10:45, hi haurà la presentació del llibre dels monòlegs d'Àngel Guimarà a la Stand-Up Comedy. I del seminari, les actrius d'Àngel Guimarà, que és el tema del seminari d'enguany, i aquest llibre que es presenta va ser el tema de l'any passat. Aquest llibre que ha anat a càrrec d'en Ramon Bacardet. A 10:45, conferència La construcció de la figura femenina a Terra Baixa, la reina vella, la filla del mar i la boja d'Àngel Guimarà. Anirà a càrrec de la Laia Bertran. També en aquest seminari, a les 11 del matí, la conferència Maria Guerrero i Àngel Guimarà, complicitats i malentesos. Serà a càrrec de Joan Martori. I també a 11:45, la conferència Àngel Guimarà i Margarida Xirgo, una conjunció astral, a càrrec d'en Francesc Foguet. I també s'ha preparat la taula rodona, el repte de dirigir els personatges femenins d'Àngel Guimarà, a 12:45 del migdia, amb la Sílvia Sanfeliu, que és dramaturga, en Valeri Laguna, que és director teatral, i en Manner Güell, que és formador. I tot això acabarà a 12:45 del migdia amb l'espectacle Encara no ens toca, a càrrec de Neus Soler i de la Núria Mercader. Són els actes principals d'aquest 9è seminari Àngel Guimarà i que es portarà a terme aquest mateix dissabte, com érem explicat, dia 19. El diumenge, dia 20, s'ha preparat una visita guiada al Museu Pau Casals a les 12 del migdia. O també s'ha preparat un concert a càrrec de l'Orquestra Camerata 21 amb la Marta Mateu com a soprano i en Salvador Brutons a la direcció. La veu retrobada en el centenari Josep Sarcó serà a les 7 a l'Auditori Pau Casals. I finalment, ja el dilluns 21, també parlant de música, i també ja ho hem explicat, el concert a l'Embrisme i Antillanisme amb el Quartet Vivancos, organitzat per l'Associació Musical Pau Casals, aquest dilluns a les 8 del vespre a l'Auditori del Tívoli.
3: Cara i complicada, ja t'improvisava el garro.
2: Uri Santa Fe i la Milky.

Va, seguim posant ritme, que encara és dimecres, però el ritme sempre s'agraeix, no? I sobretot com mica en mica anem arribant al migdia. Va, esperem més trucades, més participació. I amb altres cançons que ens posen ritme, com ara dèiem, aquest dimecres, qualsevol de setembre, primera setmana de temporada, recordem-ho. Nova versió d'aquesta cançó del Siderland, aquest tuturú, amb Sergi Sánchez i Flavo. Jo era bullos amb tu.

això, però encara s'acaba més aquests propers dies. Bé, aquesta cançó és molt xula. És d'Auxili, dels valencians Auxili, amb Trapella, i una cançó que ha estat molt de l'estiu, Terrinetes al sol.

I mica a mica ja anem enfilant la recta final de programa, aquests darrers minuts que ens portaran fins al migdia amb aquesta bona selecció musical, buscant aquests minuts finals de ritme després de portar contingut i moltes coses des de les 9 del matí, perquè justament això, cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 i fins les 12, moltes coses, des de informació, entrevistes, seccions, col·laboradors, propostes, agenda, i també en aquesta part final sempre música i també participació i trucades, perquè si són peticions musicals i la llista musical és una mica feta per vosaltres, doncs això, millor que millor. Encara aquests últims minuts per recollir alguna trucada més, si voleu, al 977 15 70 69, o WhatsApp al 686 101 109. Terra el cor amb roba, diem, tot anirà bé. Un món millor, d'Albert Esteve.

0: I amb ritmazo, eh? Papi, posa al disc també una de les cançons d'aquest estiu que ja va acabant. Joan Dausà i Mamaduixa, Papi, posa al disc. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera i amb més ganes que mai d'acompanyar-vos i d'explicar-vos encara moltes més coses. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.